0: Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vinga, Arnau, quan vulguis.
3: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament... Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
4: Anna, però què esteu fent?
2: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
4: Doncs sí, una mica.
2: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
4: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
2: Ui, això, francament, ho descarto.
5: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: 3 col teu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte. Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots, els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
4: exacte,
2: a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedi sisena. És una mica, un compromís.
2: Bueno, si no, mira, hi arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però a Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barbaobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir... Bueno, primer, a veure, jo, el Calassan i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassan.
1: Sí. Ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, imatge
4: és
1: de... Estic entre els sis, però no arribo
3: sí.
1: A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta, em va fer molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí. Clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia la intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu lo que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o
3: no...
1: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bé, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
3: Això sí.
1: Bé,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar...
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, el qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva, perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i esclar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia... Sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, I la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots.
3: Sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar. Ho vaig preguntar a tres o quatre sí. persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer
4: llarg.
2: Molt de temps.
4: Són mesos, sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida a caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més.
3: El tema de la ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona, o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot, és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, no, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que, mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipo un això, cop... el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí, sí, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors... s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona... proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
5: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que és, va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor... era actor, fotògraf... company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: és
3: ho va fer.
4: És el de Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar
4: Fauqué.
3: Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí. També em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Està molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí. Tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Arroyo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors. I finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Això és una mena de festa major de caparrots? O...
4: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així... difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, no és fresc, no. Ram... Ui.
2: Ra, ra, ra.
0: Ra.
2: Vinga, va.
0: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosser.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs, va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que, com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen, en definitiva, i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Ichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel, Anna. Ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola, és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors,
4: Ja et dic, 700, eh? Verges santes. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, eh? Són 700 moltíssimes. Tipus de velles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podria portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: No, el noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ja.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana, amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre. I què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys recordem del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquests moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i la història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que va ser

0: en aquesta festa de la Filoxera, però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec, o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la Filoxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
1: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis. Alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, l'infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins, doncs, elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ho ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara a la barema, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la Filoxera aquí al mig. Va caure a dreta.
2: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la Filoxera.
0: A vosaltres i per molts anys.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Ara aquesta.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última.
4: Quedem a la Rambla 54.

0: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients, pel proper tema que podem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats ja, també a tot l'equip del programa. Aquesta setmana estrenadíssim ja.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
1: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segrià, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al RAL, que són tant o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
0: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
1: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
2: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
3: Hola a tots.
0: Disculpeu.
3: Hola. Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Ràdio 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest

0: concepte.
1: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment. I això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
1: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents. No. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
3: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
1: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donin les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais, i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació, o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament? No, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge. Un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
0: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portareu aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant, mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saira, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saira des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, hi ha la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saira de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria. I a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets de la que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, els festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dintre. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I doncs, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia ara van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content. Però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
1: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
9: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

transforme, nos esporren en conformo en mirar-me, mirar-me d'endins, mirar-me d'endins cap en fora.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a 3 dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Bona tarda. Salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 9 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix la principal complicació la podem trobar a l'autopista AP7 en sentit Tarragona per un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. La topada entre dos turismes i un camió deixa un carreteret encara en aquest punt de l'autopista, sentit sud, i aturades d'uns 5-6 quilòmetres des de Gelida fins a aquest tram de Sant Sadurní i tota aquesta zona. La veritat, força plena a la P7 en sentit sud. És la principal complicació ara mateix a la xarxa viària. La resta, de moment, anem fent amb punts d'intensitat, amb punts de lentitud, trams habituals. Especialment destacarem l'últim tram de la B20, de la Pota Nord, entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona. I també, si heu d'entrar a la capital catalana, la Ronda de Dalt sí que registra lentitud amb retencions en els dos sentits, des de Pedralbes fins a Sant Gervasi, en sentit Trinitat, però també entre Horta i la zona de Pedralbes, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Avui al Connectats recordarem que demà és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i en parlarem del tema amb Candy Guerrero, que és presidenta dels Dols, una entitat de Terrassa. Continuarem amb esports per aprofundir en la Copa Monestir d'Hockey sobre Patins que organitza el Patei Hockey Club Sant Cugat. En parlarem amb el seu president, Raimon Casas, i acabarem analitzant el cartell de la Festa Major de Castellà amb la seva creadora, la il·lustradora Beatriz Hernández. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar l'actualitat, allò més destacat de la jornada en les diferents emissores del Connectats. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una actuació integral de millora de l'espai públic a la plaça Catalunya amb l'objectiu de reforçar la convivència, incrementar la seguretat i millorar la qualitat d'ús d'aquest entorn. Aquestes obres inclouen diverses actuacions de condicionament de l'espai, com ara la millora de l'entorn de la font ornamental, on es realitzarà una poda aclarida i rebaix de la vegetació arbustiva per afavorir l'obertura visual de l'espai i millorar-ne la visibilitat i també a la zona de jocs infantils. A més, s'instal·laran tancaments de seguretat perimetrals metàl·liques amb la finalitat de protegir l'àmbit i ordenar-ne l'ús. L'Ajuntament també ha contractat la redacció d'un projecte d'urbanització d'obra local ordinària per a la millora del drenatge de la plaça Catalunya, per optimitzar la recollida i evacuació de les aigües pluvials, per millorar el funcionament i conservació de l'espai públic davant d'episodis de pluja intensa. La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, va destacar que aquest conjunt d'actuacions respon al compromís municipal de millorar i adequar els espais públics de la ciutat, donant resposta a les demandes veïnals, i va afegir que aquests canvis ajudaran a reforçar la percepció de seguretat de les persones que hi passen en fan ús diàriament.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Polèmica actuació policial per part d'un agent de la policia municipal. La Crida per Sabadell ha denunciat l'agressió a un jove per part d'un agent del cos, que qualifiquen de desproporcionada i injustificada. La formació difós un vídeo en què es veu com el policia fa un cop de colze al noi, el redueix i l'immobilitza posant-li un genoll al cap. El portaveu cridaire, Oriol Rifé, ha qüestionat la manera d'actuar de la gent i ha reclamat explicacions al govern municipal.
3: Fer a la policia municipal és un servei que ha d'estar al costat de la gent, ha de ser un servei que ha de donar sensació de seguretat a les persones que vivim a la ciutat, i el que no ens podem permetre de cap manera és que hi puguin haver actuacions d'impunitat per part d'algun element de la policia municipal. Per tant, pel prestigi mateix del cos, també per la seguretat de tots els sabadellencs i les sabadellenques, cal que s'aclareixi què ha passat i que s'assumeixin responsabilitats.
2: Des del govern municipal no s'ha volgut fer cap declaració sobre l'incident. Tot i això, fonts de l'executiu asseguren que estan analitzant els fets amb els testimonis i el protocol que s'ha seguit durant l'actuació per determinar si l'agent de la policia municipal es va excedir en l'exercici de les seves funcions. Des del sindicat independent de la policia local s'ha negat que es tracti d'un cas de brutalitat policial i emmarquen l'actuació de la gent com una reacció legítima per repel·lir una agressió. En el vídeo es veu com el jove, que està tot just darrere del policia, allarga la mà per tocar el policia, segons el sindicat, en direcció a l'arma reglamentària de la gent.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre, que afectarà aquest punt de la ciutat. L'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
5: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
4: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. Precisament el juny passat es va obrir una convocatòria amb 67 noves places.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat està en màxima alerta del pla inundat, si bé les precipitacions han deixat només registres minsos d'uns 2 mil·límetres de dos episodis d'aquesta matinada. Un temporal que no ha provocat cap incident destacable, segons els diversos cossos de seguretat. Tanmateix, com a mesura preventiva, el govern, recordem, ha suspès classes avui al conjunt del Baix Llobregat. L'executiu també ha demanat que les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible. I en aquest sentit, l'Ajuntament ha acordat prioritzar aquest teletreball per a tot el personal, especialment per a aquell que s'havia de desplaçar des de fora del municipi. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Emergències Municipal d'aquest dimarts, que també ha establert que els equipaments municipals romanguin oberts, però sense activitat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Unes 200 persones es van aplegar aquest passat diumenge a l'Aplec de les Arenes, a l'ermita d'aquest nucli agregat de Castellà. Un aplec que va consistir en la celebració de la missa de les Mare de Déus trobades i les actuacions del Ball de Bastons i dels Castellers de Castellà. La missa, presidida per la Mare de Déu de les Arenes, es va fer a l'exterior de l'ermita. Els assistents podien seguir la missa sota dues carpes. Després de la missa i les actuacions de cultura popular, hi va haver un vermut on no va faltar de res. L'ermita de les Arenes, de propietat privada i que pertany a la parròquia de Sant Feliu del Racó, no està oberta al culte i l'aplec és una de les poques oportunitats per veure-la oberta. L'associació Amics de les Arenes, formada per una quinzena de voluntaris, té cura de l'edifici que s'obre en moments puntuals.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara. Ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, la previsió de pluges molt intenses de la nostra comarca s'ha quedat en previsió fins a primera hora de la tarda. Sí que hi ha hagut alguns petits ruixats a quarts de vuit del matí, però res a destacar durant el que és la primera part del dia. Ara a la tarda sí que hi ha hagut pluges i Protecció Civil ha mantingut l'alerta del Pla Inuncat en principi fins a les 5 de la tarda, tot i que les mesures preventives es van prendre ahir a la tarda en una reunió del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Rubí. La intenció de l'Ajuntament era evitar possibles efectes adversos dels ruixats. Els equipaments culturals i esportius a Rubí han estat tancats gran part del dia i els altres equipaments que també han estat tancats són, per exemple, el cementiri municipal, la biblioteca municipal o l'oficina d'atenció ciutadana i els serveis socials, que han estat oberts però amb serveis mínims. Sí que ha obert el mercat municipal i en el que és l'activitat mèdica s'ha reduït a només la imprescindible.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, un repàs també a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat en Comú ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit, recordem, per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva, diuen, quan les condicions sanitàries ho permetin. La intenció és sumar el màxim de suports per traslladar una demanda ciutadana a les administracions responsables. La petició inclou determinar quins camins, itineraris i espais es podrien reobrir inicialment, garantir que Sant Cugat sigui una prioritat, tenint en compte l'afectació sobre el municipi, i informar amb claredat la ciutadania sobre les restriccions vigents, els criteris tècnics i els passos que es requereixen per recuperar l'accés al parc. D'altra banda, el grup municipal de la CUP ja ha anunciat que presentarà una moció en el proper ple en aquest mateix sentit, el de demanar una reobertura progressiva de l'entorn natural.
10: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Demà, 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Repassarem algunes dades. 538 persones van morir per suïcidi a Catalunya el 2024. 3 de cada 4 víctimes són homes. 53 joves catalans d'entre 15 i 29 anys en van morir per suïcidi el 2024. Volem parlar d'aquest tema i ho volem fer amb la Candy Guerrero, que és presidenta de l'associació Els Dols de Terrassa. Candy, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos a visibilitzar i a parlar.
0: Exacte. També saludem el nostre company, Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, doncs, precisament parlant d'aquesta celebració, d'aquesta nova jornada, Candy, quin diries tu que és el principal objectiu, que és el que es persegueix amb tenir aquesta data assignada en el calendari?
1: Doncs l'objectiu, sobretot, és donar molta visibilitat i parlar, perquè sembla mentida, però o hi ha un dia mundial que arriba el focus a nosaltres o no es parla. Es queda allà, no?, en plan tabú. Llavors, és una data en la que hem d'aprofitar consciència, perquè és quan ens donen veu, no? Tothom se n'adona, o aquesta... Bueno, és sobretot visibilitat a tope.
0: Ara tu ho has dit. No sé si realment avui dia continua sent un tabú parlar del suïcidi.
1: És un tabú. A més, és dels que es consideren dol desautoritzat i prohibit. Ja, fins i tot amb aquest nom, fa encara que es parli menys. Hi ha massa estigma social, incòmoda, i és que no es parla, s'amaga, dona vergonya. Llavors, costa tant que per això hem d'aprofitar demà i tot el que puguem aprofitar, perquè el tabú no el podem treure, és impressionant. Massa por. Fa molta por, llavors m'imagino que és per això que la gent no vol parlar.
0: Fins i tot et diria que en els mitjans de comunicació doncs tampoc no hem contribuït massa, no?, per allò de no crear, bueno, fer que hi hagi com un efecte crida. Exacte.
1: En realitat, sí, no només són els mitjans de comunicació, no?, perquè a vegades sembla que culpabilitzem unes àrees molt concretes. Fa por. Llavors, fins i tot, no?, si jo proposo anar a parlar a un centre educatiu, a mi no em deixen, perquè diuen que els ficaré la idea al cap. Yeah. Llavors, costa tant el... Com ho fem? Parlem? Visibilitzem? No? Silenciem? I a vegades, sí, no? Els mitjans de comunicació, pues, han passat coses, però no només. És un... O sigui, no és només aquesta part, no? Però, clar, és que fa tanta por...
0: S'ha de parlar, que... i s'ha de parlar clarament.
1: Molt, molt. Amb transparència, intentant resoldre dubtes, però i explicant les coses, no? Quan hi ha hagut un accident al tren, ha sigut un accident o ha sigut una persona que, sense arribar al morbo, però parlant clarament, no?, de tot el que està passant.
0: Efectivament. Sergi.
2: Doncs, Candy, què tal? Bueno, parlava la Carme de xifres, i bueno, hi ha una realitat també que més de 4.000 persones en l'estat espanyol cada any se suïciden a l'estat espanyol, que significa el triple respecte a les víctimes mortals en accidents de trànsit. És clar, és el que dèiem, no? D'accidents de trànsit hi ha molts anuncis i se'n parla molt, però d'això no.
1: És que pensa que moltes d'aquestes morts, d'aquests números, ni es comptabilitzen, perquè s'amaga amb el concepte hi ha hagut un accident. No? S'inverteix molts diners en unes campanyes per evitar aquests accidents, no? Però per evitar una causa de mortalitat a nivell mundial, no?, que és la mort per suïcidi, d'això no es parla. Penseu que a nivell mundial estem parlant de 800.000 persones o més, perquè ja dic, hi ha moltes que no es comptabilitzen. O sigui, aquí a Espanya cada dia 11 persones es treuen la vida. Cada 40 segons en el món algú s'està traient la vida. I són dades que han de preocupar més, perquè, tot i sabent això, no es fa res, o poc. Esgarrifa moltíssim aquestes dades i sembla que no reaccionem. No reacciona la ciutadania i ja... Bueno, és molt... No sé, és que et queda sense paraules.
2: No sé si... Clar, jo, no sé si hi ha manera de poder prevenir d'alguna manera o de... que hi ha persones que puguin ser susceptibles de decidir aquest pas. No
1: clar,
2: sé si és molt complicat.
1: Bueno, és que aquí la prevenció primer és parlar. és intentar treballar aquests pensaments intrusius, no tenir por, facilitar l'accés a la salut emocional, mental, que tothom estigui atent, que si algú t'està verbalitzant, tinc ganes de morir-me o no em trobo bé, que no li estiguis com acusant de, bueno, va, estàs cridant l'atenció. Llavors, prevenir és escoltar, estar atents per poder deixar que una persona parli. Aquesta és la primera prevenció. I després, òbviament, que hi hagi un teixit, que hi hagi uns recursos, però des de totes les àrees, que sigui fàcil el seu accés. Perquè llavors sí que podríem parlar de que baixen les xifres. Però si no parlem, i si parlem i no hi ha recursos accessibles ni ningú t'està fent cas, doncs clar, la persona ho interioritza, s'enfonsa, augmentem el tema de les patologies mentals i no hi ha solució. Però és que la prevenció comença parlant i visibilitzant, treure'ns la por. Així hem de començar. I es pot fer, es pot fer. Però, bueno, falta picar molta pedra i treure'ns la por. Abans el que deia la companya, no? Sembla que si parlem estàs fent una crida. Mm. I no, el que estàs fent és donant uns recursos, avisant de que és normal que et puguis trobar malament. I després trobar les opcions de com poder-ho treballar. Així comença la prevenció.
0: I ja, Sergi, hi ha més dades. I aquestes realment són preocupants, sí, sí. Perquè estem parlant de gent jove, no?
2: A Catalunya, per exemple, és la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys i la tercera entre persones de més de 60. Dades preocupants, i no sé si és per algun... No, clar, és que és complicat, suposo, saber a vegades les causes, no? Però no sé si és per algun motiu concret, Candy, o ho sabeu, que és en aquestes franges horàries. Ai, horàries, perdó, d'edat.
1: Mira, amb les persones joves, aquí comencem amb tot el tema de la frustració, problemes d'aquests dols, de canvis de les etapes evolutives, l'accés a la feina, l'habitatge... O sigui, són multicausuals, vale? Hi ha moltes causes. Els abusos de substàncies, les relacions... bueno, i amb les persones grans, aquestes no les comptabilitzem, són els invisibles. Aquí moltes ja és... Deixes la feina, tota la càrrega que portes, arriben patologies, dependència, discapacitat... Llavors... Ja no mirem a les persones grans, ja estem parlant majors de 60, però amb els joves és que és un cúmul de tantes circumstàncies i després és això, no? La falta de confiança, de parlar amb la família, bueno, a més hi ha tot el moviment migratori, no? Joves que venen d'altres països encara es troben més perduts, no? A vegades també hi ha antecedents, no? Possibles antecedents de suïcidi a la família, i això és aquesta idea que es queda ahí latente, maltractament, abusos, assetjament. L'assetjament escolar està creant que molts joves no puguin fer front, no? A més, aquest silenci. Tot això suma. I per això molts joves, que per desgràcia els tenim tan protegits, no poden resistir i sobretot no demanen aquesta ajuda.
0: Parlem de... Aquestes són persones que són víctimes, no?, d'aquestes situacions que ara comentava la Candy, però després hi ha altres víctimes, diríem, que són col·laterals, no?, com les famílies, les persones més properes. Com ho afronten les famílies un cas com aquest al seu entorn?
1: Pues molt malament. Normalment la persona, quan hem perdut algun familiar, una amistat per la mort per suïcidi, ens denominem supervivents, perquè hem sobreviscut aquell fet, però ens quedem buits. Per això hem de potenciar tant tot el que és el tema de la postvenció, que és el suport a les famílies, un suport emocional. Acabar amb aquest estigma. Les famílies no podem, a priori, parlar, perquè hi ha la societat invalida. No, per això diem que és com un dol prohibit, tothom ho critica, a més, bueno, tots aquests murmuris, tota la gent que parla, el morbo... llavors les famílies es troben perdudes amb un dol supercomplicat, que no tenen el recolzament de l'entorn, perquè a més ho callen, s'amaguen, se senten culpables, ens sentim culpables de no haver estat més a prop, potser, de no haver estat atent a les pistes. Però és que no és culpa de la persona que es queda, ni tampoc de la persona que marxa. Però és aquest el sentiment que tens, i realment les famílies, les amistats que es queden, és terrible, perquè s'acaba la teva... O sigui, hi ha una cicatriu que no...
0: I, Candy, aquesta cicatriu que dius tu, jo no sé si és una situació que es pot arribar a superar d'alguna manera, o al final convius precisament amb aquesta cicatriu que tu ara comentes.
1: Clar, nosaltres, per exemple, la paraula superar no la fem servir, perquè no es pot superar allò que t'ha trencat. És aquesta adaptació, tornar a començar. Llavors, hi ha famílies que no poden dir la paraula suïcidi. No la poden dir. D'altres, que quan passa el temps, i amb molt d'esforç, amb molta ajuda psicològica, i, bueno, aquí la resiliència, no? A vegades intentem donar un sentit a el que no t'han sentit. Per això cada cop trobem petites entitats, associacions de familiars que s'uneixen, que intenten reivindicar, que intenten lluitar, que intenten donar aquesta veu, perquè realment hi ha molta soledat. Aquesta solitud és tan gran que bueno, per això hem d'estar molt a la guai, perquè cada cop que hi ha una mort per suïcidi en un entorn familiar, vale, com a mínim hi ha 6 i 11 persones que quedaran molt tocades. I aquest pensament es queda. Es queda el pensament de desaparèixer. No hi ha un espai. I sobretot això, com que hi ha aquest tabú, la gent t'amaga. La gent no et mira, no et pregunta com estàs, perquè sembla que, és que què pensarà? Llavors, és una deriva total. No supera mai. I costa molt, eh? Però aprenem. Aprenem a conviure amb aquest dolor tan, tan asfixiant. S'aprèn a reconstruir.
0: Sergi.
2: Sí, no. La Candy ja és una veterana d'aquí del Connectat, ja alguna altra qüestió l'hem estat, però explica'ns una mica què us dediqueu als dols i més o menys a quines activitats.
1: Vale, mira, nosaltres som una associació que intentem treballar qualsevol dol i pèrdua que es pot viure al llarg de la nostra vida. Tenim els que són de final de vida, però hi ha també altres tipus de dols que, a més, encara són també molt invisibles, perquè com que no es mor a ningú, aquest concepte, no? Intentem fer aquesta pedagogia, però hi ha qualsevol canvi vital, social, això és un dol. Amb la qual nosaltres fem molta detecció de necessitats i ho fem tot a través comunitari. Veiem quines són les necessitats i intentem trobar allò que, per exemple, a la ciutat no estigui. Nosaltres som molt això, no? De fer aquesta xarxa. Si trobem alguna tipologia, alguna situació, intentem derivar on correspongui o la inventem nosaltres. Hem de ser molt creatives. Nosaltres en l'associació som supercreatives, perquè som un tema tabú. Som un tema que la gent no vol parlar, amb la qual també aprofitem dies mundials, no? Que, com aquest, que serà demà, que intentem donar molta veu. Òbviament som una associació de persones que hem viscut molts dols. Nosaltres hem viscut en primera mà, en aquest cas, el que és la mort per suïcidi. I hem patit aquesta soledat, aquest abandonament, entre cometes, no? Social, sanitari, tot. Llavors nosaltres intentem fer qualsevol cosa a nivell comunitari per tal d'acompanyar en el que és una transició en el camí del dol, dignificant, normalitzant, parlant, no? Llavors intentem tocar totes les vies possibles, totes les àrees, salut, serveis socials, educació, lleure, infància, tot.
0: Esteu fent però suport, molt... Candy, no?
1: Sí, estem fent molt de suport a grups de dol, grups de suport emocional, un dol, per exemple, dels que no es visibilitzen és el tema de cuidar, no? Però també està el dol migratori, el dol animal, qualsevol cosa, qualsevol allò que et pugui canviar, no?
0: Escolta, llavors... estem acabant, Candy. No, és que, a veure, el tema, i a més que és important explicar tota aquesta feina que feu des de l'entitat. Molt ràpidament sí que m'agradaria que m'expliquessis, perquè a Terrassa, la vostra entitat i l'Ajuntament heu organitzat per primera vegada tot un mes d'activitats per parlar d'aquestes morts, no? L'heu anomenat el Setembre Groc. Explica'ns molt ràpidament, telegràficament, en què consisteix.
1: Vale, mira, el Setembre Groc és, és un nom que es fa servir, que ara no tindríem temps per explicar, vale? Des de moltes entitats que treballem la mort per suïcidi, en homenatge a una persona que es va suïcidar, i aquí a Terrassa vam aprofitar aquest Setembre Groc que ens coneix tothom amb el moviment Siguem Girassols, que és la manera que tenim de compartir aquesta energia. què farem? Demà farem un acte central a la plaça Vella aquí a Terrassa. Tothom està convidat també fora de Terrassa. On a la tarda intentarem fer molt xivarri amb una lectura de manifest, concert, tallers molt concrets, també hi haurà una exposició sobre el suïcidi, i començarem un cicle de coses, d'activitats, farem des d'una xerrada per parlar de la mort i del suïcidi, des d'un grup de suport, que poden venir persones d'altres municipis, precisament persones supervivents, no?, de la mort per suïcidi d'un familiar, farem un cafè de dol, tallers més creatius, com un taller d'aromateràpia, d'expressió corporal, de dansa...
0: En definitiva, tot perquè es parli, perquè es visibilitzi, i no
1: correcte.
0: Es continuï amagant què és el que passa en realitat. Candy Guerrero, presidenta de l'Associació Els Dols de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Una
0: gràcies.
1: Abraçada.
0: Igualment. Sergi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: I ara toca el torn dels esports. Com cada any, la Copa Monestir dona el tret de sortida oficial a la temporada del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Benjamins, alevins i sèniors són els protagonistes d'aquest torneig vermell i negre que acabarà diumenge. En parlem amb el seu president, amb el Raimon Casas. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Doncs molt bé.
1: Escolta, aquesta Copa Monestir, expliquem per a aquells que no la coneguin, què és exactament la Copa Monestir?
2: Tenim diferenciat el que és... Dintre del club tenim la base, que són doncs, tot el conglomerat dels equips dels més petits fins a categories nacional catalana, considerem com a base, i després tenim els primers equips. La diferenciació entre la Copa Monestir és els dos primers equips, que juguen l'11 de setembre, sempre es fa paladiada i també es presenten l'equip femení i l'equip masculí.
1: Els sèniors?
2: Els sèniors. De sèniors en tenim molts, o en tenim diferents.
1: Els primers espases, podríem dir.
2: Els primers espases, que en femení és el que estan competint a màxima categoria estatal, a l'Hockey Lliga Iberdrola, i el masculí, que és a l'Hockey Lliga Plata Nord. Això és la Copa Monestir, sempre es fa el dia de la diada i es presenten els dos equips. El femení juga a les 11 contra la selecció absoluta catalana d'hoquei patins, i el masculí juga a les 12:45 contra el Barça Atlètic. I entremig es presenten els dos equips, el masculí i el femení, amb el camp dels segadors. I després tenim el que et deia de la base, que és el torneig Ciutat de Sant Cugat, doncs els equips dels més petits fins i tot doncs, són els que competeixen, perquè el dia 26 de setembre comencem les competicions oficials i és una forma també doncs, d'anar fent pretemporada.
1: Exacte. Voltregà, Noia, Cerdanyola, Ripollet són alguns dels clubs que participen enguany. Què és el que busqueu a l'hora de triar els convidats en aquesta Copa?
2: Busquem que siguin partits el més competitius possible. És a dir, doncs, un equip que competeix d'una forma, intentem buscar-li un rival que sigui de la mateixa forma. No intentem que siguin equips competitius i que el partit doncs, sigui d'una forma doncs, d'un de tu a tu. O sigui, depenent una miqueta doncs, del nivell, de la lletra i tot això, doncs, busquem diferents equips perquè sigui una competició doncs, sana i d'aprenentatge.
1: Mm. El cap de setmana passat ja es va disputar una part d'aquesta Copa i el dia de la diada i el cap de setmana doncs, això ja és la rematada final. Què és el que destacaries del que queda?
2: Deies rematada final, et comento.
1: A veure.
2: Tenim en el club 43 equips. Intentant que hi 43 equips, que ens agradaria que tothom pogués participar en el nostre torneig, on no només juguessin un partit, perquè el que deies, no? Tenim gent de Noia, gent de Sant Sadurní de Noia, gent de Voltregà, fer-los vindre perquè juguin un partit és complicat, no? Intentem fer un format de lligueta, amb semifinals i finals, amb tants equips que tenim al club, amb dos caps de setmana no som ni capaços de fer-ho. O sigui, tu mateixa comentaves doncs, que eren prebenjamins i alevins, però realment tenim prebenjamins, que els hi fem un torneig a part normalment a final de temporada, tenim infantils, juvenils...
1: Tenim tota l'escala.
2: Tenim tota l'escala, sí, sí.
1: I a més...
2: I aleshores, aquest any, l'11 de setembre, el cap de divendres, que també era un dia que utilitzàvem, doncs la Copa Monestir l'hem hagut de reduir. Aleshores, no tothom, a tothom li hem buscat tornejos fora de la ciutat de Sant Cugat perquè puguin doncs, competir i començar a fer la pretemporada i ja ens agradaria poder tindre un format molt més gran, però... Només disposem d'un pavelló per poder fer-ho. Hi ha altres clubs que potser tenen dos pistes annexes i poden utilitzar-lo, en el nostre cas no. I aleshores, com que sigui la categoria que sigui, l'hoquei es practica en un camp estàndard, vull dir que no hi ha un mini camp com pot ser futbol, a bàsquet i altres esports, doncs sempre ocupem el PAP 2, doncs no és tan gran com voldríem que arribés a ser, imagina't.
1: Ja, ja. No dona per tots.
2: No.
1: Sou una gran família,
2: sí.
1: com es pot comprovar. El Patí Hoquei Club Sant Cugat és un dels clubs importants de la ciutat. En quin moment diries tu que es troba l'entitat?
2: Doncs l'entitat es troba amb un nivell, el que comentaves, tenim totes les franges, duplicat moltes, estem fent les llicències doncs, de prebenjamins, tenim fins la lletra F.
1: Completareu tot l'abecedari, aquest pas.
2: Sí, quasi, sí. El nombre de llicències, la Federació Catalana es diu que som el club més gran de Catalunya, és un esport molt català, aleshores, com aquell qui diu, moltes vegades podem dir que quasi la mateixa Federació Catalana diu sou el club amb més llicències federatives del món. No? Som una família, som un club formatiu, tot i que tinguem dos primers equips, dos primeres espases, com deies, quasi a la màxima competició. El femení l'any passat va estar a Europa, per primera vegada a la història, uh-huh. Els nois competint. Aleshores, som un club sa, sí que a vegades ens falten les instal·lacions que voldríem. No? Doncs avui, per exemple, doncs, ens han comunicat...
1: Per aquí plora la criatura?
2: Sempre plora la criatura, sí.
1: Quin problema hi ha?
2: Bueno, doncs falta de... com es diu, d'instal·lacions. Doncs, disposant del PAP 2, és l'únic pavelló de tot Sant Cugat on es pot practicar hoquei, a la que el PAP 2, pel que sigui humitats, altres, com és cèntric, moltes vegades ens l'intenten utilitzar, doncs no hi ha disponibilitat de cap altre pavelló dintre de la ciutat de Sant Cugat on poder practicar l'hoquei, no? Llavors, la resta són pistes descobertes. Quan plou com avui, doncs només disposem de les cobertes. Sant Francesc no el disposem. El CAR, que també l'utilitzem, però clar, el CAR no és municipal i aleshores quan hi ha seleccions o altres esdeveniments doncs no podem disposar. I un dia com avui doncs, ens han avisat que el pavelló, degut a les pluges i les obres que estan fent, doncs, que un mur de contenció doncs, havia quedat afectat, i només disposem de la coberta del Tubau avui, no? Imagina't el que et deia, no? 43 equips, no tots avui ara doncs, tenim totes les franges plenes, sempre doncs, des de les 5:30

0: Ens agradaria doncs, que, com l'any passat, fa dues temporades, doncs, l'equip femení, ostres, per què no, pues, tornar a lluitar per les primeres places i poder tornar a Europa. Va ser una experiència molt maca, molt enriquidora. La primera vegada que competíem a Europa i vam arribar a la Final Four, malauradament vam perdre la semifinal 0-1, però, ostres, la primera vegada que competim i arribar a la Final Four, per mi és un èxit. I l'equip masculí, doncs, hem fet reforços i ens ha tocat la Lliga Nord, que econòmicament és molt complicada, però esportivament, parlant amb el coordinador i tot això, dius, ostres, si tot va bé, bueno, per què no somiar, no? I la base, doncs la base tenim equips competitius i intentem, no som un club que comenci a fer fitxatges, som un club de la ciutat de Sant Cugat i intentem doncs, treure el màxim rendiment dels nostres jugadors. I l'any passat vam guanyar el Campionat de Catalunya, vam arribar també al Precat, ja fa uns quants anys que arribem que guanyem el Precat, Campions de Catalunya, categoria així, doncs, bueno, doncs, tot el que és estar
1: engrescat
0: de les zones altes i, sobretot, el que és una família, som una família i, bueno, doncs que els nens i nenes s'ho passin el millor possible, que competeixin i al final és un esport, i hem apuntat els nostres fills, jo també m'hi incloc, perquè coneixin de l'esport.
1: Doncs escolta, Raimon, molts èxits per al club aquesta temporada, a veure si podeu assolir totes aquestes fites. D'entrada, però, que gaudiu d'aquesta Copa Monestir, que vagi molt bé, bona temporada.
0: Moltes gràcies, i qui vulgui, doncs, l'11 de setembre...
1: El PAF 2.
0: El PAF 2, de la selecció catalana femenina i el Barça Atlètic. Molt bons partits.
1: Doncs aquí queda dit. Gràcies.

A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Avui volem fer una recomanació des de Ràdio Rubí. És una mica personal perquè la faré jo mateixa, i és que el diumenge passat vaig anar a veure l'espectacle Curious del Cirque du Soleil i vaig quedar tan impactada que l'havia de recomanar. Curious és un espectacle que gira al voltant d'un buscador que té un gabinet de curiositats i que està convençut que existeix un món ocult i invisible amb idees boges i personatges sobrenaturals. El Cirque du Soleil combina un espectacle d'acrobàcies i circ amb una estètica steampunk que no decepciona. El circ canadenc sempre porta a Barcelona produccions d'altíssima qualitat narrativa i atlètica, una estètica cuidadosa i una música sublim. Si encara teniu l'oportunitat, aneu al Cirque del Sol, que està fent parada a l'Hospitalet, i si no, també podeu escoltar la seva banda sonora a Spotify.

0: Cada any, per escollir el cartell de la Festa Major a Castellar del Vallès, es fa un concurs per artistes i professionals on presenten els seus dissenys. En l'edició de la Festa Major, que arrenca demà, Beatriz Hernández ha estat la guanyadora. Marina Antonez, Ràdio Castellar, bona tarda.
1: Bona tarda. És moment de parlar del cartell de Festa Major, perquè estem a punt de començar aquesta festa grossa de Castellar del Vallès. 4 dies llargs de bona festa, de moltes activitats, de moltes entitats, de molta participació, que s'uneixen per aquesta imatge que cada any canvia, no? És un cartell que cada any fa una persona diferent, un concurs on es premia en aquelles propostes, de fet, aquella proposta que es considera més xula, no?, per a aquell any. I el que farem ara és parlar d'això, del cartell de la Festa Major. No sé si heu pogut veure-la, si heu tingut ocasió de veure-la, si no, xafardegeu a les xarxes socials de Fem Castellà, que la veureu, o de l'actual, i sabreu quina és aquesta imatge tan preciosa que ha fet la Beatriz Hernández, que avui ens ha vingut a visitar. Bona tarda, Beatriz.
2: Molt bona tarda, Marina.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Un cartell preciós, a mi m'encanta. Jo crec que amb tothom qui he parlat està d'acord amb mi. Sí. Per tant, deu ser que ho és, molt.
2: Vale. Sí, en general, la rebuda sembla que ha sigut positiva. Això sempre és complicat perquè és impossible agradar a tothom. Segur que hi haurà qui no, però com a mínim, si és així, jo no m'he enterat. És a dir, que en aquest sentit, bé, sobretot perquè no és l'habitual, el típic cartell, potser, de composició.
1: Expliquem, per qui no el tingui davant ara mateix, què és el que mostres al cartell?
2: Doncs és una imatge de tres criatures, però hi ha gent que es pensa que és una persona adulta i no, són tres criatures, en el castell de focs de final de festa, que estan observant-los en plena nit. I el que volia expressar és això. Aquest és un moment que per mi personalment és especial perquè el visc en família i, de fet, els personatges són reals, o sigui, són la meva canalla i la meva neboda. I era una il·lustració que havia de tindre una vida més llarga a banda d'aquest concurs. Vull dir que això, perquè és algú personal, i potser és per això que a la gent li ha tocat una mica més. Perquè la gent no està en un "que xulo que sí", sinó un "ai, que bonic". Mm.
1: I quan dius que és una cosa real, és perquè t'inspires amb una fotografia o amb el quelcom que tu després reprodueixes o no?
2: No, no hi ha fotografia, són experiències. Generalment, potser depèn de la composició que faci, necessito alguna imatge de referència, però en aquest cas no. O sigui, a vegades em passa que simplement és la imatge que apareix. Perquè, de fet, no tenia ni clar participar aquest any, vaig participar l'any passat. Pas que la iniciativa del concurs també la vam engegar des del grup Art 08211, que sóc membre, i era com, va, també hem de participar-hi nosaltres, clar, d'haver-hi una mica de gruix, no? I no tenia molt clar perquè és una obra que, si no surt premiada, doncs es queda en un calaix, és una pena. Així que li volia donar com una segona vida i pensar en una il·lustració que pogués compartir amb la meva família, és el cas.
1: Carai. És curiós com una imatge amb tan poc, al final, tan pocs elements, no? Perquè és el que deies, surten tres criatures i s'insinuen els castells de focs amb tan poca cosa, tingui tanta força. Com s'aconsegueix això?
2: Doncs suposo que d'una banda és el fet de... Quan em van premiar vaig dir-ho, era una cosa que tenia com molt clara per mi i de cara als altres del futur, de no pensar tant en el que volia potser el jurat, sinó el que realment volia fer jo. I jo crec que una obra, quan és viscuda, la gent al final hi connecta també amb més facilitat. I potser per això té tanta intensitat.
1: Mm-hmm. Tries el color blau, per què?
2: Per representar la nit. En realitat és un recurs gràfic i el blau és molt allunyat dels típics cartells que tenen un fons blanc, que són molt il·luminats, però és que per mi Festa Major quasi tot és nit i es poden representar amb liles o es poden representar amb blaus, i volia un blau com molt acollidor, o sigui, com, no un blau tirant a fosc, sinó, o sigui, és un blau fosc, però hi ha unes tonalitats que donen aquest contrast amb la llum que reflexa, si veieu els ulls es veuen com si hi haguessin les espurnes del castell de focs, i contrasta molt bé amb els tons de la pell, o sigui, en realitat també és un recurs gràfic de composició.
1: Tot i el color, la Beatriz no és experta en color només, sinó que és experta en dibuix, perquè ets il·lustradora, no?
2: Sí, correcte. En realitat, el que això se'm dona, no se'm veu les cometes, però estic fent cometes, és el color. O sigui, sempre li dic, per exemple, a la meva filla que és magnífica combinant-los i tot. Jo vinc del disseny. Per tant, treballem el color d'una altra manera. El treballem des de la impressió, no des de la composició amb la pintura, no? I llavors, amb la il·lustració, toques diverses tècniques, però no com a belles arts. Llavors, diguem-ne que el color no és la meva especialitat i i per això és el que més intento treballar per millorar dintre les il·lustracions.
1: Tot i així, en el traç d'aquest cartell s'hi veu que hi ha un dibuix, que hi ha un dibuix. Un dibuix, però, que reclamava també el format digital. Aleshores, tu com comences a dibuixar-lo? Ho vas fer primer amb llapis i vas portar cap al digital? Vas fer-ho directament en digital? Com anar?
2: Correcte. Jo, normalment, el meu mètode sempre és el mateix. Jo dibuixo sempre a mà. No m'agrada dibuixar el que és el traç, perquè crec que la gestualitat d'una mà no es pot... Hi ha gent molt, molt, molt bona en dibuix digital, però crec que no es pot imitar el traç. Jo treballo amb tinta, a mi m'agrada molt la tinta xinesa. Llavors, faig el dibuix a llapis, faig tinta, o sigui, el contornejo amb tinta, llavors l'escanejo. En aquest cas, el format que vaig dibuixar és un dinadors, vull dir que és un dibuix gran. Clar, perquè a l'hora de fer-ho més gran no perdés la sensibilitat de la línia. I després el que faig és afegir-hi el color en digital, perquè com tampoc sóc una experta, em puc carregar el dibuix fàcilment. Llavors, allà puc provar també, puc provar tons, puc provar colors. És molt important, i com que vinc del disseny gràfic, ho sé, que ha de funcionar igualment un cartell imprès com en digital. Per tant, has de poder treballar els colors de forma correcta. I això, si ho fas a mà, després reproduir-ho amb un suport digital, per exemple, és complicat.
1: I entre tu i jo, ara que no ens sent ningú, quantes vegades vas haver-lo de fer? Perquè això vol dir, o la vas encertar la primera, o vas haver de repetir diverses vegades.
2: El dibuix a la primera. El color no. El color és el que més em va costar. Tenia molt clar els tons que volia, però tinc el que se'n diu una carta Pantone, que per qui sàpiga és una carta de referència, i llavors l'exercici el fas com al revés. Busques des d'allà els colors que creus, perquè clar, com quedaran impresos, una cosa és el que jo faig a casa, les meves proves d'impressió, l'altra és la realitat. Agafes aquell llibre i vas fent combinacions, no? Vale. I proves una, veus que no acaba, ostres, ha quedat tot com molt clar, aquest color m'ha quedat una mica saturat, l'altre m'ha quedat molt... El que més em va costar va ser el color. Tenia clar els tons que volia fer servir, però trobar l'específic em va ser complicat.
1: I en aquest dibuix, per qui conegui una miqueta la Beatriz i els seus dibuixos, no hi ha l'efecte vinyeta, no? No hi ha diàlegs, no hi ha la bafarada, no? No hi ha bombolles, no hi ha vinyeta, no hi ha humor.
2: No. En aquest sentit, no. Que jo en realitat m'he anat especialitzant, o és cap on realment vull anar i on van sortint les feines, cap a una banda l'humor gràfic, que és més de premsa, o de còmic, que també faig coses de tires, i l'altra és la il·lustració infantil, que seria aquest cas del cartell, que és una altra branca que m'encanta. El que he fet més en aquest sentit és muralisme, que és el que he fet més recentment, o sigui, en gran format, i de format petit ara m'estan sortint alguns projectes que poden ser macos, un possible compte amb una col·laboradora aquí a Castellà, que esperem que tirar-ho endavant, sí, i bueno, perquè, clar, jo tinc la meva pròpia feina i aquestes són feines que jo vaig fent, no? O sigui que m'agradaria poder abarcar més temps, però mica en mica la cosa va sortint.
1: I res, després d'haver fet el dibuix, després d'haver-s'ho currat i tot això, va, el presenta al concurs i guanya. T'ho esperaves?
2: No. No, i precisament pel que deia al principi, perquè sé que és un cartell atípic, en el sentit que... Bé, jo em vaig presentar l'any passat i el meu cartell era doncs, un estàndard, diguem-ne, tot d'entitats, no? Molta festa, era una escena molta
1: gent... El recordo. El recordo.
2: Doncs, m'agrada perquè és més el meu estil de fet de
1: que vas quedar finalista.
2: No, què va. O sigui, no va ser ni finalista. Sí que em van els mantegals havia agradat, però que potser hi havia masses personatges que després hi costava... Clar, és veritat, és el que dèiem, hi ha moltes variants tècniques que un ha de tindre en compte a l'hora d'implementar un cartell, no?, en diferents suports. Però era una història totalment diferent de l'any passat d'aquest. Llavors, vaig pensar, no repetiré el mateix perquè em tornarà a passar que es quedarà en un calaix, no?, i a les xarxes i tal, però no li pots donar més vida. I per això va ser que vaig pensar, vale, faig una imatge que jo vulgui fer, pensant, òbviament, en la festa major, però que jo vulgui fer per mi i per la meva família, i ja està. I si no guanyo, que és probable, doncs ja el tinc fet. Però jo ja he fet aquesta acció que dèiem, no?, de participar i que hi hagi quòrum. Ara que hi ha l'exposició que està al mercat és fantàstic perquè es poden veure els cartells. Però, clar, per això pensava que no... I després parlant amb comunicació, em deia, és que justament... Això ja ho dic també, de cada futures edicions, la gent busquen algo que trenqui amb l'estàndard habitual. I és això el que els vaig aportar.
1: De fet, és, sí, no?, la gràcia del cartell també de la Festa Major de Castellà respecte d'altres, no?, que amb tot el respecte també puguin estar molt bé i ser molt curiosos, però aquí potser, com deies, Bea, és això, no?, el fet de ser inusual, no?, de ser com... una mica trencador.
2: Per dir-ho així, sí, sí, sí. De forma totalment involuntària, que és la casuística d'aquesta situació. Que
1: en tot cas, molt contenta, doncs,
2: sí,
1: no?
2: Sí, mogollon, mogollon. Clar, quan estava allà, estava convençuda de qualsevol de les altres dues... O sigui, entenia que podia ser finalista per la qualitat, no?, del dibuix, o que pogués agradar, perquè era interessant. Però com a guanyadora, no. Fins a l'últim moment, o sigui, la meva cara era desencaixada quan estava allà. Recordo que estava mirant, buscant la meva família, rotllo, que vol dir que sí, que, o sigui, ho estic entenent bé, no? Estic entenent bé, sí, sí.
1: Que bo. Doncs, Bea, ja per acabar, una última pregunta. La teva família, suposo que molt orgullosa, també, no?
2: Sí.
1: Del teu premi, no?
2: Sí, sí. I la meva canalla encantada, però ho van dient por ahí, de rotllo, això. Perquè la que es veu l'Anna més gran, hi ha gent que es pensa que sóc jo. I la meva filla reafirma, no, no, que sóc jo. O sigui, és la meva filla gran i la neboda, no? I els nens ho van dient, mama, sóc jo la del cartell. Ho veuen per la tele, per exemple, a la pantalla del mercat, i els hi fa molta il·lusió de...
1: Sí, ells, no?
2: Clar, de veure's.
1: I veuen un mini-jo allà.
2: I clar, meva germana amb la neboda, pues, també estan encantats. Tots estem molt contents. Ha sigut una molt grata sorpresa per a tothom.
1: Molt bé, doncs Beatriz Hernández, moltes gràcies per haver passat per la ràdio. Que vagi molt bé i molt bona festa major.
2: Igualment, moltíssimes gràcies, Maria, com

Què us sembla, doncs, si acabem amb aquest tema de Ginestar i Nil Moliner? Ginestar, que participaran d'aquesta festa major de Castellà divendres a 9:45 de la nit a la plaça del Mirador. Ho deixem aquí, gràcies connectats. Tornem demà quan passin 3 minuts a les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortida a 3 dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Barataves torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu, des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaian, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Vinga, Arnau, quan vulguis.
4: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament... Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
5: Anna, però què esteu fent?
3: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
5: Doncs sí, una mica.
3: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
5: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
3: Ui, això, francament, ho descarto.
6: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: Nosaltres, que el Torram, la 54, a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte. Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim l'Anela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
4: exacte,
2: a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedi sisena. És una mica, un compromís.
2: Bueno, si no, mira, hi arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barbaobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí, sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir... Bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
1: Sí, ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, imatge
4: és
1: de... Estic entre els sis, però no arribo sí, a la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta. Em va fer molta il·lusió. Tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí. Clar, jo soc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial. Crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia la intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu lo que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o
3: no...
1: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bé, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
3: Això sí.
1: Bé,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar...
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que veu fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, el qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva, perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i esclar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia... Sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, I la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots.
3: Sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar. Ho vaig preguntar a tres o quatre sí. persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer
4: llarg.
2: Molt de temps.
4: Són mesos, sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida a caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més.
3: El tema de la ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona, o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, no, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols i el procés pot durar, doncs, uns mesos des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipo un això cop... el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí, sí, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors... s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona... proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
5: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que és, va ser conserge de la Casa de Cultura, el que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf... company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: és
3: ho va
4: fer.
3: És
4: el de Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar
4: Fauqué.
3: Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Està molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, sí, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Arroyo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors. I finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Això és una mena de festa major de caparrots? O...
4: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així... difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adeu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, no és fresc, no. Ram... Ui.
2: Ra, ra, ra.
0: Ra.
2: Vinga, va.
0: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosser.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Lichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes, no són social, viuen en cadascú a la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
4: ja et dic, 700, eh? Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. Eh? Són 700 moltíssimes. Tipus d'abelles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de moment el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim, i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dents de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i de més pol·linitzadors i pol·linitzadores, i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, Anna, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: No, el noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansat sí que ho estem, eh? No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre. I què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea, va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això? Mm.
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, ja que tenia el de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dona per fer el fet que sigui una fil·loxera i la història de Sant Sadurní, dona per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una cosa que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així ja et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs, serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es

0: descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la Filoxera.
1: A vosaltres i per molts anys.
2: Vale, la primera, aquesta.
3: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
2: Per aquesta?
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: I ara l'última?
3: Quedem a la Rambla 54.

0: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer, tot felicitats, també, a tot l'equip pel programa. Aquesta setmana estrenadíssim, ja.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
1: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
0: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
1: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
2: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
3: Hola a tot.
0: Disculpeu.
3: Hola. Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio, a Ràdio 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
2: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles, que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
1: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
2: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius,

0: Doncs les nenes que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes i que no tots tornen a l'aula igual de contents. No, no. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
1: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
0: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi han, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
2: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens sumem a aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
3: Fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en el president Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria. I a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. i bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades a introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dintre. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbari vaig néixer, per tant no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si ha de ser, hi soc, i ja està. I pues, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia i l'Anna van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content. Però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
1: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
9: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i, bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpalleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda de la nostra web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Baratabas torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Rabellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els Rabellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Després de petar-ho a les xarxes en català, la santcugatenca Carla Clavera aterra amb un nou llibre, Si un dia tu i jo, editat pel grup 62. És la primera incursió en el món de la novel·la d'aquesta santcugatenca coneguda per ser creadora de contingut. Amb prop de 40.000 seguidors a Instagram, Clavera s'endinsa en el caos interior d'una jove de 25 anys que afronta els reptes que suposen el desamor, la pèrdua i l'absència. Tot i que la protagonista pot tenir punts en comú amb Clavera, l'autora deixa clar que l'obra no és autobiogràfica. Si un dia tu i jo ha estat un desafiament per a aquesta creadora de contingut a l'hora de crear una novel·la que parla del que costa deixar anar i del que esperem recuperar. Ha parlat amb ella la nostra companya d'informatius, la Sílvia González.
4: Saludem a Carla Clavera, escriptora, creadora de contingut, santcugatenca, i ens presenta a Ràdio Sant Cugat i al 91.5 de l'FM, Si un dia tu i jo. Carla, gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: Segon llibre.
5: Sí, sí, sí, però primera novel·la.
4: És el que anava a dir, però és segon llibre.
5: Sí.
4: Llavors, dista una mica de petar-ho a les xarxes, perquè
5: sí,
4: podríem dir que era un altre rotllo.
5: Exacte, totalment.
4: I aquí anem a una altra història, que això ha estat una aventura per tu i per la Matilda, que és la protagonista de Si un dia tu i jo. Per aquells que diguin, vull una cosa nova, anem a fer una mica de promoció, de què va Si un dia tu i jo?
5: De què va? Si un dia tu i jo és la història de la Matilda. És una noia com podria ser jo, com podrien ser les meves amigues, que viu per Barcelona, té un grup d'amics, està una mica enamorada, una mica perduda, i bueno, lluita per buscar el seu camí.
4: Com a mínim és un bon punt de partida, perquè, com acabes de dir, podria ser jo, podria ser una de les meves amigues. Per tant, el públic que busques i que busqueu, els que esteu darrere d'aquest projecte, és un públic juvenil o creus que els temes que es tracten hi ha gent que es pot sentir identificada?
5: El llibre està amb el segell Fanbooks del grup 62 i sí que és un segell que neix com per llibres d'un públic juvenil, adults joves, però sí que és veritat que jo quan vaig començar a escriure aquest llibre volia que se'l pogués llegir la meva cosina de 15 anys, però també una noia de 25. Crec que engloba... Sí, sempre parlo de noies perquè trobo que és un llibre que potser va més enfocat a un públic femení, però també els nois que el vulguin llegir, evidentment, benvinguts siguin. De fet, la meva parella se l'està llegint i li està agradant, això ja no sé si m'ho diu perquè és la meva parella o perquè li està agradant de debò, però que al final és un llibre per tothom qui tingui ganes de llegir una historieta que passa a Barcelona i una mica fresca.
4: Era la pregunta que sé que estàs esperant. Quant de tu hi ha en aquest llibre? Perquè segurament la gent que segueix la Carla Clavera doncs sap que fa moltíssims continguts en català, que després en parlem, per xarxes socials, i indefectiblement qui et segueix en les teves recomanacions de llibres o del loquet del dia t'hi pot veure d'alguna manera, no?, per aquesta frescor, per aquesta manera d'expressar-se. Ara és el moment de dir si parla de tu o no parla de tu.
5: La novel·la no és autobiogràfica, no és una cosa que m'hagi pogut passar a mi, però sí que, evidentment, per escriure un llibre, la inspiració ve de llocs. Aleshores, clar, aquests llocs existeixen a la meva ment, ja sigui perquè és una cosa que m'ha explicat una amiga, que li havia passat a una cosina, o una cosa que potser sí que m'ha passat a mi, i el llibre es va construint una mica, doncs, amb anècdotes reals, però amb coses que potser no ho són i podrien haver estat. Aleshores, la Matilda no sóc jo, sí que compartim doncs trets, però no tots. Aleshores, podria ser una amiga meva. O sigui, és una noia. És una noia amb les coses que li agraden, amb les coses que no, que crec que queden molt ben definides al llibre, però que els lectors no vull que m'imaginin a mi ni que es pensin que és una història que jo he viscut real, perquè no és així. O sigui, la Matilda és una persona que existeix al llibre, però existeix per si sola.
4: A més, hem de dir que la idea no sorgeix de tu, et venen a buscar.
5: Sí, això és una cosa que em va fer molta il·lusió. De fet, jo ja havia escrit Petaró a les xarxes en català amb Cusatània, una editorial de Valls, i entre que es va publicar el llibre fins que jo doncs vaig tenir el primer contacte amb la Patrícia, passen gairebé 2 anys, no arriben, però més o menys, i jo ja tenia aquesta història començada des de feia ja força temps, perquè bueno, un dia em va venir com un fletxasso i vaig dir, ostres, aquest pròleg, de fet, el llibre està... Ja cap al final no tant, però molt al principi està escrit molt de forma lineal, o sigui, jo vaig seguir l'ordre de capítol a capítol, i el pròleg és el primer que vaig escriure. I em va venir, vaig escriure'l i el vaig deixar com una mica apartat, perquè bueno, vaig començar a tenir molta feina, i sí que era una cosa que jo sabia que volia fer. De fet, jo he volgut ser escriptora des de sempre. De fet, estudio periodisme perquè a mi... Jo volia saber què passava al món, m'agradava llegir, m'agradava escriure. I dic, què puc fer amb aquest popurri? Doncs periodisme. I al final és el que vaig acabar fent. Però, doncs això, aquesta és una idea que va néixer un dia perquè sí, i al cap d'un temps vaig anar a una trobada, que van a un esdeveniment per BookTokers, per la promoció d'un altre llibre, d'una altra autora, Les mans brutes i el cor en pilotes, molt guai, de la Sílvia Amadi, també de Fanbooks, i que em va agradar molt. Aleshores, com que era un llibre que passava en un poble, on hi havia un profe de ceràmica, tal, ens van portar a fer una activitat de ceràmica, de pintar ceràmica. I jo vaig seure al costat de l'editora de Fanbooks, la Patrícia, i vam estar xerrant, no de mi, sinó del llibre de la Sílvia, de coses en general i tal, i va haver-hi com molt bon feeling. Aleshores, al cap de 2 dies, jo em vaig trobar un mail que em va fer moltíssima il·lusió, i mira que en rebo el dia, però aquell va ser com, buah, quina passada, on la Patrícia em deia doncs, que em semblaria escriure alguna cosa que fos diferent al Petaró, sinó que fos una novel·la enfocada doncs, a un públic juvenil, una mica com tipus Dolly Alderton, no sé si la coneixes, però va escriure un llibre que ho va petar moltíssim, el Everything I Know About Love, que explica doncs, peripècies de la seva vida, bàsicament, amoroses, amistats, etc. I clar, jo vaig veure aquest mail i vaig dir, sí, o sigui, a mi aquesta frase m'encanta, i vam quedar. I em va dir, ok, perfecte, però necessito que em portis alguna cosa, perquè per molt que la idea em sembli bé, jo vull veure si és factible o no, això la Patrícia. I vam quedar al fornet de Diagonal, li vaig portar els papers i em va dir, vale, no pateixis si no et dic alguna cosa en 2-3 setmanes, perquè se n'anava a la Fira de Bolònia, tenia coses. Clar, jo cada dia dient, bueno, avui serà el dia que em dirà alguna cosa o no. I al cap de 3 setmanes o així, la veritat, em va fer moltíssima il·lusió perquè em va dir, m'ha agradat, crec que la història de la Matilda pot tenir futur, ens hi posem o què? I vaig dir, clar que sí, endavant.
4: Déu-n'hi-do, doncs és moment de també abordar una miqueta més doncs, com va ser el procés de gestar aquest llibre. El primer de tot que queda l'atenció, que ara et demano que agafis el llibre, és atenció perquè té 464 sí, sí. pàgines. En un moment en què tots estem dominats per les pantalles, i que saps que els nostres hàbits lectors doncs potser no són els que teníem abans, aventurar-te en un repte com aquest, de dir, mira, tindran per llegir els meus lectors i lectores? Això no va haver-hi un topall, no t'han dit, ostres, déu-n'hi-do, aquest volum.
5: No, o sigui, en el meu cas, és que els llibres m'han acompanyat sempre. O sigui, jo no he notat això de que hi ha com una disminució en l'hàbit de la lectura, perquè per mi és una cosa que els llibres m'han acompanyat sempre. I, de fet, sóc ferma defensora que el que es diu que el jovent no llegeix és mentida. I jo t'ho diré sempre, perquè quan he començat a publicar vídeos de llibres, fent ressenyes, fent llistats de llibres que podeu llegir, sí, o sigui, mil coses, jo he notat una rebuda brutal. La gent es guarda els vídeos, la gent li agraden les ressenyes o les comenten o discrepen. O sigui, jo he notat molt d'això. I jo penso, és mentida que els joves no llegeixen. Així que jo vaig dir, jo escriuré aquest llibre, se'l llegirà qui vulgui, i a més t'he de dir que si ara mires les xarxes i de més, crec que aquest 2026 llegir està de moda. Llegir s'ha posat de moda. I ja no sé si és del tot performàtic o no, però la gent surt a les xarxes amb llibres. Que si les gratitud... Bueno, ara hi ha llibres virals, clar, aquest és un altre tema. Igual que es fan virals moltíssimes coses, s'han fet virals, s'han començat a fer virals llibres. Tenim el de Comeres Flores, de la Lucía Soya, que ha sigut tot un bombasso, i les xarxes en van ple. Tenim Les Gratitudes, tenim Oxígeno, tenim moltíssimes novel·les que ho estan patant moltíssim. I clar, per això et dic, vull dir, ara la gent s'està llançant com a fer vídeos de llibres, ja no sé fins a quin punt és una moda passatgera o no, però clar, escolta, perfecte, a mi em va genial.
4: Endavant, no?
5: Sí, sí, sí.
4: No? I pel·lícules que estan basades molt en llibres, tenim ara Cumbres sí. Borrascoses...
5: Hamnet, també.
4: Exacte, sí, que la gent, sí, sí, doncs, sí. Hamnet ho ha patat a les llibreries.
5: Sí, exacte, o sigui, el llibre que va sortir el 2020, Hamnet, de la Maggie O'Farrell, aquest any ha superat les ventes, crec, del primer, per la pel·lícula. O sigui, és que és una passada. I Cumbres Borrascoses, pues, també, tot i que la pel·lícula i el llibre, pues, això és un altre tema, també. O sigui, jo crec que és un bon moment pels lectors i per la gent que s'hi ha volgut llançar.
4: Tu definiries el gènere de Si un dia tu i jo com a novel·la romàntica? I ara et demano que em parlis una miqueta del Guillem i la sí. Matilda, una mica, ni que sigui per encoratjar la gent que...
5: Aviam, sí. Va? Sí, no. O sigui, és novel·la romàntica, té una part de novel·la romàntica, després crec que l'amistat... que també no deixa de... Per mi les amistats són una història d'amor, també. No deixa de tenir-hi un pes molt important. Hi ha una relació molt important i molt forta amb les dones de la família, tant amb l'àvia com amb la mare, que això era una cosa que jo volia, doncs, que hi fos 100%. I, bueno, el Guillem, qui és en Guillem? Perquè de la Matilda ja en parlarem, si és la protagonista, però el Guillem és una persona que, bueno, té molt de pes a la novel·la, té molt de pes. I el vas coneixent, jo crec, a mesura que vas passant les pàgines, cada vegada et fas una idea més de quin tipus de perfil és el Guillem. Jo et diria que és potser el tipus de noi que a la teva amiga li dius, per qui no? Red flag. Per qui no hi vagis, però tu hi vas igualment. Perquè un cop estàs posada dins la història, què et poden dir? Que no, ho has de viure abans. Aleshores, és una mica, doncs, egocèntric, evidentment és guapo, agrada, ell sap que agrada, i juga una mica amb això. I la Matilda, doncs bé, és que la Matilda és tot un món en ella mateixa, vull dir, té una feina que no l'acaba d'omplir del tot, té unes amigues que són el seu puntal, i bueno, ella va fent, té una mare que hi és però no hi és gaire, una àvia que hi és molt, i bueno, té moltes pors, com tenim tots, a l'edat que dius, vale, ja estic treballant, la meva vida ha començat, però qui sóc, què vull fer, què faig?
4: És que, de fet, l'obra parla de persones, dius, que tot i anar sense brúixola, busquen qui són.
5: Sí.
4: Tu creus que la generació Z, que tant ens agrada posar etiquetes, és la generació més desorientada, potser per aquest nivell d'exigència, per aquesta pressió, o sigui, aquesta brújula?
5: Jo crec que sí. Jo crec que som una generació que ens ho han donat tot en bandeja, amb safata de plata. O sigui, tenim molts... jo, en l'entorn que entenc que és un entorn privilegiat, en el que jo he crescut i viscut, tenim molts estudis. Hem anat a universitats, doncs ja siguin privades o no, però que hem pogut accedir a tots els estudis que hem volgut i més. Que tenim màsters. I se'ns ha vengut la idea de, no, estudia això, estudia l'altre, l'anglès, és importantíssim. Fes 5 màsters i se't rifaran. Tu acabes i està tothom igual que tu, perquè a tothom li han vengut la mateixa història. Aleshores, tu ets un més dins de tot aquest mar de peixos, tu ets un més. Aleshores, doncs clar, estàs en un punt que dius, i ara cap on vaig? Perquè sí, perquè hem anat seguint un camí molt establert, com ovelles d'un ramat. Sí, cap aquí, perquè m'han dit que si faig A i després B, serà C. I no, tu acabes els estudis i dius, vale, un moment, que la vida real comença, de què va tot això? Perquè al final la vida real no te l'expliquen ni a la universitat, ni a l'escola, ni enlloc. Te la vas trobant a mesura que la vas visquent. Per tant, jo crec que la generació Z ens passa una mica això.
4: Tu deies abans que l'obra doncs, no va de tu, no és autobiogràfica, però sí que és veritat que t'has contagiat de coses que has viscut. Hi ha una part d'aquesta obra que tu has expressat en xarxes que també et va colpir molt, perquè aquesta figura que tens de l'àvia llibre i tu també el que has viscut tu, no entrarem en el tema, però sí com portes el tema d'un procés de gestar un llibre quan rasques coses que fan mal.
5: Jo acabo d'escriure el llibre, el meu avi doncs, ens va deixar quan jo estava a punt d'acabar el llibre. Aleshores sí que és veritat que va ser un cop molt dur per mi, perquè el meu avi és una persona doncs, que... O sigui, ha sigut el meu fan número 1 tota la vida, des de que sóc petita. Ha sigut un avi, molt avi, que ens ha cuidat moltíssim. El típic avi de les pel·lícules, que t'agafa de la mà, que et porta al parc, que et compra el gelat, que sempre hi és... Era l'avi. Aleshores, doncs clar, va ser un cop molt dur acabar d'escriure la novel·la sabent que ell ja no la podria llegir. Però sí que és veritat que la novel·la va dedicada a ell, o sigui, si ho vaig acabar d'escriure va ser perquè vaig dir, és que ho he de fer, perquè jo li vaig prometre a l'avi que escriuria un llibre que em convertiria en escriptora, perquè al final sóc escriptora perquè li vaig dir a l'avi, així que sí, va ser molt dur acabar així. No poder-li ensenyar el resultat final, però jo sé que des d'on ell estigui ho està veient.
4: Fantàstic. Doncs que maco per donar aquestes vibracions bones a com funcioni el llibre. Veig que l'estratègia també de l'obra, de Si un dia tu i jo, amb el tema del dietari, que també a Patró les xarxes també el tocaves,
5: sí.
4: És el que et permet connectar-te al tema d'aquesta fórmula amb la gent? Creus que és una manera més propera d'abocar els sentiments, en aquest cas, de la Matilda?
5: Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una peça clau per sentir-la a prop. Aleshores, el tema d'escriure com et sents, les teves emocions, tot això ha estat clau per mi i crec que també és molt clau per la Matilda. Ja ho veureu. Clar, és molt difícil quan no pots dir res. Però, aleshores, crec que sí, que en un món... Potser ho lligo una mica amb tot el de les pantalles. O sigui, en un món on estem tan hiperconnectats tots amb tots, tan assabentes de què fa el teu amic que està a Tailàndia, que està a l'altra punta del món, absolutament de tot, al moment, a vegades no sabem què ens passa a nosaltres mateixos. I és com molt important seure i escriure, almenys per mi, per altra gent doncs ho serà anar a pintar o fer coses, però crec que és molt important dedicar-nos una estona a nosaltres per connectar i veure què és el que realment sentim. I això sí que és una cosa que compartim, crec.
4: És que per què ens costa tant dedicar-nos una estona al dia per buscar-nos, no? Allò sí. Que dius tu, no? Que aquesta desorientació, ok, parlem dels joves, però, ostres, tots estem hiperconnectats, tots estem fent scroll tot el dia.
5: Totalment.
4: Llavors aquí, amb el llibre, ens obres una porta a explorar coses i a veure la vida d'una altra manera.
5: Ai, doncs mira, no ho sé, o sigui, jo, al final, si hi ha gent, o si hi ha alguna persona que aquest llibre serveix perquè pugui... veure la vida d'una altra manera i vegi que altres vies són possibles, jo estaré feliç. O sigui, no neix amb aquesta intenció, però si hi ha algú que se sent així després d'haver llegit el llibre, perfecte, que m'ho diguin.
4: Clar que sí. Escolta, a l'obra, la presència de la mare té un paper important. Escolta, la teva mare, la Vivi, que també ens interessa, que també és creadora de contingut, què n'ha dit de l'obra?
5: A la meva mare li vaig donar el llibre fa uns dies. Aleshores, encara se l'està llegint i em deia, Carla, però jo no vull que es pensin que la mare sóc jo. I dic, mama, no s'ho pensaran, és el mateix que et dic jo, jo tampoc vull que es pensin que la Matilda sóc jo. Jo, però que es pensaran que no ens portem bé, es pensaran que sóc una estrafolària. I jo, mama, que no. Estava una mica preocupada per això, però... Jo crec que la gent sap que tenim una relació de Déu amb la meva mare, evidentment amb les nostres coses, com moltes mares i moltes filles, però no, la Verònica no és la Vivi.
4: D'acord. Estarem molt pendents de properes publicacions, a veure com es va gestant tot plegat. Escolta, abans d'anar acabant, com dèiem, ets coneguda per fer contingut en català, aquell dia que se't va encendre la llumeta, no?, que tots... Doncs a vegades per tenir més projecció es comença doncs, en castellà i vas dir, mira, no, el meu punt, jo com penso, jo com sóc, és en català. Tu què n'opines que només... Mira, dades de les enquestes d'usos lingüístics de la població. Ara mateix, només el 29% dels joves entre 15 i 29 anys tenen el català com a llengua habitual. O sigui, gairebé el 30%.
5: Sí.
4: Aquest llibre també, una bona mostra de fer creació en català, que és el que tu... Sí. Controles. Tu et mous, tu treballes, tu fas oci... Tu això ho estàs palpant?
5: Sí, ho estic palpant i no m'agrada gaire ser pessimista en aquest tema, però sí que és veritat que les dades són esfereïdores. A mi se'm parteix el cor perquè és la meva llengua, és una llengua que al final cal defensar a tort i a dret. Jo he trobat aquesta manera de defensar-la, que trobo que fent contingut a les xarxes en català no... Jo sempre he cregut que és fer política d'una manera o altra, sense parlar-ne, però fer política, perquè jo podria haver decidit fer-ho en castellà o en anglès i tenir un públic diferent, no més ni menys, com això que els encanta dir a tots, si lo hicieras en castellano tendrías más seguidores, tal. Això no ho sé, perquè no ho sabem. O sigui, per tant, és una altra vida i no l'hem viscut. Però sí que és veritat que, tot i que cada vegada hi hagi més joves que es llencen a les xarxes a fer contingut en català, cosa que és perfecta i celebro, perquè jo sempre dic, llanceu-vos-hi... en som, però encara en falten més, o sigui, això segur. Sí que és veritat que tu quan surts al carrer i deixes les xarxes de banda, sents poc català. Tu vas a Barcelona i de bo que l'altre dia vaig fer la prova. Costa molt entrar a un local, ja sigui un restaurant, un bar, una botiga, i que no se t'adrecin primer, sempre se t'adrecen primer en castellà, sempre. I això és molt trist, sí que és veritat que és un moment... que no és gaire bo pel català. Però bueno, sí que jo penso que almenys fent vídeos, fent, doncs mira, ara un llibre, escrivint un llibre en català, doncs d'alguna manera estem ajudant una mica. Que no vull que ningú ens imagini com els salvadors de res, perquè no ho som. Això, els salvadors haurien de ser unes altres persones que fessin la feina. Però bueno, sí, és... A mi em posa molt trista, per això jo des d'aquí dic que, si us plau, mantinguem el català i parlem el català sempre que es pugui.
4: Fantàstic. Ara sí, última pregunta. Pot ser que les aventures de la Matilda tinguin continuïtat? I atenció, que estem fent l'entrevista, que acaba de sortir el llibre del forn, com aquell qui diu, i ja estem preguntant això com a mínim. Ja sé que no et pots mullar, però aquí hi ha xitxa? Amb aquesta noia hi ha xitxa?
5: Hi ha xitxa perquè és la seva vida. Aleshores, jo crec que es pot rescatar en qualsevol altre moment, de dir, vale, doncs aviam on ha quedat la Matilda. Però no ho sé, o sigui, el llibre acaba. Però clar, vull dir, ningú, o sigui, no mor, per tant, vull dir, podria seguir.
4: Bueno, gràcies per donar-nos aquesta informació, encara que estem aquí acabant el llibre. Fantàstic, jo crec que ha estat una experiència bona per tu, que t'espera un 2026 molt joiós.
5: Sí.
4: Els seus seguidors ja saben per què. Que té moltes coses en cartera. Carla, tant de bo puguis venir més a Cugat Mèdia per parlar-nos de més projectes, de més llibres... No sabem, perquè ja estàs amb... Potser és un assaig, el proper que facis.
5: Vés a saber.
4: Moltes gràcies i fins una altra.
5: Gràcies a vosaltres.

0: A aquesta hora, al Faves Comptades, posem el focus en el piano i en tot el que representa dins de l'Escola Conservatori de Sant Cugat. Ho fem també amb una mirada especial avui cap al concert d'homenatge al pianista i professor Oriol Espuny, que tindrà lloc el pròxim 28 d'abril al Teatre Auditori. I per parlar-ne ens acompanya, com sempre, la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos. Benvinguda, Clara, com estàs?
1: Molt bé i molt bon dia a tots i totes.
0: L'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano del Conservatori. Benvinguda.
2: Gràcies,
0: Anna Maria.
2: Bon dia.
0: I la Dolors Montfort i el Ferran Espuny, que són pares de l'Oriol Espuny. Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Bon dia, gràcies.
0: Clara, hem començat amb música, com sempre?
1: Sí.
0: Què hem escoltat?
1: Una música que es diu T'estimo tant. L'autora, la Conxita Badia. I l'he escollit perquè, bé, s'està celebrant els 50 anys de la seva mort. Per tant, és important donar aquest valor a aquesta persona, tant intèrpret com compositora, i gran persona que també es va donar a conèixer amb grans músics de l'època. I s'estan fent tot d'actes molt importants. Animo a tothom a anar a la pàgina web, que s'està penjat tots els concerts que es faran. I en aquesta ocasió, el que sentíem al violí estava tocat per el besnet, que és en Francesc Guzmán, i el seu, bé, també, Pau Casan, al piano. Tots dos són besnets de la Conxita Badia, i el... Concretament, en Francesc Guzmán és professor de l'escola de violí. Per tant, per mi, ideal començar amb aquest, no?, amb aquest homenatge, amb aquest reconeixement. Però, sobretot, aquest any i aquesta artista Conxita Badia.
0: Mm-hmm. Doncs hem començat amb aquesta pinzellada d'una gran intèrpret del piano, cantant, compositora, com deies, la Conxita Badia, per donar a conèixer l'agenda d'activitats del mes d'abril de l'Escola Conservatori, però sobretot, ho hem dit al començament, no?
1: Sí.
0: Aquesta data important, ens aturarem i farem atenció especial el dia 28 d'abril, que serà quan es farà el concert d'homenatge al Teatre Auditori a l'Oriol Espuny Montfort.
1: Molt bé, jo voldria començar amb que justament a l'últim programa parlàvem de la Coral Jove del Conservatori. Mm-hmm. Doncs una gran notícia, ha aconseguit el primer premi, la Coral Jove, d'un gran, gran esdeveniment musical i de corals, que és Aegea de los Caballeros, primer premi com a coral i, a més, primer premi i premi a la direcció en Raimon Romaní. Per tant, enfilem de l'últim programa en aquest, que ens van venir tres integrants. És molt bonic, dius, aquesta notícia. Després dius que seguim amb moltes activitats al Conservatori, tant fora del centre que en diem, que és aquesta trobada d'orquestres a Mollà, infantil i juvenil, us podeu imaginar tota la moguda que representa això. La fagotada, sí, que es fa al Conservatori de Manresa.
0: Fagotada, eh?
1: Fagotada, perquè és això, un conjunt de fagots. Sí, fagotada, amb un concert que també fan, es fa a Manresa. Hi ha també un taller de violoncels que es fa a Manlleu, per tant, vinga cap a Manlleu. Intercanvi de guitarres d'Andorra, Granollers, Sabadell, Sant Cugat, i tot això es fa a Andorra. Vaig fent ràpid, però és que això és bé. I una cosa també es celebra aquí, com ja portem molts anys, i en aquest cas serà la 21a cantata de segon, és el Follet Valent, que és totes les escoles de secundària, de primària, que es troben per fer el Follet Valent, en la qual jo faig la direcció artística i narració, direcció Raimon Romaní, pianista, en Joan Ramon Company. Per tant, aquí ens trobarem allà a l'auditori, quasi bé, doncs, uns 900 infants, perquè es fan tres passis, de 300 cada un. Bé, però tota la feinada des del començament de curs. Això és, a veure, fora del centre. Bé, però deixo tot els aspectes de piano, tot el piano, a l'Anna Maria Cabrera per després. Però en el centre tenim la bufata. Bufata, vinga, ja s'entén, bufata. Som-hi amb la bufata. I després els concerts d'alumnes de guitarra de l'ESMUC, que venen a l'Aula Magna, i també Cambra a la Magna, us recordo que es torna a fer un concert ara molt important el dia 30 d'abril, que aquest és un homenatge també al naixement de Pau Casals, el 150è del naixement de Pau Casals. I es fa amb el trio Freixes. Fent el trio Freixes es fa un homenatge a una vocació i una manera de treballar també del Pau Casals, que feia un trio. I aquí està, el trio Freixes, aquest homenatge a Pau Casals, i amb unes partitures excel·lents de tot el que toca. Bé, aquí us animem que en el blog del Conservatori i també a Instagram nosaltres anem penjant totes aquestes activitats.
0: Tens més coses?
1: No, les coses...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Perquè ja m'estava quedant sense full, eh?
1: Sí, jo també, eh? I jo potser el que diria... Mira, perquè passarem després a un altre... al capítol del piano, i potser aniríem al track, a la música 2, què et sembla?
0: Vinga, i... sentim piano.
1: Sí, piano, exacte.
0: Què escoltem?
1: Aquesta és un... Rachmaninov va fer una partitura per 6 mans a piano. I això també, mireu, existeix.
0: Anem a comprovar-ho.

0: Doncs anem a conèixer millor l'activitat pianística del Conservatori. Com dèiem al principi, ens acompanya l'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano. Anna Maria, com tenim el piano al departament a l'Escola Conservatori? Després m'explicaràs com es fa una partitura a sis mans, eh? Perquè...
1: Molt bé. Doncs bon dia. Molt contenta d'estar avui aquí i acompanyada amb els pares de l'Oriol. El departament de piano sempre ha sigut un departament molt potent, amb moltes activitats, bueno, tot el centre, com hem vist, que ens ha comentat la Clara, és un centre que no parem, omplim l'agenda escolar amb moltes activitats i, com no podria ser d'una altra manera, el departament de piano també. Tenim moltes activitats perquè també és un departament amb molts alumnes. Comptem més de 140 alumnes i, clar, això ens fa de que organitzem moltes coses, des de conferències, a intercanvis, a concerts. Tenim molts tipus d'alumnat, des de petitets. També he d'anunciar que el departament de piano, el curs que ve, inicia el projecte d'iniciació al piano des dels 6 anys. Sí que sempre hem tingut a l'escola la sensibilització i la iniciació, però era més una visió general de roda d'instruments, però l'any que ve apostem per fer ja la iniciació al piano als 6 anys. Llavors, clar, amb aquest ventall d'alumnes tan diversos, doncs tenim moltes coses. Precisament avui, a la tarda, doncs ens anem a Granollers, que tenim un intercanvi amb el Conservatori de Granollers, i ens juntarem amb els deiaies d'aquí uns 40 pianistes. Bé, tot això és molt maco, estem molt contents. Sempre el departament ha sigut un departament amb molts professors, i aquí m'agradaria, doncs, això, ja que tenim els pares de l'Oriol, doncs anunciar que tenim aquest homenatge en memòria d'ell. Va ser un excel·lent company, tant com a músic com a professor, i estem evocats a que surti un homenatge fantàstic el dimarts 28. No sé si ara és el moment de parlar o...
0: Sí, jo crec que...
2: Sí?
0: Sí, sí.
2: Molt bé.
0: Sí. Abans que no se'ns faci tard, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, exacte, eh? Perquè això,
0: que per això
2: és clau.
0: Hem vingut, per parlar d'aquest homenatge, de recordar la figura de l'Oriol. Ens acompanyen els seus pares i, per tant, jo, saps què podríem preguntar? Que els pares que ens parlin de l'Oriol, com era l'Oriol?
3: L'Oriol era l'Oriol.
0: Sí. Però els que no l'hem conegut...
3: Ja, sí. Doncs des de molt petit ja es va iniciar a la música. Nosaltres vam viure a Blanes i allà ja es va iniciar en la banda. Tenia 6 anys tocant el saxo i anava pels carrers dels pobles de per allà tocant. Després el meu marit es va traslladar aquí per feina i ja va començar amb la música. Ja de seguida va començar amb el piano. Va començar Fusió amb la Gemma Navarra, la Pilar Roig com a directora i amiga, i després va tenir professores com la senyora Carmen Villegas, la Lluïsa, la Josefina Montmany, fins que va fer el grau superior, que va anar al Conservatori de Barcelona, Superior de Barcelona. Això allà va continuar fins que va acabar, va tenir com a professora la Maria Jesús Crespo, i fins als últims dies de la seva vida, perquè la necessitava sempre personal i professionalment. L'Oriol era una persona entregada a la música i entregada també a les classes del Conservatori. El Conservatori era la segona casa, com sempre diu el Ferran. Era la segona casa i estava entregadíssim. Estimava els alumnes, estimava els companys. Era una persona generosa, era una gran persona.
0: Deixeu-me que li pregunti al
3: sí,
0: pare, al Ferran. Ferran.
3: Perquè si no, no li deixaré res.
0: aquest enamorament, aquesta passió per la música que tenia l'Oriol, d'on li venia? Li venia de família? A casa havíeu sigut allò gent de música?
4: Sí, sí. Nosaltres sempre a la nostra família sempre ens agrada molt la música, tota classe de música, però especialment la música clàssica. L'Oriol, des de molt petit, quan en aquella època era costum que els nens petits estessin al parc, el que en dèiem al parc, no? Perquè no els podies tenir tot el temps en braços, no? Llavors havies de fer les teves coses i ell estava amb joguines i el posàvem al parc.
3: A la gàbia aquella que teníem a casa, aquelles gàbies que teníem abans.
4: Posat al parc i començar a plorar, tot era el mateix, perquè volia estar en braços, com és natural. Però llavors li posàvem música i quedava bocabadat. Posàvem Mozart, algun concert de Mozart, i automàticament deixava de plorar.
0: Sí. Quin remei més bo, eh?
4: Sí. Sí, sí, sí, sí. Bé,
3: i així va ser sempre.
4: I així va ser sempre. Era... no m'estranya d'haver escoltat el programa musical del conservatori, tan ampli i tan divers, no m'estranya que l'Oriol estigués tan integrat, no? Perquè sí, efectivament, era com la segona seva casa, i a vegades inclús la primera, en alguns moments.
2: Jo crec que va ideal, perdoneu, una frase de Plató, que diu, la música dona ànima a l'univers, ales a la imaginació, consol a la tristesa i vida i alegria a totes les coses. I penso que ens aniria molt bé ara un moment d'aquesta música que va crear en Fauré en homenatge a una nena que es deia Dolly i crea aquesta partitura perquè se l'estimava, aquesta criatura. I ja que hem parlat d'aquest Oriol també petit.
0: D'aquest Oriol petit, perfecte.

0: les seves interpretacions. I com una persona, pues, com a persona, era un home bo.
1: Que és l'essència,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: I com a home bo, com a home de música, l'Anna Maria ens explicarà, doncs, aquest dia 28,
2: sí,
1: no? Quin és el programa, què és el que teniu previst en aquest homenatge que se li farà a l'Oriol?
3: Sí.
1: Sí?
3: Doncs, com molt bé han dit els seus pares, sempre des del principi hem pensat que el millor homenatge que li podem fer és com a protagonista precisament el piano, perquè era el seu instrument, vivia amb el seu instrument, comunicava tots els seus sentiments a través de l'instrument, i hem elaborat aquest programa amb molt d'amor, amb molt de carinyo, i escoltarem, doncs, la intervenció de 10 pianistes, o sigui, participaran 10 pianistes, diré els noms, perquè hi ha, que són companys del nostre centre, com l'Emili Brugaia, el Joan Ramon, company, el Joan Josep, que havia sigut company i director. Després tenim les dues joves, que són ara del departament, l'Esther Letxa i la Lilian Vázquez. Després també tenim, com jo mateixa, tenim l'amic i company de tota la vida, el Lluís Rodríguez, val? I la figura essencial i que està super contenta de participar, la seva professora, la Maria Jesús Crespo. Crec que no em deixo...
2: I la Lourdes,
3: i
2: el seu germà.
3: I la Lourdes i el seu germà, en Lluís Pérez Molina. Val? I bé, escoltarem obres molt diverses. La majoria són del segle XIX i del segle XX. Música francesa, música espanyola, música catalana, compositora, també la Melanie Boni, una obra feta pel propi Joan Josep Gutiérrez dedicada al nostre company, l'Oriol, en homenatge amb ell, i com a final intervindrà, doncs, precisament la seva neboda, que ella és ballarina, i farà una coreografia neoclàssica d'un tema.
2: Molt bé.
3: I per concloure el concert sentirem un àudio enregistrat per al propi Oriol, escollit molt amb detall pel seu pare. I bé, no vull dir més coses perquè vull que tothom estigui allà present.
1: Que hi hagi una mica també de sorpresa, no?
3: Sí.
1: Si ho expliquem tot.
3: Clar.
2: I que la web de l'auditori,
1: sí,
2: es poden fer la reserva d'entrades, que actualment ja està tot...
1: A quina hora serà el dia 28?
3: A les 8 del vespre.
1: A les 8 del vespre.
2: A les 8 del vespre.
1: Uh-huh. I les entrades al teatre auditori. A través de,
2: sí,
1: de la
2: web. Ja es poden
1: ja
2: fer
1: es
2: la
1: poden?
2: Reserva.
1: Sí, ja
2: sí,
1: poden,
2: sí, sí, i a més ja està molt activa, està molt una resposta gran, perquè l'Oriol també tenia, doncs, vinculat amb tot Sant Cugat.
1: Tenia molta xarxa, no?
2: Sí.
1: Tenia xarxa. Molt d'entorn.
2: Sí.
0: A les entitats, sí.
2: A les entitats.
0: Sí, sí. A les de l'Ateneu.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: L'Ateneu havia tocat diverses vegades, sí, a l'Ateneu, sí.
2: Un concert també per Càritas,
0: sí,
2: també.
0: Sí, sí.
2: Vull dir que sí, també... Sí, sí, té. Sí. I a l'escola Fusió,
0: sí,
2: una gran vinculació.
4: Oh, i tant.
2: Que sí?
4: I tant, i tant.
1: Doncs esperem, i segurament que ho serà, un,
2: sí,
1: homenatge preciós,
2: sí,
1: per com era l'Oriol, no? Que també era una persona preciosa.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Hem d'acabar, i acabarem, sí, amb una música que triaràs tu, Clara.
2: Sí, he triat una música per acabar, podrien ser moltes, però de Piazzolla, i a més interpretada per germans. Vull dir que aquest fet, també coneix la música, també uneix les famílies, es pot donar aquest fet, no?, de viure-ho en comunitat, i són uns germans ucraïnesos i fan aquesta excepció de tocar Piazzolla, perquè normalment fan un altre repertori, però en aquest cas Piazzolla.
1: Doncs amb aquesta peça tancarem l'espai d'avui. Li donem les gràcies a la Dolors Montfort, al Ferran Espuny, que ens han acompanyat, també l'Anna Maria Cabrera i, evidentment, la Clara, que no falla a cadascuna de les sessions que fem en aquesta col·laboració amb el Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de Charles Chaplin, cantant una cançó escrita per ell mateix per a la pel·lícula El circ. La particularitat és que la va cantar quan tenia 80 anys, malgrat que la pel·lícula la va rodar quan en tenia 39. No ho va poder fer aleshores perquè en aquella època, el 1928, el cinema era mut. Però no és d'això del que avui parlarem, sinó de les morts misterioses que sovint s'han produït a Hollywood i que continuen sense resoldre's. Una d'aquestes morts va implicar Charles Chaplin, precisament. El cas va passar el 15 de novembre de 1924 a bord del iot del magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst, de 61 anys, propietari de 28 diaris. Hearst i la seva amant, l'actriu Marion Davies, de 27 anys, van organitzar una festa al iot amb 14 convidats per celebrar el 44è aniversari de l'actor i productor Thomas Innes, pioner del cinema mut i del western. Entre els convidats hi havia Charles Chaplin i, a més de la música i del ball, corria l'alcohol, la marihuana, la cocaïna i molta gresca. Però algú va fer saber a Hearst que entre Marion Davies i Chaplin hi havia alguna cosa més que un flirteig al iot. El iot va continuar la seva travessia i el quart dia de navegació i de sexe furtiu, Hearst descobreix Chaplin i Marion Davies en un racó molt, molt juntets. I va sonar un tret de pistola destinat a Chaplin. Però la gelosia altera els nervis i és tan poc recomanable per fer punteria que la bala destinada a Chaplin va matar accidentalment l'actor i productor Thomas Innes, destrossant-li el cap. Però no hi ha cosa, no hi ha res en aquest món que sembla que els diners no puguin crear-ne un nou relat. La doctora personal de Hearst signa que la víctima no ha mort d'un tret al cap, sinó d'un atac de cor. I se l'incinera ràpidament. I què fa o què diu la vídua de Thomas Innes? La vídua no fa ni diu res perquè Hearst li omple les butxaques de diners i li paga la hipoteca de casa seva. Pel que fa a Luella Parsons, la famosa i temible columnista de Hollywood, que també anava al iot, veu fet realitat el seu somni d'aconseguir que la seva columna aparegui de per vida als 28 diaris del magnat. Això fa que tanqui la boca. Però només públicament, en privat, explica coses completament diferents. Ella diu que Hearst va matar Thomas Innes per error. La bala era per a Charles Chaplin. En fi, aquesta és una història que mai no ha quedat aclarida. Un altre cas mai no resolt és el de la mort de l'actriu Virginia Rapp, de 30 anys. Els fets van passar el 5 de setembre de 1921, quan Virginia Rapp va assistir a una festa convocada per l'actor còmic Roscoe Fatty Arbuckle, un actor molt famós en aquella època. Hi ha hagut un munt de versions dels convidats a la festa, i la que va tenir més força amb el suport de la fiscalia va ser la de la violència amb què Fatty Arbuckle va tractar Virginia Rapp, donant-li una pallissa i violant-la. Segons ell, la noia havia begut massa i s'havia posat histèrica. La van trobar ajaguda al terra del bany amb una ruptura de la bufeta i quatre dies després va morir. Es van fer tres judicis, però el garbuix d'incògnites era tan gros que no se'n va treure l'entrellat i Fanny Arbuckle se'n va sortir. Tot i això, les seves pel·lícules van ser retirades de cartell. Va morir amb només 46 anys d'un atac de cor. Aquesta és la cançó que el cantant Bill Boyan li va dedicar, la balada de Fatty Arbuckle.

La balada de Fatih Arbacol i el cas no resolt de la mort de l'actriu Virginia Rapp. Un altre misteri és el de la mort de Natalie Wood. El matí del 29 de novembre de 1981, el seu cos va aparèixer flotant en aigües de l'illa Catalina, al sud de Califòrnia, no gaire lluny del iot Splendor, on ella havia estat la nit abans amb l'actor Robert Wagner, que era el seu marit, i l'actor Christopher Walken. El cas es va tancar com accident, però hi ha moltes preguntes que no han tingut resposta. La versió oficial diu que havia estat bevent, cosa que és certa, i que probablement va relliscar i va caure a l'aigua quan intentava pujar a la llanxa del iot. Tanmateix tenia blaus a diferents parts del cos i ferides a la cara. A més, diversos testimonis van assegurar que aquella nit hi havia hagut una discussió al iot. El mateix capità del iot va canviar la seva declaració reconeixent-ho. Pel que sembla, la discussió venia per un afer sexual entre ella i Christopher Walken, que estaven rodant una pel·lícula junts. Però, independentment d'això, era prou sabut, així ho va declarar la germana, que Natalie Wood tenia pànic a l'aigua, des de petita, i, a més, no sabia nedar, raó per la qual sembla inversemblant que de nit, a les fosques, ella decidís pujar una llanxa tota sola. I encara menys tenint en compte que, de joveneta, un evident li havia dit que tingués molta cura amb les aigües fosques. La manca de proves fefaents per determinar què va passar aquella nit entre aquelles tres persones fa que la mort de Natalie Wood continuï avui sent un misteri. Aquesta és la veu de Natalie Wood cantant breument en una escena de la pel·lícula La carrera del segle.

La veu de Natalie Wood a l'escena del film La carrera del segle, en què intenta seduir Tony Curtis al bosc mentre ell s'afaita. Un quart misteri de Hollywood sense resoldre és el de Marilyn Monroe. La nit del 5 d'agost de 1962, a 3:45 de la matinada, la seva minyona la va trobar morta al llit amb el telèfon despenjat, com si volgués trucar algú. Cosa molt estranya, perquè si es trobava malament, el més normal hauria estat que hagués fet un crit per avisar la minyona, que era a casa. Segons la minyona, a les 9, Marilyn li va dir bona nit i se'n va anar a dormir. Però a 10:45, 5 hores abans de la mort, ja hi havia una ambulància a prop de la casa sense que ningú no l'hagués avisada. S'especula que la relació sexual que mantenia Marilyn amb John Kennedy i amb Robert Kennedy podia haver influït en la voluntat d'un suïcidi. Però això no té ni cap ni peus. Més aviat eren les moltes coses que sabia, considerades raons d'estat, el que podia neguitejar el govern i també la màfia, amb la qual els Kennedy tenien molt bona relació. Abona aquesta tesi el fet que amb els infermers, un dels quals li va posar una misteriosa injecció, i entressin a la casa també persones del govern i el mateix Robert Kennedy. Però l'autòpsia què va dir? L'autòpsia va dir que a l'estómac de Marilyn no hi havia rastres de barbitúrics. Curiós. El que sí que sabem és que Marilyn tenia por. I sabem també per la carta que ella va enviar a Catalunya, concretament a la casa de la Costa Brava, on vivia Truman Capote, que li demanava ajuda perquè la tenien vigilada. Li ho deia en una carta amagada a l'estoig d'un bolígraf que li va enviar. El problema va ser que Capote desconeixia que a l'estoig hi hagués en un replec una carta amagada i no, aquesta carta no la va llegir mai. Finalment, quan se'n va anar de Catalunya, Capote, una de les coses que va deixar oblidades va ser el bolígraf i l'estoig. Gràcies a això, tant la ploma, l'estoig, com la carta, sobretot la carta de socors escrita per Marilyn a Truman Capote, es troben avui a la vista del públic al Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres, doncs, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a les morts misterioses de Hollywood mai no resoltes, amb la veu de Marilyn cantant un dels temes del film Ningú no és perfecte. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, 10 de setembre de 2026. Us parla Martí González.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: Dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
2: A la mateixa línia, Aracèlia Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que s'ha durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i en aquest cas l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és el premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió, el Sant Cugat Badà Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'estrella d'am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patico i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'Anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran la Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10, masculina i a la B femení, seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, en el nostre web, www.cugat.cat.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant en aquesta primera setmana de curs escolar sobre el salt de la primària a la secundària. Segons han explicat a Cugat Mèdia les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, dir que els alumnes arriben mal preparats és una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. A la realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a la primària. Escoltem a Isabel de la Fuente, directora directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podreu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat. I també us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la Medalla d'Or de la Generalitat a Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat. En aquest cas, l'executiu avui reconeix dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora de l'Institut ALBA, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Assegura que és un reconeixement que a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. I un apunt d'esports, el primer equip masculí del Vicio Patic Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu, Mataró. Andy Colaiani, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres iniciaran una nova hoquei Lliga Plata al cap de setmana el 3 i 4 d'octubre, rebent el GEC de Girona. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
9: Dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
8: A la mateixa línia, Araceli Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que es fa durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per a les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte per la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és el premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió. El Sant Cugat Va de Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patico i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran la Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10 masculina i a la B femení seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant en aquesta primera setmana de curs escolar sobre el salt de la primària a la secundària. Segons han explicat a Cugat Mèdia les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, dir que els alumnes arriben mal preparats és una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. A la realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a la primària. Escoltem a Isabel de la Fuente, directora directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podreu trobar a l'agenda de la nostra web, www.cugat.cat. I també us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat. En aquest cas, l'executiu avui reconeix dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora de l'Institut ALBA, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Assegura que és un reconeixement que a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. I un apunt d'esports, el primer equip masculí del Vicio Patique Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres iniciaran una nova hoquei Lliga Plata al cap de setmana el 3 i 4 d'octubre, rebent el GEC de Girona. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
2: A la mateixa línia, Aracèlia Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que s'ha durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per a les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de l'Escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya. I ha reivindicat que avui, més que mai, necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és un premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió. El Sant Cugat Bar de Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patico i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'Anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran a l'Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10, masculina i a la B femení, seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
2: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 9 de setembre. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge d'alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, on també està previst que hi caiguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Media. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè que es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. I abans d'acabar, us diem que el Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions doncs, amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi doncs, amb la mateixa direcció i puguem treballar doncs, plegats per millorar les condicions del cos.
1: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses, 3 minuts per arribar a 7:45. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
2: No sempre es podrà rebre un es alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
4: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
5: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
3: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
7: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
3: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciank.

0: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detingut dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
2: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
3: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres demanem que s'acabeixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
2: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
0: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
4: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
5: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sol s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, Vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
4: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
0: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
6: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell. La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
7: Les obres es van iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
6: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
0: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028. Estrena amb golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
8: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període. És una de les notícies destacades del món de la cultura. El mercat de música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
9: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
10: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
9: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
11: Ràdio Sant Cugat.
12: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
2: A la mateixa línia, Aracèlia Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que s'ha durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya. I ha reivindicat que avui, més que mai, necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és un premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió. El Sant Cugat Va de Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patico i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran la Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10, masculina i a la B femení seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant en aquesta primera setmana de curs escolar sobre el salt de la primària a la secundària. Segons han explicat a Cugat Mèdia les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, dir que els alumnes arriben mal preparats és una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. A la realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a la primària. Escoltem a Isabel de la Fuente, directora directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podreu trobar a l'agenda de la nostra web, www.cugat.cat. I també us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat. En aquest cas, l'executiu avui reconeix dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora de l'Institut ALBA, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Assegura que és un reconeixement que a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. I un apunt d'esports, el primer equip masculí del Vicio Patí que el Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres iniciaran una nova hoquei Lliga Plata al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, rebent el GEC de Girona. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Si escoltes la ràdio,
4: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
3: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
4: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
3: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
9: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
8: A la mateixa línia, Araceli Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que s'ha durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per a les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és el premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió, el Sant Cugat Badà Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'estrella d'am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments, l'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patiu que Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'Anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran la Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirasol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10, masculina i a la B femení, seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, en el nostre web, www.cugat.cat.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant en aquesta primera setmana de curs escolar sobre el salt de la primària a la secundària. Segons han explicat a Cugat Mèdia les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, dir que els alumnes arriben mal preparats és una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. A la realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a la primària. Escoltem a Isabel de la Fuente, directora directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podreu trobar a l'agenda de la nostra web, www.cugat.cat. I també us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la Medalla d'Or de la Generalitat a Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat. En aquest cas, l'executiu avui reconeix dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora de l'Institut ALBA, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement que a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. I un apunt d'esports, el primer equip masculí del Vicio Patic Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu, Mataró. Andy Colaiani, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres iniciaran una nova hoquei Lliga Plata al cap de setmana el 3 i 4 d'octubre, rebent el GEC de Girona. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Oh!

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamin Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sapfepol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Minuts per arribar a 9:15 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox

0: sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
1: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
2: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
3: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
4: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutament legítim, faltaria més en un estat de dret.
3: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciec.
5: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
5: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
7: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
8: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
7: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
5: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la

0: Plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
1: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
2: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sol s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
1: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
0: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
3: La ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
4: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca és tot un mundo de relación de saberes.
3: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
0: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
5: Sí, va superar per 5-1 el Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
6: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, ¿eh? Intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
5: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
7: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
8: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
7: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
5: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39-28. Dicamem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
9: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça, y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
5: Comença amb bon peu el Barça el camí per revalidar el títol.
0: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
5: Que vagi bé. Fins dilluns.
0: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
10: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
11: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
12: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
10: Joder, para que me bajo, papá.
13: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
12: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
14: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
15: Tiene una pena.
16: Se tropezó con un escalón. Sí.
17: Es lo que tienen estos vestidos.
18: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
12: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
0: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons Avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
19: Ràdio Sant Cugat. Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
20: Braseria La Bolera.
21: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
20: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
21: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
20: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
21: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
20: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
22: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
23: Hola, em dic Marc.
24: Hola, me llamo Lalo.
25: Hola, em dic Xavi.
26: Hola, me llamo Elena.
27: Hola, em dic Joan.
28: Hola, i jo sóc el David.
23: Usuari del taller de Gerani de Moraga.
24: I cada mes fent un programa de ràdio.
25: A Ràdio Sant Cugat.
26: I us expliquem les notícies més destacades.
27: I un resum esportiu.
23: Us recomanem música.
24: Fent agenda.
25: I el nostre dia a dia.
28: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
29: Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
30: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
31: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: Dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
2: A la mateixa línia, Araceli Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que es fa durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte per la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és el premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió. El Sant Cugat Va de Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patico i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran la Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10 masculina i a la B femení seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia, i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant en aquesta primera setmana de curs escolar sobre el salt de la primària a la secundària. Segons han explicat a Cugat Mèdia les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, dir que els alumnes arriben mal preparats és una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. A la realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a la primària. Escoltem a Isabel de la Fuente, directora directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: I dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, i anirà a càrrec de les afes de l'escola, la Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podreu trobar a l'agenda de la nostra web, www.cugat.cat. I també us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat. En aquest cas, l'executiu avui reconeix dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora de l'Institut ALBA, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Assegura que és un reconeixement que a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. I un apunt d'esports, el primer equip masculí del Vicio Patique Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu, Mataró. Andy Colaiani, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres iniciaran una nova hoquei Lliga Plata al cap de setmana el 3 i 4 d'octubre, rebent el GEC de Girona. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
4: Cuidar de la família, començar a córrer... Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món... Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Cugat Mèdia.
6: Continguts en xarxa.

0: continguts en xarxa.
1: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Aquest dijous al Faves Comptades ens acompanya el mestre Josep Ferrer, fundador i director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i el compositor David Bozzo, autor de Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra que s'estrenarà el pròxim 13 de març al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat dins el concert La Clàssica de Prokofiev. Parlarem de la trajectòria de l'orquestra, d'aquesta nova obra nascuda a casa nostra i també del proper repte, la interpretació de la novena de Beethoven el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Josep Ferrer, David Bozzo, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep, fa més de 3 dècades que vas fundar l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Com ha evolucionat des d'aquell origen amb l'Orquestra de Cambra, amb una quinzena de músics, amb el que tenim ja a dia d'avui, amb més de 35 anys?
1: Bé, em sembla que està a la vista de tothom, és evident. Vam passar d'una orquestra petita a una gran orquestra consolidada amb músics de primer nivell. Abans ens costava trobar músics que volguessin tocar amb nosaltres, ara és el contrari, tothom vol venir perquè sap que es treballa bé, tenim un públic molt fidel i molt contents de totes les feines que tenim i que els reptes que anem superant.
0: La temporada ja ha començat, però per la gent que ens estigui escoltant, a més d'aquest públic fidel que teniu sempre, que ja coneix bé el programa, quins són els plats forts que encara ens queden per gaudir aquesta temporada?
1: Mira, a nosaltres ens agrada fer una temporada que sorprengui el públic i que sigui molt diferent. Vull dir que anar a un concert no vol dir que cada cosa sigui un món diferent. En aquest moment tenim aquest primer concert, que tenim bàsicament l'obra principal és el Prokofiev, que és un compositor fantàstic i molt divertit i molt espectacular, però després també continuem fent novenes de Beethoven arreu del país, en tenim vàries. Potser la més sonada és la que fem al Palau el dia 20, no sé quin dia, un dia d'abril. El 14 d'abril. I bé, i ja estem preparant, ja tenim preparada la temporada 26-27, fins a el juny del 27 ja tenim bastant programat tot. I aquest any, de forma immediata, després d'aquest concert de Prokofiev, tenim el per Sant Jordi, un concert també que és molt espectacular, perquè és la cobla de Sant Jordi, la cobla, una de les millors del país, amb nosaltres. I fem un concert conjuntament, cobla i orquestra a l'escenari. Vull dir que això serà una cosa també molt novedosa i molt original i molt poc freqüent, i hem buscat unes obres adequades i això també serà un punt fort. I després encara tenim el concert, per exemple, amb un pianista francès super, super, super famós, el Vincent Larderet, i després tenim, jo què sé, tenim la Brahms, participem amb la commemoració del 100 aniversari de la Montserrat Torrent, que fem un concert de Mataró amb la primera de Brahms, també participem amb l'aniversari Conxita Badia. Vull dir, la veritat és que tenim moltes, moltes coses i estem molt contents de precisament de treballar molt i de descobrir nou repertori.
0: Una temporada ben farcida, però hi ha nou cita que els oients s'haurien de marcar al calendari, perquè té especial importància, jo crec, sobretot pels veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és el divendres, el 13 de març, amb la clàssica de Prokofiev, on proposeu un viatge pel classicisme de Haydn, el neoclassicisme de Prokofiev, que dirigiràs tu mateix.
1: Sí.
0: No sé per què heu decidit escollir aquesta clàssica. Mira, és
1: que la idea... aquest programa va sortir perquè la sinfonia clàssica, es diu sinfonia clàssica, perquè Prokofiev...
0: Li va posar el mateix Prokofiev,
1: sí,
0: oi? El clàssica?
1: Ostres, ara m'agafes que no...
0: Jo m'ho he estudiat una mica.
1: Sí, doncs segur, sí. Segur. Perquè és que el que sí que és segur és que el Prokofiev va dir: aquesta és la música que hagués escrit Haydn si hagués viscut al segle XX. És a dir, algú pot dir, però què té a veure? Perquè és música molt diferent. No, és molt diferent amb moltes coses, però hi ha una cosa que és l'estructura, la forma de la composició. És a dir, aquest tipus de composició que va d'alguna manera inventar Haydn, que és la sinfonia, que consta de diverses parts, i amb el que hi ha una estructura, és a dir, que a la primera part doncs, hi ha uns temes que després es repeteixen al final. Vull dir, aquesta forma de descriure és la que, d'alguna manera, Prokofiev, com homenatge a Haydn, va escriure la seva primera sinfonia, dir, homenatge a Haydn, faig la mateixa estructura que fa Haydn, però això no vol dir que la música no sigui absolutament diferent, perquè diguem-ne que les dissonàncies, el ritme, el color, la instrumentació, l'orquestració, tot és diferent, perquè una cosa és el segle XVIII i l'altra cosa és el segle XX, que ja hi ha la música
0: de jazz. Ens situem a principis, entre 1910 i 1920.
1: Clar, però Prokofiev era un músic avantguardista a la seva època, vull dir, consideraven com molt innovador, i per això hem lligat el Haydn amb el Prokofiev. I també hi ha una altra cosa, que també ens agrada molt, és que a més de portar grans solistes o de prestigi o de reconegut prestigi, ens agrada també donar possibilitats a gent jove.
0: Que tindreu tenen... quatre solistes de l'ESMUC, oi, en aquest concert?
1: Perquè avui en dia hi ha gent jove que són absolutament boníssims, vull dir que tenen un talent i tenen una tècnica i tenen una preparació fora de tot dubte. I llavors hem aprofitat el Haydn doncs, per fer un concert que hi ha quatre solistes, no una persona dreta davant de l'orquestra, sinó quatre, o sigui que són violí, violoncel, oboè i fagot, i això també li dona un punt d'espectacle i un punt de novetat, i només ens faltava la cirereta del pastís, que és precisament l'estrena, perquè a nosaltres ens agrada també estrenar i donar pas a obres d'ara, d'aquest mateix moment. Està molt bé la música del segle XVIII, està molt bé la música del segle XX, i però per què no fem música del segle XXI? I aquí tenim el David, que bé, que ja estan parlant, doncs ell és molt pràctic i molt complidor i ens ha escrit una obra fantàstica, molt original, per cert, amb el que potser que ho expliqui ell, però sí. que també estrenarem en aquest concert.
0: Posem en context a l'audiència, parlant de Haydn, parlant de Prokofiev, del segle XVIII, del segle XX, però és que hi haurà també l'estrena absoluta, és a dir, que no s'haurà sentit mai abans, del Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra del santcuatenc David Bozzo.
2: Jo mateix.
0: Què us va motivar de posar el segle XXI en aquesta clàssica?
2: Bueno, jo crec que és que el Josep i jo tenim un problema, és que quan ens ajuntem sempre acabem traient idees i acabem embolicant la roca una miqueta. I en aquest cas, doncs, bueno, l'orquestra està pensant en comprar un nou instrument de percussió, que és el campanòfon, que són les campanes penjades, i ja portàvem temps parlant amb el Josep, o sigui, un dia hem de fer una hora amb campanes i orquestra i tal, i ha arribat el dia i hem embolicat la troca una miqueta,
1: sí.
2: I jo m'he lligat la manta al cap com... sí. I bueno, he fet una obreta que és per percussió i orquestra, i a més també tenim un petit rapsode amb dues intervencions amb text meu, estic agafant el gust de l'escriptura, tot sigui
0: dit. Carai!
2: I bueno, una hora curteta, uns 7 minuts, 8 minuts, més o menys, i no sé què més dir.
0: D'on neix aquesta idea? Perquè el títol és cridaner, David, el ritual de la bèstia i la terra.
2: Doncs una mica...
0: D'on sorgeix?
2: Una mica neix de la nostra pròpia memòria, diguem-ho així. No? És a... per posar un context, jo soc nascut a Sant Cugat, actualment ja no he vist que a Sant Cugat, però soc nascut aquí i he viscut 41 anys a Sant Cugat.
0: Et considerem Sant Cugat,
2: sí, eh? Sí. Però... I bueno, jo vinc d'una família de pagès, no? I soc nascut a Catalunya, i també llavors en l'obra ens trobem elements que ens retornen una mica a la nostra memòria, com és el petit set de percussió del solista, una esquella de vaca,
0: sí.
2: Que, com a element rítmic, ens trobarem en l'orquestra d'una possessió de sardana, d'aquí els elements de la terra, no?, i de la bèstia, i després les campanes com a element que ens retorna una mica a la nostra memòria. De fet, l'obra comença amb un toc de campana que potser algú... deixo la pista, ja, si després del concert algú em ve a veure i m'ho diu, i ens ho encerta, que és un element bastant propi de Sant Cugat.
0: Ai, a mi em ve el repic de l'inici de Festa Major.
2: No és aquest.
0: No és aquest,
2: però ja n'hem descartat un.
0: Ja n'hem descartat un, per tant, tothom amb les orelles ben obertes al concert.
2: Són només dues notes que comencen la...
0: Paga-li, Joan.
2: No.
0: Ja prou. Si no, els ballarem tot. Tindrem la Carme Garrigó com a solista a la percussió. Com ha sigut aquest procés d'escriure per percussió, per orquestra? No sé quin repte estàs trobat. També ens dius d'aquesta nova faceta de rapsoda.
2: Sí, el primer repte és primer sabem quins instruments podem comptar i què podem fer. No? Un evident, que era el campanòfon, que és l'instrument nou, i aquest ja ha de ser, sí o sí, ha de tenir un element protagonista, que també s'ha procurat, no? i després veure una mica de quina sonoritat anem a buscar i de més, no? Llavors, jo vaig començar a idear una obra, una idea d'obra, no tenia encara clar què faria, no? Llavors, dintre d'aquesta obra, dic, bueno, quins elements podem agafar, no? Llavors, si tenim les campanes, doncs anem a agafar elements que puguin sonar a campanes. I al final n'hem acabat escollint tres, que és el campanòfon, que és l'esquella com una espècie de campana, no? Uh-huh. No el tocarà com a element fix, sinó que el farà moure el percussionista. I després tenim el vibràfon, perquè ella toca molt el vibràfon, és un instrument que li agrada molt, llavors, bueno, com un element de làmines per buscar alguna cosa més melòdic, no? Doncs tenim aquest tercer element.
0: Josep, com és el repte de dirigir una estrena absoluta, a més d'un compositor de la casa, amb qui hi tens una relació, no? Que teniu complicitat, diguéssim.
1: Home, això és un... és una oportunitat, perquè quan tu dirigeixes Haydn, clar, tu suposes que jo volia fer d'aquesta manera, no? Però no li pots preguntar al Haydn. En canvi, amb el David sí. Hi ha tanta confiança que jo li puc dir, escolta, vols dir que això d'aquí no és una mica, no és una mica raro? Vull dir que... I llavors ell me diu, no, perquè no sé què, no sé quant. Però després jo noto que sempre amb el respecte absolut, però que si jo dic alguna cosa, ell també diu, home, potser sí, potser no, i després li fa el que li sembla, però aquesta confiança a mi m'agrada molt, i a més és que és molt, és un compositor molt, molt original, que passa de la cosa més tranquil·la i més diguem, bucòlica, o més d'atmosfera, de sons i de coses, i de cop i volta doncs ell escriu amb uns ritmes d'aquests, a mi que m'agrada molt, per cert, que són aquests canvis de compassos constants, cara aquí, ara allà, ara un canvi d'un compàs de 3, un compàs de 5, un compàs de 2, a tota pastilla, i això realment remou, dir, ostres, que està bé això, no? Vull dir, que xulo que és, no? Vull dir, tampoc es complica la vida, perquè hi ha compositors que escriuen coses impossibles, vull dir, que diuen, escolta, i per què dediques a escriure que un instrument vagi a l'extrem del seu registre, que saps que el músic s'ho passa malament? No, ell escriu que funciona, vull dir, que a mi m'agrada això, coses pràctiques, que no siguin coses de locuracions mentals, no? I bé, i han fet diverses obres seves, mm-hmm. i per cert, l'orquestra també amb el Salvador també té un especial, el Salvador Bruton.
0: Sí, tant, el director titular d'orquestra.
1: Té un especial interès en sempre fer estrenes de compositors catalans, i aquest concert que faig jo, que no en faig gaire, però que em fa molta il·lusió també de fer-lo, doncs també volia mantenir aquesta línia que porta el Salvador, i com que tinc aquesta amistat amb el David, doncs escolta'm, això és fantàstic. Vull dir una cosa, que el campanòfon, que potser la gent no sap el que és, són, saps, aquelles campanes afinades, diguem-ne? Uh-huh. Però que allò que té forma de campana té una altra forma,
0: sí.
1: Perquè, clar, no podem portar en un escenari campanes de 200 quilos i portar-ne 15, perquè són les diferents notes. Llavors hi ha un instrument que són com uns tubs, que sona, que en diuen en anglès tubular bells, que són, uh-huh. que són exactament com a campanes. I quan
0: unes campanes tubulars,
1: unes campanes tubulars, i que quan tu veus i quan tu sents això amb el suïs tancat, no saps si estàs sentint això o les campanes del monestir. I llavors això li dona doncs un aire, i precisament aquest és l'instrument bàsic que ens faltava, perquè tu, un músic, es porta el seu violí de casa, però un percussionista no es porta unes timbales de casa, mm-hmm. perquè necessitaria un camió. Llavors hi ha uns instruments que són d'orquestra, que sempre, tradicionalment, és l'orquestra el que es proporciona. I d'aquests grans instruments ens faltava aquest, precisament. I per això fa 2 anys, com molt bé ha dit el David, van dir, si el dia que puguem comprar, que comprem aquest instrument que ens falta, ell va dir, doncs jo us faré una obra. I per això ha sigut aquesta cosa que ha passat
0: aquesta embolicada que es deia,
1: aquesta, ha passat el temps i ha vingut l'oportunitat, i així, perquè tenim, insisteixo, que ara l'orquestra està, diguem-ne, entre cometes, triomfant molt a fora, fent molts concerts a fora de Sant Cugat, i llavors ens faltava aquest punt per completar, diguem-ne, l'instrumental orquestal, eh? Vull dir que...
0: És un punt que juga a favor, que juga en contra, que té el seu equilibri, això de poder treballar junts compositor i director, que et puguin preguntar, però que també et puguin qüestionar, David, no sé.
2: Jo, com a compositor, per mi és un avantatge.
0: Sí?
2: Perquè vull dir que no, sempre que... Siguem a Josep o quan treballes amb una altra formació, no? O sigui, el fet de poder treballar directament amb els músics també és un aprenentatge. O sigui, nosaltres sortim del conservatori, que hem escrit música, sortim del conservatori, que normalment el 90% de la música que hem escrit allà dins no s'ha tocat ni es tocarà, bàsicament. I clar, a nivell teòric, sobre el paper ho aguanta tot, sempre diem el mateix, no? Ara ja no escrivim en paper, escrivim a l'ordinador,
0: sí.
2: En programes d'escriptura musical, de notació, i l'ordinador ho aguanta tot, i els samplejats i els instruments virtuals ho aguanten tot, però després has d'anar amb una orquestra i aquest músic ho ha de tocar.
0: Com ho han rebut els músics? Perquè, clar, serà novetat per al públic, ha sigut novetat per vosaltres, també per als músics.
2: Encara no ho han rebut, de fet.
1: Sí, doncs aquesta obra encara no l'han començat a fer, però vaja. No...
0: Tenim aquí la partitura sobre la taula, eh? El Josep la va repassant.
1: Sí, el músic, en principi, quan afrontem...
0: Tu que els coneixes bé, Josep.
1: Sí, afrontem un concert, el primer que miren és mirar la partitura del baix, a veure si hi ha algun passatge impossible.
0: Allò que els hi farà la guitza.
1: Exacte. Si hi ha un solo, però solo, i tu ets el solista...
0: El teu instrument.
1: Ei, un moment, anem a mirar això. Vull dir, perquè, diguem-ne que el prestigi d'un músic està més pendent dels companys que del públic. No sé si m'explico. O sigui, amb un músic, tu saps que el públic, doncs, fent un final una mica estrepitós i una cosa allò, pots dissimular de cara al públic en algun moment. Quan el públic ja està preparat, ja no. Però, en canvi, el músic, el company del costat, ell té que demostrar que realment domina la partitura. Per tant, el músic el que fa primer és mirar. Després mirar quines són les obres més difícils. En aquest cas, la més difícil és la Prokofiev, perquè hi ha unes parts de Prokofiev que són realment impossibles de tocar. Es necessita molt d'estudi. Mira, només et diré una cosa. Aquest concert el fem el 13 de març, no? Doncs a l'estiu passat, un músic m'està dient, escolta'm, us esteu passant, perquè estic estudiant... Estava estudiant això ja a l'estiu passat, perquè
0: és una partitura exigent.
1: Perquè és una partitura molt exigent. Llavors, la música del David, doncs és una música que

0: una obra que m'hagi creat la necessitat de complicar-ho tot a un nivell, no? Ja tinc altres obres que també són més difícils, no? Bueno, no sempre tot ha de ser difícil, no tot sempre ha de ser extrem, no? Doncs, bueno,
1: absolutament.
2: Jo diria que aquest concert té una cosa molt bona, que és una gran varietat, eh? Vull dir que això contrasta molt bé amb el Prokofiev, que té una velocitat extrema, i contrasta molt bé, també queda molt bé amb costat dels solistes. Vull dir, és un concert que la gent s'ho passarà molt bé.
1: Doncs tothom convidat aquest 13 de març al Teatre Auditori a Vilarasau de Sant Cugat. No ens ha quedat temps, perquè arribem al final, de parlar de la novena de Beethoven que porteu al Palau de la Música. Per tant, Josep, t'emplaço a tornar un altre dia i en parlarem àmpliament. Fem aquest spoiler, 14 d'abril, reserveu-vos l'agenda, la Simfònica de Sant Cugat, al Palau de la Música, amb aquesta novena sinfonia de Beethoven. Abans, però, reserveu l'agenda, 13 de març, Teatre Auditori, un gran concert, el que deia, la gent s'ho passarà molt bé, a més, amb l'estrena absoluta d'una peça d'un compositor de la casa, que sempre li dona molt valor. David, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos una mica, fer-nos un avançament d'aquest concert que aviat viurà a la ciutat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu.
3: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
4: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom. Salutacions de l'Arnau Vilà, que és qui avui condueix un nou Menja't la vida, l'espai nutricional, amb la Naila Martínez, nutricionista, @mynutricionista a Instagram, també la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, que la tenim aquí un cop més als estudis de Munt. Naila, benvinguda un cop més.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Temporada estiuenca, hem parlat de gelats, tenim en ment totes les coses, dietes i productes que tenim en aquests pròxims mesos, i avui, evidentment, toca parlar amb un d'aquests estàndards de la dieta estiuenca, que és l'amanida, Naila. Mm. Primer de tot, començo fent la pregunta general. Què és per tu una amanida? Perquè per a molts és alguna cosa que contingui enciam, per altres persones és agafar totes les coses que hi hagi a la nevera, per altres persones només és un plat amb que contingui amanides d'ol, o sigui, que estigui amanit, no? Amb oli, sal i vinagre ja és amanida. Què és per tu, Naila Martínez, nutricionista, una amanida?
2: Doncs per mi una amanida és qualsevol plat que com a base tingui hortalisses o verdures fredes.
1: Vale, així fàcil.
2: Així
1: cortita
2: fàcil.
1: I al pie tenim el titular. No fa falta que sigui amb enciam, no? Molts...
2: Una amanida pot ser de cogombre,
1: hortalisses,
2: o pot ser d'una amanida de tomata...
1: Crues o cuites?
2: Fredes.
1: Fredes.
2: Perquè pot ser una amanida també de mongeta verda cuita, no? Una amanida tèbia també. O sigui, estem parlant de hortalisses o verdures fresques, sigui, fredes.
1: Vale,
2: vale? Fredes. Direm així. Mm. En aquesta preparació hi podem afegir moltes coses. Mm. Sí? Però no al revés, perquè com molt bé deies, Arnau, hi ha vegades que em diuen, no, m'he menjat una amanida per dinar. I què portava? Portava pasta, portava surimi, portava... Mm. Surimi són els palets aquests de gran.
1: Sí, sí.
2: Mal dits, perquè no es diuen així, es diu surimi. Portava blat de moro i portava tonyina, no? I dius, i on està la base?
1: Clar.
2: La base de verdures i hortalisses, que és el que té l'amanida, no? Llavors, partint d'aquesta base, que jo utilitzo verdures i hortalisses que tinc, les que més m'agradin, si pot ser de temporada i de proximitat, millor. Va. Doncs aquí podem afegir altres coses, depenent de quina serà la posició que ocuparà aquesta amanida. M'explico.
1: Vale.
2: Pot ser de primer, pot ser d'acompanyament, o pot ser un plat únic.
1: Vale.
2: I ara a l'estiu, la veritat que fer amanides com a plat únic, doncs és una molt bona opció, a més perquè la podem deixar feta prèviament, ens anem a la piscina o a la platja, no? Si estem a la piscina o a la platja, i després arribem i ja tenim l'amanida fresqueta, no?
1: Sí,
2: com a plat únic.
1: Sí, m'encanta això.
2: Llavors, què faríem amb aquestes amanides si volem que sigui un plat únic? Perquè entenc, Arnau, que una amanida com a primer plat d'hortalisses o de guarnició, tenim clar el que és, no? O sigui, una amanida que tingui aquest enciam.
1: Una mica d'enciam.
2: Exacte.
1: Sí, per acompanyar. Sempre m'agrada molt, no? Això, a Terrassa, després de la piscina, estiu, a la vora de la platja, per acompanyar una mica d'enciam, sempre m'encanta.
2: Està boníssim.
1: Però, clar, com havíem dit, hi ha més coses a l'amanida, no?
2: Exacte.
1: Només l'enciam, anem a pujar
2: de
1: nivell.
2: Si volem que aquesta amanida

0: sigui un plat únic que ens refresqui, perquè al final les avenides el que fan és refrescar-nos d'aquestes altes temperatures, i que sigui completa i ens nutreixi, no? Què hi hem de posar? Tenim la base de verdures i hortalisses, i hem de posar una base energètica, és a dir, aliments que ens donin energia. Quins són aquests aliments? Doncs cereals i els seus derivats, pasta, arròs, per exemple, no? I podem posar també llegums, que ens aporten també part d'energia, sí? Podem fer de patata, o sigui, els tubercles també ens donen energia, per tant, hi podem posar una base de tomata i després patata, sí? Perquè ens donin aquesta energia. I després hi hem d'afegir la proteïna, no? Carn, peix, ou, o les pròpies llegums, que també porten proteïna. Ara tot això ho aterrem amb exemples. Vinga. Vale? I després, òbviament, l'hem d'amanir, no? Posem un bon oli d'oliva verge extra, o hi podem posar més greixos saludables, com poden ser fruits secs, com poden ser llavoretes, no?
1: No has parlat de vinagre, per cert, Naila?
0: També podem posar-hi, sí.
1: Vinagre també, inclús sal, sempre, sí. No? Que sigui, no, que la sal...
0: Tot i que de forma generalitzada hem de reduir el consum de sal. La població consumim molta quantitat de sal, està relacionada amb la hipertensió arterial, per tant, doncs, la recomanació generalitzada per a la població és reduir aquesta sal i posar espècies que també podem posar a l'amanida. Però com serien exemples d'aquestes amanides? Per exemple, si volem fer una amanida completa a base de llegums, que és una molt bona opció i, a més, molt ràpida, sobretot si comprem aquestes llegums ja cuinades, que és obrir el pot i ja, gairebé, no? Podem fer una amanida de cigrons amb tomata, cogombre, pebrot... Inclús, si aquests cigrons volem que actuï com aquesta part energètica i volem posar més proteïna, doncs hi podem posar ou dur, val? Oli d'oliva verge extra, hi podem posar pebre... Podem posar aquesta quantitat de sal reduïda, no? I el vinagre, si ens ve de gust. O podem posar altres salses, no? Podem fer una salsa de iogurt, o podem fer guacamole i posar-li a l'amanida, també, no? O sigui, aquí hi ha cadascú que inventi, perquè les amanides donen peu a
1: clar,
0: poder...
1: Clar, és això, no? És una mica inventar, a veure quines coses li combinen i coses a gust al final del consumidor.
0: Us en vaig a dir més, val? Perquè tinguem en compte. Podem utilitzar la base de mongeta verda, que dèiem, no? Cuita, però que estigui ja freda, i afegim patata, i podem afegir tonyina o verat, val? Que seria aquesta part proteica, unes olives, per exemple, una mica de tomata o cirerols, tomates cherry,
1: vale,
0: sí? I ens quedaria una amanida. Aquesta està boníssima. I si posem per sobre una miqueta de parmesà ratllat, està boníssim. Boníssim.
1: Mare meva.
0: Tenim les típiques amanides de pasta.
1: Sí, sí, famosíssimes.
0: Famosíssimes. Però aquestes amanides de pasta, recordo que hi hem de posar la part vegetal, que si no se'ns oblida, ja ho he dit abans. Val? Llavors, doncs podem fer una amanida de pasta integral, carbassó, que el carbassó, recordo que es pot menjar cru.
1: Mira.
0: Val? O sigui, podem tallar així com
1: així, en format de... A làmines finetes.
0: Sí,
1: seria.
0: Com si fos un carpaccio. Mm? Podem posar cirerols, una miqueta de mozzarella... I podem fer un pesto casolà,
1: podem
0: comprar i posar aquesta amanida de pesto, no? Perquè al final una amanida de pasta al pesto, doncs també està bona menjada freda. Val?
1: Magnífic. I... L'amanida de tomata, deixa'm fer un break aquí. He vist que es porta molt, no, això, l'amanida de tomata, mozzarella, pesto i olives, no? Com que la base és la tomata.
0: Bueno, això és l'amanida caprese, no? Que seria la tomata, la mozzarella, exacte, i l'alfàbrega, que en aquest cas podem posar l'alfàbrega o podem fer un pesto.
1: És de les meves preferides, eh?
0: Està molt bona aquesta amanida, Arnau.
1: Inclús, mira, t'he de dir que la meva U és l'amanida grega, amb la base de cogombre.
0: Però l'amanida grega porta formatge feta.
1: Correcte. Els cubs aquells bueno, sí. Ja ve amb cubs, m'encanta. Sí. Sense cap salsa, perquè a vegades pot ser que porti també salsa de iogurt, no m'agrada, però res, la base de cogombre, pepino
0: I tomata.
1: I tomata, i tomata, olives negres, ceba,
0: boníssima.
1: I alfàbrega.
0: A mi m'agrada posar-hi una miqueta d'orenga.
1: Sí, correcte.
0: A damunt del feta.
1: Jo tinc albahaca.
0: Les dues espècies, boníssimes.
1: No, brutal, brutal.
0: I utilitzar espècies, doncs, ens ajuda també a reduir la quantitat de sal que hem dit abans. I després també podem utilitzar, ja que has dit el formatge feta, m'acaba de venir una amanida que m'agrada molt, que és síndria en feta.
1: Síndria? Aquí obrim nou univers.
0: Nou univers, des d'amanides de fruites. Vale. Hem dit la base de verdures, però també pot ser la base de fruita. I, per tant, doncs, l'amanida de síndria en formatge feta està molt bo. I si, a més, hi posem una miqueta de menta per sobre, boníssima, aquesta amanida.
1: Però, clar, diguéssim, això seria com a plat, és a dir, no com a postre.
0: No,
1: com a plat.
0: Aquestes amanides serien com a plat, o sigui, com a, o bé guarnició o bé com un primer plat.
1: Vale.
0: O sigui, quan parlem d'amanides completes, és les que havíem

0: ha d'incorporar la part d'hidrats, és a dir, patata, pasta, arròs, sí? O la part de proteïna, les legums, la carn, el peix, val? El peix pues, podem posar tonyina, no? La carn podem posar uns trossos de pollastre, l'amanida César,
1: César,
0: no?
1: La fam,
0: porta sí, pollastre, el que passa que hi hauríem d'incloure doncs, la part d'hidrats, val? Però després podem fer aquestes amanides que continuen sent fresques com a un primer plat o com un acompanyament d'un altre àpat que estem fent. Pues, no sé si faig una paella, no? Que ara a l'estiu en solen fer o les solen menjar més. Doncs aquestes amanides per acompanyar ens donen aquesta base de verdures, ens refresca, ens ajuda també a, pues, a equilibrar els nostres àpats.
1: Magnífic. Ja per acabar, Naila, dic, hem anat per tots els camins del món de les amanides, però si anem pel camí principal, és a dir, la típica amanida que ara mateix la gent pugui tenir al cap d'enciam i coses més bàsiques, si m'haguessis de dir enciam i a partir d'aquí 3-4 ingredients, no gaire més, bàsica, l'amanida de tota la vida, per dir-ho així, com la muntaries? És a dir, tens 3-4 ingredients, se m'ha fet com un joc, no? per acabar.
0: Però pregunto, necessito saber si aquesta amanida és de primer, de guarnició, o és un plat...
1: D'acompanyament al mig, això que fas carn i alguna cosa així, per a baixar una mica més les coses pesades... 4 fulletes d'enciam amb alguna cosa més. Quines coses ràpides li afegiries?
0: Jo, però aquí, clar, és el meu criteri, o sigui, el meu gust. Jo hi afegiria ceba tendra, hi afegiria blat de moro i unes olives.
1: Vale, ja està.
0: No? I ja està, res més.
1: Important, el blat de moro, mira, m'agrada que ho hagis destacat, a mi també m'agrada molt, i és algo que a vegades es passa per alt,
0: Sí, bueno, és una forma de donar-li un altre sabor, no? O sigui que... Sí,
1: ceba, aquesta... blat de moro i olives,
0: sí.
1: I ja està. I
0: és una, com podria dir moltes altres, però
1: mira, fàcil i simple.
0: A part, és que hi ha una cosa, Arnau, que abans has dit m'agrada molt la manera que apressa. Jo, i això és una opinió personal, un gust personal, no m'agrada barrejar l'enciam amb la tomata. És a dir, la tomata m'agrada que tingui el seu gust, no?
1: O
0: sigui, com que sigui 100%. El protagonista de la tomata, 100%. I sobretot les tomates ara a l'estiu, que tenen gust a tomata real, no? Que sigui la protagonista de l'amanida. I després, quan feia amanides d'enciam, doncs vull que l'enciam sigui el protagonista.
1: Jo igual, em passa exactament el mateix. Doncs mira, amb això coincidim. Se'ns ha acabat el temps, Naila Martínez. Hem registrat un nou Menja't la vida. Avui jo crec que la gent se ho podia escoltar amb una llibreta, amb les notes, anar jugant, anar tenint idees. Les ha donat la Naila Martínez, la nutricionista de confiança de Munt FM, @mynutritionist, com sempre diem, a Instagram. Naila, un cop més, moltes gràcies pels teus consells. Com diem avui, podcast amb llibreta, tocava.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
6: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'Escola Tabor de 4B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena. Una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi, un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
5: Moltíssimes gràcies, Maties, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran als Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, Embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Guarda aquesta ampolla per quan vinguin temps pitjors. El celler de casa

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bull, Palleres, visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda de la nostra web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ens endinsem en el món cultural i ho fem de la mà de l'Eduard Gené, el nostre prescriptor de capçalera, que ens acompanyarà amb els imperdibles culturals dels pròxims 15 dies. Eduard, benvingut.
1: Moltes gràcies, Carme. M'agrada això del prescriptor. M'agrada molt perquè no m'ho he vist ni mai a la vida.
0: Ets el metge de la cultura.
1: Bé, sí, sí. Jo diria que m'agradaria ser el metge de segons qui, que surt molt... molt sovint per la televisió.
0: També.
1: Però bé, bueno, anem al nostre, escolta.
0: Anem al que ens interessa, que és saber el que no ens podem perdre.
1: Exactament. Estem dient que des del dia 17, des d'avui, fins al dia 14 d'octubre, pararem de tot el que va sortint que es fa a Sant Cugat. I comencem, que demà dia 18 comencen els concerts del Bar Mogamoll de Torreblanca, que ja sabem que es fan, com sempre, a les 20 hores, a cada dijous, que està organitzat per Sota Sons, i són gratuïts. A veure, si un espera una cervesa, evidentment la paga.
0: Home, clar.
1: La paga. Però el que és el concert és gratuït.
0: Gaudiràs doblement.
1: Exactament.
0: De la cervesa i del concert.
1: Exactament. Llavors tenim el primer concert, que aquest de demà, que és un trio femení, que es diu Mabeles, que és música sud-americana, i són bastant, jo, pel que he vist, potents en el sentit d'un contingut, les cançons que fan, fan un contingut que pot ser les clàssiques, però amb un sentit diferent.
0: Val, però ho dius per les lletres?
1: Per les lletres. Uh-huh. O sigui que són tres donasses, diria jo. Llavors, el dia 25, la setmana següent, hi ha el duet Joan Rubau i Lluís Figueres, que es presenten com música funk. Bé, bueno, doncs, molt bé, ja està. I el dia 2 d'octubre, el cantant White, és a dir, que deu ser blanc, aquest noi, perquè es diu White, no?, amb funk també...
0: Tensava el color. Bueno, no fa res, això.
1: Jo dic, el millor es diu... White. Exacte, ara tu m'acabes de dir, el millor es diu que no és blanc.
0: Ah, per això.
1: White. I el dijous dia 9, una cosa que em fa molta gràcia, es diu Tuquemute.
0: I què és això?
1: Que Tuquemute, jo diria, en principi, que podria ser xinès. Tuquemute.
0: No, o música tribal.
1: No, perquè és coral amb ukeleles. O sigui que, escolta'm, més varietat. Ja veus tu, amb quatre concerts... més varietat i que no pot haver-hi, eh?
0: Tot i, això al Bocamoll.
1: Sí, i segueix, perquè ja va començar primers de setembre, el 7è Festival d'Ensemble de Contratemps, que està tenint, jo penso, uns concerts molt, molt interessants, i el dissabte dia 20, al claustre del monestir, hi haurà Cristina Lis, Organeto. Organeto és un orgue petit, el tema ja és...
0: Portable, es diríem. Nota,
1: molt portable, que a més està basat, o sigui, s'ha fet de nou, per l'Albert Blancafort, que és un gran constructor, sobretot d'orgues. I és un instrument que s'ha fet a partir d'una de les pintures que hi ha a l'església del monestir. Si veus el monestir, hi ha un mural de Joan Serra i aleshores ja hi ha diversos instruments. Allò típic que feien, que posaven uns angelets, que tocaven instruments.
0: És la referència.
1: I un és aquest organeto. I després, el dissabte següent, el dissabte 27, a la cafeteria del TABSC, Teatre Auditori M. Virasau Sant Cugat.
0: Sí, ja en parlarem, d'això.
1: Doncs resulta que fan una presentació de Cagliostro, que va ser un personatge també històric molt vinculat a tot. Diuen que va a màgia, però sobretot el que feia era robar amb màgia.
0: Ara li diuen màgia. Hi ha molts mags, eh?
1: Era un mag.
0: Sí, sí,
1: era
0: un mag. Sí, sí.
1: Bueno, segons les coses que es fan a la borsa, és mica màgia, eh?
0: Per això dic que hi ha molts mags.
1: O sigui que està bé. I ves amb música del barroc i aquí estava previst la maga Melanie, però no farà la maga Melanie, farà un altre mag perquè la maga Melanie no pot fer-ho. Però és igual. És una combinació, és molt, molt poc habitual, però que pot, penso, ser molt sorprenent. Música i màgia.
0: Ok. Anem a l'Ateneu?
1: Anem a l'Ateneu.
0: Vinga.
1: Perquè l'Ateneu s'ha convertit en aquest moment, bueno, ja fa un parell o tres d'anys, que va fer uns espectacles vinculats a les arts escèniques, ben petits, però jo penso que, per exemple, aquest any ha començat ja. Comença amb música, el dijous 25, una cantant, la Marta Mena, guitarra i acompanyada d'un noi que es diu Javier Versolibre, que jo no sé si es diu verso libre de condom de veritat o... Perquè és,
0: o és artístic.
1: És curiós, no?
0: Sí.
1: O és artístic. Però és que després, i el divendres 26, és una cosa que jo la recomano molt, com pot ser molt sorpresiva, que és el Grooving Cat. Diu, la revolució del ball folk català amb sintetitzadors, baix elèctric, acordió diatònic i un taller de danses de Jordi Codina. O sigui que és partint de música popular, suposo, interpretada, tocada amb instruments no habituals, però, a més, hi col·laboraran el cor Jabato de la Floresta. O sigui que la cosa pot ser bastant, bastant, bastant potent, eh? Bastant potent.
0: Promet.
1: Promet, exactament.
0: I ens n'anem ara al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, que comença temporada, també.
1: Comença temporada, i comença temporada, com sempre, en principi partida, perquè jo sempre dic per què de setembre a gener, i si no de setembre ja a juny directament, o a maig, però no, diuen que no pot ser, doncs què hi farem? És de setembre a gener, i comença amb Mort d'un comediant, de Guillem Clua, un autor que a mi em sembla dels últims, molt jove i molt bo, amb un Jordi Bosch, que interpreta aquesta obra el diumenge 28, i és una obra que pot ser molt interessant, molt interessant. El dijous dia 2 comença un concert dedicat a mares i pares de les nenes i nens que aniran el dissabte 4 i el diumenge 5 al Festival Petits Camaleons, amb un duet molt interessant format per Salvador Sobral, que va guanyar una Eurovisió, que és portuguès, i va guanyar una Eurovisió amb una cançó que era poc habitual en una Eurovisió, que ara avui en dia són aquestes cançons amb molta gent, molt moviment, bum. I després acompanyada, en aquest cas, de la Lucía Fomero. I cal dir que Petits Camaleons té pràcticament tot venut, cantants, grups i actors i actes paral·lels, rodes de premsa, llistes, Niu Moliner, Ditiets, Els Catars, Lidami, Su... No segueixo perquè...
0: No te l'acabaries.
1: No se me l'acabaria, i jo penso que doncs, és molt interessant perquè hi ha una gran categoria des del punt de vista musical.
0: Sí, sí, sí. I de casa, eh?
1: Sí, sí, sí. A més poden fer... O sigui, poden estar mitja horeta, i aquesta mitja horeta, en molts casos, ja n'hi ha més que suficient.
0: Et sembla que continuem amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
1: Sí, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat comença també la seva temporada, el divendres 10, i ho fa amb un concert, el Gran Romanticisme, com concert número 2 de piano i orquestra de Rachmaninov, boníssim, una cosa extraordinària, amb el solista Luis Rodríguez, Salvà, i la Simfonia número 8 d'Anton Borjak. I, a més, aquí, deixem fer un anunci, que el presentaré jo.
0: Ah, mira.
1: O sigui, que una hora abans del concert, una hora i mitja abans del
0: Joan
1: concert...
0: Joan Palom.
1: Jo faré la presentació del concert. I el dissabte 11 es torna a fer una altra vegada Un Déu Salvatge de Yasmina Reza, una obra molt interessant sobre el problema que es produeix amb, no amb els nens de l'escola, sinó amb els pares dels nens de l'escola, i pot ser molt interessant, dirigida pel Pere Quilloé, amb Lalo Codejero, Ivan Benet i Blau Obert. I el dimarts 14, l'espectacle inaugural del 25è Festival Nacional de Poesia, L'Humor i la Festa, que està dirigit per Jordi Bosch, amb poesia Jaume Roig, Pitarra, Joan Oliver Pere IV, en Josep Pedrals i la Dolors Miquel, que reciten, imagina't. Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes, Júlia Bonjoc i el fill de l'Emma Vilarassau, Jordi Bosch, amb Marc Bosch.
0: Mira que bé, tot queda a casa.
1: Tot queda a la família.
0: I ara nosaltres hi ha un tema que et volia comentar. Tu vas estar en la cerimònia, en aquest acte en què es va concedir el nom d'Emma Vilarassau al Teatre Auditori.
1: Sí.
0: Abans de vacances, sí. Ja va tenir lloc a aquest acte, amb la protagonista, amb l'alcalde. Com va ser aquell acte?
1: Bueno, va ser un acte que estava bastant previst, perquè jo haig de dir que a l'entrevista que li vaig fer a Emma Vilarassau ja li vaig dir que teníem un conservatori amb nom de Victòria dels Àngels i que no teníem un teatre en cap nom i que si podia ser el seu. I llavors ella em va dir que li agradaria molt el Teatre de la Unió, perquè havia començat fent teatre allà. Però això ja més o menys feia molt temps que s'havia parlat, el fet de que tingués el teatre al seu nom. I jo penso que va ser un acte que estava molt ple, evidentment, hi havia moltíssima gent, moltíssima gent aficionada al teatre i moltíssima gent vinculada, suposo, també familiarment, i la resposta va ser, en aquest cas, clamorosa, no? O sigui, la gent va molt contenta, i per part d'ella també, molt contenta del nom, tot i que m'havia comentat d'una forma personal, diu, quan jo sigui gran, diu, passarà que si posen el meu nom a un parc o a una plaça determinada, al cap de molts anys la gent passarà a dir, qui era aquesta?
0: Clar, però això és normal.
1: Però en canvi, si està el nom en un teatre, és obvi que la gent sabrà que està en
0: la vinculació ja és persona, més directa. Sí.
1: Una persona teatre, que s'ha vinculat al teatre.
0: Però igualment, algú pot preguntar.
1: Qui era?
0: D'aquí uns anys, perquè no sabran si era actriu, si era directora, si era dramaturga, si era... Vés a saber què.
1: És veritat, és veritat.
0: Els anys passen, això, doncs, quedarà, i com a mínim...
1: Hem d'esperar que sí que quedi, eh?
0: Home, esperem que sí. I les ments curioses, doncs, si desconeixen en el seu dia qui va ser Emma Vilarsau, doncs segurament doncs, hi haurà testimonis de tot això.
1: Sí, jo el fet de posar nom en un teatre hi ha gent que no li convenç, no li agrada.
0: I a tu?
1: I jo trobo que està bé. Jo trobo que està bé. A veure, sempre i quan el nom del teatre estigui vinculat, com és aquest cas, no únicament al fet que ell és actriu, sinó que és...
0: De la casa.
1: És d'aquí, nascut aquí. I tota la família, no només ella, sinó dues o tres generacions enrere, doncs també... Jo sent que ho tenc és d'arrel, no? Que diuen, tenc que ho tenc d'arrel. Però com jo, que soc un nouvingut, que no es pot dir...
0: Sí, home, però sí, vens de la Floresta, tampoc no vens de tan lluny.
1: No, però soc un nouvingut perquè porto només 60 anys aquí a la Floresta i a Sant Cugat.
0: Com jo. Uns quants menys.
1: Uns quants menys, Carme.
0: Sí, no t'atraparé per molt que corri. Però vaja, per tant, a partir d'aquesta temporada, Teatre Emma Vilarasau...
1: De... Teatre Auditori Emma Vilarasau,
0: sí, el Teatre Auditori no ens el traiem.
1: Sí.
0: Què hi farem? Teatre Auditori Emma Vilarasau,
1: antic-te. Que l'alcalde Joan Emèric va dir que, sobretot, no se limita al Sant Cugat. Que el nom... El nom,
0: sí, perquè si no, potser és difícil d'identificar Emma Vilarsau amb Sant Cugat, depèn d'on siguis, saps?
1: Que no t'ho diré, ni té per què saber-ho.
0: Exacte. Però vaja, que aquí queda la cosa. Deixem la informació dita, perquè la gent a partir d'ara doncs ja s'hi acostumi. Teatre Auditori Emma Vilarsau, Sant Cugat. Sant Cugat.
1: I aquí s'acaba la cosa.
0: Molt bé, Eduard. Doncs escolta, ens tornarem a trobar en una altra ocasió i continuarem parlant de cultura, d'arts escèniques i d'aquests imperdibles que ens portes de tant en tant.
1: Quan tu vulguis.
0: Molt bé, senyor. Gràcies.
1: A tu.
0: Adéu-siau.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: de Palladio de Carl Jenkins. Donem la benvinguda al Faves Comptades a la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat, que ens acompanya un dijous més per acostar-nos la feina que es fa des d'aquesta institució de la ciutat. Clara, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I a més, bé, avui un dia d'aquests de pluja amb tants avisos d'alerta d'ahir, tot plegat, he arribat a Sant Cugat bé, però per això estic bé jo de salut també.
0: Per això t'ho preguntava.
1: És aquest tema. Una cosa és el fora i una altra és el dins.
0: Exacte.
1: Doncs el dins, estupenda.
0: I aquesta música és perfecta per un dia com avui, per quedar-se a casa, o escoltar la ràdio,
1: sí,
0: i posar-se aquesta musiqueta de fons.
1: Sí,
0: perquè t'agafa una energia
1: és
0: que no te la treu ningú.
1: Exacte, pam.
0: Escolta, tenim la celebració de Santa Cecília a la cantonada. S'ha convertit en un símbol de l'amor per la música, aquesta celebració. Segur que des de l'Escola Conservatori teniu moltes coses preparades, oi?
1: Sí, perquè a més és tradició fer aquest concert sempre solidari per alguna causa concreta. Bé, fa un any ho fèiem per recollir instruments per tot un país que els instruments de música clàssica estaven, doncs, prohibits i estudiar música clàssica estava prohibit. Aquesta vegada ens espera Cuida'm, un programa preciós, programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu.
0: Explica'ns alguna coseta del que hem escoltat, que ens ha agradat.
1: Sí, és que he volgut començar amb una música d'un compositor contemporani. Actualment té 81 anys. Per tant, sí, existeix música i músics que composen grans músiques com aquesta. Ell és fill d'un organista i director de cor. Per tant, aquesta importància també de la família, també, que acompanyen el creixement i l'aprenentatge de la música.
0: Bé, doncs, et sembla que escoltem el segon fragment?
1: I volia dir una cosa que és totalment, no té res a veure, és una música molt més calmada, no té aquesta trepidància. És aquesta, diu, i jo ressaltaria una cosa molt maca de la lletra, que diu: mai l'ombra d'un arbre no fou tan preciosa, amable i suau.

0: Clara, que estem escoltant... No, tu no ets, no?
1: No, però jo la canto.
0: Tu la cantes.
1: La canto perquè m'agrada molt, ja porto molt temps cantant-la. És veritat, és una ària, com escoltem, que les freqüències baixen, les freqüències cardíaques, entres en un estat de tranquil·litat.
0: Catatònic, pràcticament.
1: Sí. A més, està cantada amb excel·lència, és el compositor en Handel, per tant, estem parlant del 1738, ja fa temps, això. Hem de dir que quan es va estrenar va ser un fracàs comercial. A vegades va bé saber aquestes coses de la música i del món de les estrenes.
0: Sí, perquè mai no saps com acaben les coses.
1: Exacte, i mira, i ara ja és una de les àries per excel·lència de totes les cantants, ja siguin mezzos com sopranos o contratenors, que estan cantats en temps de moltes variacions. Aquesta música sonarà i es cantarà en el programa solidari de Santa Cecília que farem al Conservatori el dia 20. El dia 22 de novembre, perdona. Mm-hmm. No, la celebració de Santa Cecília és el 22 de novembre.
0: Sí,
1: però nosaltres ho fem el 20, saps? Sempre aquestes coses. Mm-hmm. I, clar, aquesta música ens permet això, escoltar el cor, escoltar-nos nosaltres, escoltar, estar sota aquesta, aquesta ombra. I aquest cuida'm també lliga molt amb la paraula cuida'm del programa de l'Hospital Sant Joan de Déu. I ara jo passaria a una altra cançó, una altra música... Val, però cal recordar que ens hem de trobar el dia 20 de novembre, a les 19:45.
0: 20 de novembre, correcte.
1: Sí.
0: A 8:15.
1: Exacte, perfecte.
0: A l'aula magna del centre, per desplegar tot aquest programa, no?, per celebrar Santa Cecília.
1: I a més que hi participen alumnes i professors, per tant és un moment important per tots nosaltres. I ara proposo escoltar, en canvi, la Oda per Santa Cecília.
0: Oda.
1: Oda. Del mateix compositor, d'en Handel.

Hem escoltat les veus perquè és una oda, es canta, es fa homenatge a Santa Cecília, i la cosa és que ve a dir aquesta peça, i en general subratllaven en aquest temps i en aquesta època, que la música és una força central en la creació de la Terra.

0: Avui tenim molts directors d'orquestra, no només aquí a l'estudi, sinó a l'estudi tècnic.
1: Eh? Sí, sí, sí.
0: Aquí dirigint tothom. És que et surt, no?
1: Sí,
0: surt,
1: sí, sí.
0: Surt una mica de, sí, de dins. Però no perdem el nostre horitzó, que és aquest concert de Santa Cecília, perquè també ens hauries d'explicar, Clara, a veure qui intervindrà, com es poden fer les aportacions, els detalls importants.
1: Perquè aquest concert benèfic, ho torno a dir, és pel programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que obre una porta a l'esperança. Des d'ara es poden fer donacions. Hi ha una fila zero o el número de mòbil fent Bizum. El número és el 644-0207-87. Mare meva, dit així, a veure si preneu nota. I amb aquesta i es pot fer la reserva d'entrades a través d'un QR, però sobretot si veniu a l'escola i al conservatori, ja hem muntat una parada que es poden comprar productes, que la mateixa fundació, la mateixa Hospital Sant Joan de Déu ens ha ofert, ens ha donat aquesta possibilitat, i en el blog del conservatori teniu l'enllaç per poder fer aquestes donacions.
0: Val. Seria interessant que expliquéssim en què consisteix aquest programa Cuida'm, no? Perquè la gent tingui informació i ajudem a la sensibilització perquè puguin contribuir a fer aquestes aportacions.
1: Doncs aquí anem. Des del 2004... Cuida'm ha realitzat 434 intervencions a nens i a nenes de 50 països diferents. Això vol dir que els metges consideren que hi ha un infant que necessita aquesta ajuda i aquesta intervenció, doncs es fa. I el Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en aquí se'n realitzen moltíssimes. Però no tan sols s'atén a l'infant, sinó a tota la família, perquè se'ls dona, doncs, això, allotjament, estada, perquè són coses a recuperar-se. Són patologies des de cor, des de coses físiques, des de la vista, l'oïda, coses que en els seus països allò seria, doncs, res, un infant que no podria avançar, al revés, aniria enrere, doncs se'ls dona l'oportunitat d'aquesta intervenció i donar aquesta porta a l'esperança. Cada any nosaltres, hi ha la comissió Santa Cecília que valora quin és el projecte i ara s'ha considerat molt, molt important doncs, col·laborar i estar per ells.
0: Mm-hmm. Doncs qui ho vulgui pot trobar tota aquesta informació a la web de l'Hospital Sant Joan de Déu, on trobareu els detalls de com treballen i quins objectius tenen. Continuem amb la música?
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga.

0: És una guitarra, és un so inequívoc, no?
1: Sí.
0: Però què és el que estem escoltant?
1: Estem escoltant de Maurice Ravel, l'Oiseau Triste, que està dintre d'una obra de piano de Maurice Ravel que es diu Miralls. He posat la versió amb guitarra perquè el que sonarà el dia de Santa Cecília és la versió amb piano, interpretada per Emili Brugalla, que és professor de l'escola i gran pianista. Però en aquest moment cal dir que aquesta obra és el conjunt, tot ell, que hi ha diferents parts d'aquesta obra, participa d'aquest estil impressionista de Ravel, que ho va justificar amb una situació de William Shakespeare, que va dir: la vista no es coneix ella mateixa abans d'haver viatjat i haver trobat un mirall on poder-se reconèixer. Així, d'aquesta manera, ens podem reconèixer amb aquestes aportacions, amb aquesta ajuda, amb aquestes donacions, amb aquesta vinculació amb les persones més necessitades. Uh-huh. Aquesta és una part del programa, que l'escoltarem amb piano.
0: Són cinc peces, no?
1: Exacte, però se l'escoltarem allà en el concert. En farà dos, l'Emili Brugalla, dos seccions d'aquestes cinc peces. Exacte. Uh-huh. I hem dit que, a part d'aquesta intervenció de l'Emili Brugalla, en aquest dia 20 de novembre hi haurà altres intervencions de professors, com l'Helena León, amb el saxo, que és també professora, amb el Joan Ramon Company, el piano, que l'acompanyarà. També el mateix Joan Ramon Company, però aquesta vegada amb espineta, i la professora també Marta Rodrigo, mezzosoprano. I també participarà en aquest concert Artur Regada, a veu i contrabaix. Hem de dir que participa la coral jove.
0: Per sí, tant, ja he vist.
1: Això és nombre de persones, això està molt bé.
0: Amb els professors?
1: Amb els professors, perquè cantarem tots conjuntament una cançó. També la coral infantil, amb dos peces. I aquí tenim, una d'elles és La vida és bella.
0: Oh...

0: És una veu que possiblement alguns de vosaltres heu identificat. Ella és Noa. I aquesta versió d'on surt, Clara?
1: Bé, aquesta versió, que la canta en català, és la que es va interpretar amb aquesta iniciativa que ja porta molts anys, que és la Marató de TV3. En aquell moment va ser per totes les malalties, diguéssim, que se'n deien minoritàries.
0: Sí.
1: Aquesta importància d'aquesta atenció, d'aquesta cura, d'aquest veure, no? A on podem ajudar i com, a través de la investigació o a través d'intervencions realment ja d'operant, no? De quiròfano. N'hi ha moltes modalitats. I és maco saber que això, que hi ha persones doncs, que es comprometen, que es fan uns discos i que també es dona a conèixer.
0: Doncs amb la veu de la Noa, interpretant aquesta La vida és bella, que per què l'has volgut triar, per algun motiu especial?
1: Per tot aquest motiu, una, per la seva... Bé, és israeliana, encara que és, ella concretament és iemita, no és... És d'un
0: del Iemen.
1: Però té aquesta implicació amb el seu país, també polític, també ha fet declaracions, també per la causa palestina, però és veure com tot, nosaltres ja ens pot ressonar moltes coses, les persones amb les seves iniciatives, ja estem en un món que també ens venen d'allà i el fem nostre, i també aquest, La vida és bella, també.
0: Oh, i tant que La vida és bella. Escolta, més enllà de Santa Cecília i de la Marató, teniu més novetats a l'Escola Conservatori. Si no m'equivoco, la coral ha guanyat un premi,
1: Sí. N'ha guanyat molts, però aquest és...
0: Però aquest és l'últim?
1: No, aquest és ara l'últim.
0: Exacte,
1: doncs seguim, això és fantàstic. És que, clar, aquest és molt important, és un concurs que es va fer el 18 d'octubre, de l'any 25, o sigui, res, ara. Es va fer al Teatre Principal de Burgos, van participar corals que ja van ser seleccionades, una preselecció, n'hi havia una de León, una altra de Madrid, una altra d'Alcalá de Henares, una altra de Guipúzcoa, i la coral jove del Conservatori de Sant Cugat. Això és una experiència per tots els alumnes, però pels professors, pel conservatori també és una fita molt important pel nivell, el nivellàs que hi ha en aquest certamen. O sigui que ho volíem comunicar, fer-ho saber a faves comptades, però també doncs als nostres oients. Que bé.
0: Escolta, sí. Que ens agrada compartir bones notícies,
1: Sí.
0: I això és una molt bona notícia.
1: Exacte.
0: És el resultat d'un treball, de l'esforç, de la constància, de fer les coses ben fetes.
1: Sí.
0: Bé,
1: des d'aquí... De l'implicació pares i fills i tothom allà per fer-ho possible,
0: Sí. Una gran satisfacció.
1: Sí.
0: Què vols que et digui, Clara?
1: Sí.
0: Realment podem dir que la música també es bolca per la salut, com avui estem comentant, per la bona salut i el cos i la ment, l'esperit, també l'hem de cuidar i l'hem d'alimentar, no? I ho fem amb la música, no?
1: Sí.
0: És l'aliment de la nostra ànima. Tu treballes com a professora del cos per músics i cantants a l'Escola del Conservatori de Sant Cugat.
1: I ja això... porto uns quants i molts alumnes i em venen amb situacions de contraccions, de bloquejos, però també amb moltes ganes de descobrir com poder estar més bé amb aquest cos i, de pas, amb l'esperit, i amb tot, i amb la força.
0: I com ho treballes, això? Com ho fas?
1: Des d'aquesta consciència de la respiració, o sigui, un diafragma, doncs, que sapiguem on el tenim, però sobretot com el podem fer servir, aquest oxigen que ens entri amb el màxim bé possible, i aquesta... relaxament, consciència corporal, estiraments, amb el teu instrument que has escollit, doncs poder expressar-te de la millor manera possible, el tema pors, vergonyes, i sobretot tenen molt els alumnes ganes de saber, sí, això amb les mans, puc expressar aquestes coses amb les mans, a part d'estar allà amb l'instrument, amb el violí, i això és obrir-se. El que tenim, que és aquest cos, que hi ha... ho anem dient sempre, cuida't, bé, fins després, no? Que anem dient, ens anem dient aquesta paraula, però ho hem de fer d'una forma activa. I tindre alumnes de 14 i 15 anys i començar ja a donar aquesta informació, aquests coneixements, aquesta possibilitat d'experiència, ho faig amb ells, doncs trobo que és interessant.
0: Molt bé, fas una mica de metgessa,
1: Sí, Sí, i jo volia haver estudiat.
0: Indirectament ja ho sí. estàs. Sí, sí, ho estàs sí. fent, estàs també contribuint a la salut, no, també?
1: Vinc de família, la meva mare era fisioterapeuta i, a més, estimulació precoç a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per tant, jo tinc una germana amb paràlisi cerebral, també això ve tota una consciència del cos, de com t'hi vincules amb el cos.
0: Et sembla que anem acabant i ho fem amb una miqueta de música?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Quina
1: home,
0: quina
1: vols? Alegria, amb alegria. Alegria. Jo crec que això que escoltarem, 10.000 cantants, és un extracte de l'Oda a l'alegria del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven.

0: Déu-n'hi-do, quanta gent. Aquí hi ha una bona colla cantant, no?
1: Sí. Joia que ets dels déus, guspira, generada dalt del cel. Vent del foc que tu respires sota els plecs del teu gran vel. Aquest és una de la part de les lletres de l'Oda a l'Alegria, de Maragall.
0: Ens agrada que ens visiti la Clara del Roster per acompanyar-nos, interpretar-nos totes aquestes peces, il·lustrar-nos amb qüestions que se'ns passen a nosaltres per alt. I acabarem amb música.
1: Sí,
0: ara sí que acabem, ja.
1: Sí, acabem.
0: Definitivament. Vinga, amb què?
1: Recordant el dia 20 de novembre, us esperem a les 19:45 pel concert benèfic a l'Aula Magna del Conservatori de Sant Cugat.
0: I abans, però, música... presentem el tema amb el que tanquem.
1: Sí, perquè aquest ball resulta que és una dansa folklòrica tradicional Rússia i Ucraïna.
0: Mira!
1: Val?
0: Amics per sempre.
1: Exacte. I una dansa preciosa, exacte, que es diu Trepak. Fantàstica.
0: Clara, fins a la propera, no?
1: Exacte.
0: Adéu. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Petons.
1: Molt bé.

0: Continguts en xarxa.
1: En l'acte d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bonvehí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bonvehí, benvingut.

0: però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
1: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
0: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social a l'ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
1: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
0: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs, des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya, doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya s'ha doncs, fomentat molt i també doncs, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs, és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
1: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
0: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs, fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme i dins aquesta actuació dins la universitat doncs, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes que poden ser tant públiques com privades però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
1: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins a

0: avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que mou, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa, doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano Bos Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bos Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bos Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs, una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. la cabra perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem El cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. El 21 de març celebrarem la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia i ho farem amb el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Nascut a Santanyí, fou poeta, narrador, dietarista i assagista d'art. Es dona a conèixer amb quatre poemes de Setmana Santa l'any 1950 i ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi de la Crítica i el Carles Riba. La seva obra ha estat qualificada de visionària, mística i sensual. Ens deixà el 1997 i pòstumament es publicaren els seus sonets i el volum de poesia completa. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
6: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. Perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot, són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
3: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'Hospital Moisés Broca i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Arriba aquesta hora del matí a l'espai de gastronomia, l'espai que fem en col·laboració de l'Ortiga. Saludem a Sergi Turc, a qui donem la benvinguda. Com estàs, Sergi?
1: Molt bé, bon dia.
0: Arriba el fred.
1: Arriba el fred, sí, senyora. I
0: això ho celebreu? Vull dir que...
1: A veure, com a pagès, o sigui, com a hortalans, ho celebrem perquè vol dir que posem una miqueta al fred tot plegat i comencem a aixecar el cap i a respirar. Això ho celebrem. Després és veritat que llavors, clar, doncs baixa la feina i les coses ja no facturem el mateix i hi ha la cosa que es posa més complicadeta. És l'estacionalitat del sector, però sí, en part ho celebrem perquè així posem el fre.
0: Mm. Escolta una cosa, avui parlem de Collserola pagesa.
1: Sí.
0: Sí. Expliquem què és aquest espai de trobada, podríem dir. Qui trobem, a què es dedica... Vinga, podem explicar un munt de coses.
1: Collserola Pagesa és l'associació que vam acabar constituint a tots els diferents pagesos que ens havíem anat trobant en el marc d'un projecte que després us explicarem una miqueta més, que és l'Alimentem Collserola, doncs els pagesos de tota la serra de Collserola. Ara mateix són 21 socis dins de l'associació. Doncs els que ens vam anar trobant en tot aquest procés vam acabar constituint aquesta associació, no?, que ens engloba... Pues això, ara mateix estem 21 projectes, tots són projectets petits, en general. Pues sí que hi ha algú que està fent cereal, pues una miqueta més gran potser, però en general tots són projectes petits, que és el que abunda a la serra, perquè al final pues els espais són petits i tots els projectes acaben sent petits.
0: I són socis de diferents municipis, que són, sí, són els que pertanyen a la... i formen part de la serra.
1: Exacte, són els, no? Hi ha 9 municipis que formen part del consorci, i de tots aquests municipis, alguns, diguem que, tot i que puguin tenir algú de pagesia, doncs no tenen representació dins de l'associació, però això, la majoria dels municipis sí que tenen algun dels pagesos que forma part de l'associació. I és una associació, això, que ens vam constituir doncs, el 21, l'any 21 ens vam constituir, amb la voluntat d'això, no?, de donar, o sigui, no?, de donar una veu a la petita pagesia, perquè ens trobàvem que aquí a Collserola... doncs estàvem tots molt disgregats i no aconseguíem tenir una representació, no? Sempre érem com molt petitets i sempre se'ns considerava petitets i llavors ens vam adonar que potser, no?, aunant tots els projectes de cop i volta tots junts no eren tan petits i que, bueno, doncs teníem representació i que de cara a les administracions i a la ciutadania doncs podíem tenir més força.
0: La unió fa la força, no?
1: Això mateix.
0: Que sempre s'ha dit.
1: Sí.
0: I quines sinergies sorgeixen arran, precisament, de la constitució d'aquest espai?
1: Mira, com us comentava, no? Collserola Pagesa sorgeix d'aquest projecte de l'Alimentem. Aquest projecte és una acció, un projecte que engega el parc del consorci, el parc, per dinamitzar precisament l'agricultura, no? Perquè sí que acaba veient que dins del parc la importància de l'agricultura en tot aquest mosaic, no?, després que els bombers també comencen a donar l'alerta i a dir que una de les millors estratègies per, no?, per combatre els possibles incendis i el risc de l'incendi que hi pugui haver-hi a Collserola és a través d'aquest mosaic agroforestal, no?, mantenint aquesta petita pagesia, que al final a Collserola, doncs, per l'orografia, diguem, o pel relleu, és una agricultura una miqueta més complicadeta i que la dinàmica normal seria que els pagesos vagin plegant a poc, que és el que va succeint, doncs decideixen engegar aquest projecte i doncs se reuneixen tots els petits, o tots els actors una miqueta del món de l'alimentació per anar veient com podem fomentar i mantenir aquesta agricultura dins del parc. Llavors, nosaltres això, des del 2017, que ens anem trobant i anem veient doncs això, no?, aquestes petites sinergies i aquesta manera una miqueta de com podem anar treballant conjuntament. Llavors, el que hem anat aconseguint és precisament tenir una mateixa veu, per tant, davant del parc, sobretot, no?, que és qui més està donant el recolzament, que vol dir que tots els ajuntaments, els 9 ajuntaments, ara mateix estan dotant de pressupost a aquest projecte de l'Alimentem. Hem aconseguit que es materialitzés una... diríem que és com un petit ajut que es dona a la pagesia per els serveis agroecosistèmics que puguin fer dins del parc. Sí, el fet mateix de l'agricultura, fer agricultura, de manteniment dels camps, dels camins, del pastoreig, no? Tot això, com que millora i facilita el control dels espais, del bosc, no?, i d'aquesta franja entre la part urbana i la part forestal, doncs hem aconseguit que d'alguna manera es vagi dotant de pressupost i que la petita pagesia pugui tenir algun reconeixement a nivell econòmic per tota aquesta feina que ja s'està fent. I llavors es van determinar quines eren les bones pràctiques i les bones accions o les accions que podien millorar tot aquest mosaic. I en funció de tots aquests punts, doncs, la dotació que es pot donar als pagesos pot ser més alta o més baixa.
0: Mm. No? I quins són aquests punts, aquestes qüestions que milloren?
1: Agricultura ecològica, sí. No? Per al tema de biodiversitat, manteniment de camins, de marges, rotacions de cultius, obertura de nous camps, per exemple, també, millores en l'eficiència del reg. Són diferents punts, no?, que, bueno, o sigui, diguem que la dotació és petita i que no farà que ningú realment vagi a fer agricultura, diguem, perquè pugui rebre aquest tipus d'ajut, però sí que els pagesos, doncs bé, al final és dir, bueno, doncs mira, he d'obrir un camp i, ostres, per, no?, per tot el tema del senglar. Doncs vinga, si ens tu posa tanca, doncs ja pots, no?, any a any una miqueta, doncs saps que tens un petit ajut. O dius, ostres, jo estic fent servir un sistema de reg molt poc eficient. Doncs si tu any a any vas fent petites millores, doncs saps que tens un petit ajut que et fomenta, diguem, que tu puguis anar cap aquí.
0: Val. Traduït en el que seria producció, perquè alimentem Collserola, feu més, no?, que el que ara estaves explicant, de fer possible aquest mosaic, de facilitar, doncs, que contribuir d'alguna manera a estalviar-nos incendis, possibles incendis, no?, per dir-ho d'alguna forma. Què més feu des d'Alimentem Collserola?
1: Una altra cosa que es va anar fent mica en mica és també, no?, tenir com un petit ajut, uns petits assessoraments, precisament en això, no? Per exemple, si algun pagès vol instal·lar plaques solars o vol tenir un assessorament per tenir millores en el maneig del sòl, coses així, doncs també, no?, podem tenir petites dotacions econòmiques per poder fer aquests assessoraments. Una de les coses així molt importants que jo crec que va fer que realment, especialment aquí a Sant Cugat, diversos projectes anem cada cop treballant més juntes, és un projecte amb els menjadors escolars. Arrel de tot això va sortir la possibilitat amb Paidos, no?, de començar a subministrar algú de producte ecològic als menjadors escolars. Això ja portem, doncs, des del 21, sí, des del 21, que ho portem fent, i això, no? Ara estem 3 projectes, anteriorment érem 4, però ja tenim un jubilat aquí, que pues, setmanalment anem subministrant a 9 escoles de Sant Cugat, enciams, coliflors, producte de temporada, perquè els menjadors escolars tinguin tot aquest producte. I això ho vam aconseguir també, doncs, gràcies a que, doncs, des de l'Alimentem, doncs, en el seu primer moment se'ns va ajudar a aconseguir un petit camionet per fer aquesta distribució, i doncs vam tenir un petit assessorament per veure com ens organitzàvem, com podíem fer les comandes, les planificacions amb les escoles. Bueno, no? Pues és un projecte que ja portem uns quants anys funcionant, i gràcies a que ens hem anat trobant per tirar tot això endavant, arrel d'això van sortint nous projectes i noves propostes, no? O sigui, abans de començar l'Alimentem i que es constituís Collserola Pagesa, doncs bé, molts pagesos, sobretot, per exemple, en el nostre cas, doncs d'aquí ve de Sant Cugat, ens coneixíem, però no fèiem res junts. Ens trobàvem de tant en quant, però molt poc. I arrel de tot això, no?, realment, la dinamització que s'ha anat fent, gràcies també a una cooperativa, no?, que és Arran de Terra, que és qui va dinamitzar tot aquest procés de l'Alimentem en el seu moment, doncs realment s'ha aconseguit que tota la pagesia dins del parc vagi trobant l'espai per anar construint nous projectes i consolidant aquests projectets o aquests projectes agrícoles que tenim a la serra.
0: I aquest projecte, recomentaves, dels menjadors escolars, és un projecte que està, diríem, consolidat. Abastiu aquests 9 centres de la ciutat de productes al llarg de tot el curs?
1: Sí. servim tot l'any. Tot l'any tenim producte de temporada. O sigui, per exemple, doncs això, no? L'enciam és un producte que servim tot l'any. Però llavors, en funció de l'estació, doncs ara estem servint ja les coliflors, les cols, comencem a servir algú de porro, quan és l'estiu, doncs l'albergínia, el carbassó, tot l'any. Això és un projecte molt consolidat, amb la seva dinàmica ja, que ja està funcionant, rodat, i això, en principi, si no passa res, doncs té pinta que podrà continuar durant molts anys, perquè ja està molt, molt ben embastat. I arrel d'això, doncs ara anem rebent peticions d'altres centres, inclús de fora de Sant Cugat, que estan interessats també en poder rebre aquest producte. Per tant, és un projecte que consolida la pagesia i que ens dona impuls. El que sí que ens ha succeït és que aquest projecte fins ara el portàvem de forma voluntària als pagesos, no? O sigui, a part de les nostres feines de camp i així, doncs de forma voluntària nosaltres doncs manteníem el contacte amb Paidos, amb les escoles, fèiem la planificació així. I des de que hem constituït, que això també un altre dia ho parlem una miqueta, no? És un altre dels projectes que hem fet conjuntament amb la pagesia d'aquí de Sant Cugat, en el moment que constituïm un altre projecte que es diu De Collserola, amb qui hem començat comercialització conjunta a diferents projectes. Tota aquesta part dels menjadors escolars també la traspassem a aquest nou projecte, que és on tenim una persona alliberada i ens permet, no?, doncs que realment les rotacions o les comandes i el subministrament siguin una miqueta més exhaustius i es puguin portar més...
0: O sigui, tot més organitzat.
1: Més organitzadet, sí. Perquè des del voluntariat de la pagesia, doncs, bueno, és complicat. Vull dir que al final pel pagès portar tota la comercialització, més tot el que és la feina de camp i així, bueno, doncs al final no acabes fent bé cap de les coses, i si pots tenir algú que es dedica a la comercialització, doncs això, tot això et facilita la vida.
0: Clar, perquè els que formeu part d'aquesta Collserola pagesa, els que esteu implicats en l'Alimentem Collserola, sou els mateixos que aneu al camp a treballar, no?
1: Sí, sí.
0: No...
1: Sí,
0: vull dir, teniu tantes mans com...
1: Sí, sí. I tantes hores com les que té un dia, diguem.
0: No n'hi ha més. I no n'hi ha més.
1: Sí, és el que ens passa molt als petits projectes, que al final són projectes que depenen molt de molt poques persones que estan fent-ho tot, no? I per tant, es fa difícil participar o dinamitzar, no? Estar amb la comercialització, més tota aquesta vessant, no?, perquè pot tenir Collserola pagès, tota aquesta vessant política, no?, i davant de les administracions o de foment o de divulgació i així davant de la ciutadania. Clar, tot això, no?, si el camp en si ja... Vull dir que no descobreixo res nou, eh? El camp és un ofici bastant que requereix de moltes hores, doncs clar, tenir aquest espai també, no?, per poder fer tot això, doncs, bueno, recau sempre sobre poques persones, i això es fa complicat. Llavors, poder consolidar projectes, poder tenir petits ajuts que ens, precisament, ens permetin, no?, poder alliberar algú, poder realment que les persones que estan portant davant aquests nous projectes puguin dedicar-li realment unes hores, per nosaltres és molt important, és molt important. O sigui, al final, els nostres projectes, un dels nostres grans objectius és que la pagesia no sigui pues la imatge que tenim sempre de la persona que està de sol a sol treballant 365 dies a l'any. Vull que els pagesos també tenim fills, tenim família.
0: Teniu vida.
1: Tenim vida i la volem tenir. Per tant, sí que és un dels grans objectius que reconeixem tota la pagesia, almenys d'aquí de Collserola, és precisament poder tenir vida.
0: Doncs escolta, continuarem parlant de la vida, de la pagesia, de Collserola i de tots aquests projectes que estan en marxa i dels que segurament vindran. I ho farem, com sempre, acompanyats del Sergi Turc, a qui li agraeix moltíssim que ens hagi visitat un dia més.
1: A
0: Sergi,
1: vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Parlem.
0: Bon dia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: El gall del monestir. Sabeu que dalt del campanar petit del monestir hi ha un gall de ferro? Doncs aquest gall, fa molts anys, era de veritat. Estava viu i des de dalt del campanar veia tot el que passava a Sant Cugat. Una vegada va veure que un noi que es deia Berenguer de Saltells s'havia enfadat amb l'abat Arnau Ramon de Biure, que era l'amo i senyor del monestir. Sabeu per què? Perquè l'abat...
2: Així comença El gall del monestir, el primer dels 21 contes que trobareu als contes de Sant Cugat. Un recull de relats que s'ha editat per celebrar els 40 anys de tot Sant Cugat, que vol acostar la història, els personatges i les curiositats del nostre poble als més petits, amb textos de l'escriptor i antropòleg santcugatenc Rogeli Padró i il·lustracions de l'Eloi Alegre, creador de la vinyeta del Madí i el Cugat, que cada setmana es pot veure al Tot Sant Cugat. Per descobrir com i quan va néixer aquest projecte, quin objectiu té i com ha estat el procés de creació, avui ens acompanya la Laura Grau, directora del Tot Sant Cugat i adjunta de direcció general de Tot Media. Laura, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
2: El Rogeli Padró, escriptor i antropòleg i col·laborador d'aquest programa, també a les tertúlies. Rogeli, benvingut.
4: Hola, bona tarda.
2: I l'Eloi Alegre, il·lustrador d'aquests 21 relats d'aquests contes. Molt bon dia, benvingut.
5: Bon dia.
2: Què us sembla sentir aquest primer fragment d'aquest primer conte d'aquest recull, el del gall del monestir, de la veu de la Martina, una nena de 10 anys que forma part d'alguna manera del públic, no?, d'aquesta feinada que heu fet?
3: Doncs començo jo, Rogeli, sí. A veure, realment, escoltar d'una veu, no?, d'un infant, que al final l'objectiu d'aquest conte és això, no?, és que tant petits com grans, perquè després ho comentarem, aquest llibre, primer de tot, va estar pensat, doncs, per tots els nens i nenes de Sant Cugat. De fet, l'hem distribuït a tots els centres educatius de Sant Cugat, també, però també per la gent gran i per tothom, perquè és des de 6 anys, que és la primera edat, doncs, que un nen, no?, comença a llegir fins als 100 o fins quan sigui. Llavors hem detectat també una necessitat en els llars d'avis i residències, doncs, que també les hem deixat perquè tenien cert interès de fer també estones de lectura. I el sentit, doncs, aquest fragment de conte per un nen o una nena, en aquest cas, doncs ens fa molta il·lusió, sobretot també suposo el Rogeli, no?, l'autor del llibre.
4: Sí, molta. Uh-huh. Jo crec que és molt convenient i necessari que els que som pares i els que són avis i tothom, els que som adults en general, doncs introduïm en els nens i nenes en la lectura. Crec que és molt convenient. Les pantalles estan bé, però crec que també està molt bé que aprenguem a llegir, ja dic, a gaudir, i en aquest cas dels contes de Sant Cugat.
2: Una lectura que va acompanyada més a més amb aquestes il·lustracions de l'Eloi.
5: Oi? Sí, sí. No, sona bé per la veu d'un nen llegir el conte. I també, a part de nens i adults, també és un conte per nouvinguts, per saber el poble d'on ve, nouvinguts o no tan nouvinguts. Hi ha gent que viu aquí tota la vida i no sap coses d'aquest poble, de tradicions o de l'origen. I, bueno, està bé. Jo crec que molta gent m'ho ha dit. O sigui, hi ha coses que no sabia i no hi ha curiositat.
2: És una bona oportunitat, no?, per arrelar a la ciutat on es viu. Laura, no sé com va sortir la idea de fer aquest recull de contes, no?, i fer-ho coincidir amb aquests 40 anys ja de tot Sant Cugat.
3: Doncs va ser a inicis del 2025, que quan estàvem ja organitzant una mica, doncs, aquest 40è aniversari del tot, que de fet és del tot, però és de tota l'empresa, no? Uh-huh. Llavors, per nosaltres era molt important perquè una empresa i familiar que duri, no?, 40 anys, doncs jo crec que s'ha de celebrar. I vam dir, l'hem de fer grossa. Vam començar, doncs, amb una festa popular, després amb un acte més institucional, però també vam voler, doncs, que quedés, no?, que aquest 40è aniversari quedés d'alguna manera. I pensant amb els més petits, que som una ciutat, no?, d'infants també, pensant amb els més petits, pensant també amb aquesta finalitat també de, no?, de mostrar aquest patrimoni que tenim a Sant Cugat, i també, doncs, el que deia el Rogeli, de fomentar la lectura i que ho tingui totes les llars, totes les escoles de Sant Cugat, doncs vam pensar, va, fem un llibre de contes, que de fet pels 25 anys del tot ja vam fer un llibre de contes uh-huh. infantil, però no sobre la història de Sant Cugat. Llavors ens quedava pendent i vam dir, doncs, que millor, doncs, l'any de l'aniversari, no?
2: I de seguida us va venir al cap que aquest recull de contes estigués escrit pel Rogeli i il·lustrat per l'Eloi?
3: Sí, és que penses, a veure, qui millor que fer els contes, no?, són històries petites i breus, doncs el Rogeli, perquè també ha col·laborat moltes vegades amb nosaltres, amb el tot, i jo crec que al final és el que coneix més Sant Cugat, i de fet ja havia estat... Ja havies fet un llibre de contes també per la Creu Roja, i llavors també de seguida ens va venir el cap, i l'Eloi, doncs, que dir de l'Eloi, no?, que cada setmana comptem amb ell, i que, tot i que era un repte, no?, per sí, ell, segurament...
2: Sí. Eren nous personatges, no?
5: Bueno, eren nous personatges, clar, volia fer un enfoc que no fos un còmic o tipus tira còmica, sinó alguna més il·lustració, i la il·lustració infantil sembla que no, però és exigent també, o sigui, bueno, a mi m'agrada agafar un llibre infantil i que els dibuixos siguin macos, que no siguin mal fets, que... perquè els nens tampoc són tontos, i això ho veuen, i no sé, per mi era un repte, i no sé, i lligar-ho amb la temàtica i tal, doncs, bueno, vaig estar fent proves, adaptant l'estil i tal, i, bueno... i això, una uniformitat de color també, perquè tot el llibre tingués tot un sentit, i bueno, al final crec que més o menys vaig en sortir, no sé si sóc el més indicat per fer-lo, però bueno, vaig intentar posar-me a l'alçada del repte, i bueno, jo estic prou satisfet.
2: Ara parlarem de tot aquest procés creatiu a quatre mans, per dir-ho d'alguna manera. Rogeli, tu, quan et van fer l'encàrrec, la Laura, el Ramon i companyia, què et va venir al cap? Vas decidir que l'havies d'entomar sí o sí, o vas tenir dubtes?
4: Home, de cop i volta que et diguin has de fer 20 contes...
3: de cop i volta tampoc.
4: No, però vull dir, va ser en un moment... que vam tenir una reunió amb tots plegats, no? I dius, ostres, el que passa és que hi va haver una cosa molt bona també, que és que jo ja estava fent alguns contes, ja estava treballant alguns contes, alguns que tenien a veure amb Sant Cugat i d'altres que no. vaig haver d'adaptar, esclar, la circumstància, la temàtica, les temàtiques que ens van proposar, etc. No? I un altre element molt important és això, és que quan em van dir, diu, serà il·lustrat els contes per l'Eloi, dic, ostres, fantàstic, perquè jo cada setmana em miro tot Sant Cugat, com a bon Sant Cugatenc, però a més també no em deixo mai la seva vinyeta de dos il·lustres d'aquesta casa també, que eren el Cugat i el Medí, i per tant, bé, vaig quedar ja convençut, vaja, tot i el repte de fer 20 contes, que van acabar sent 21.
2: 21, al final.
3: Sí, per quadrar una mica.
4: Sí, però sí, i després, si voleu, expliquem alguna anècdota, eh?
3: Sí que és veritat que abans de ser conte, llibre de contes, van sortir aquests contes al tot Sant Cugat.
2: S'han anat publicant durant tot aquest aniversari.
3: Exacte, la idea era començar-los cada setmana un conte, eren pensat per 20 setmanes, però llavors vam arribar a la conclusió, doncs, que ens faltava un per acabar de tancar bé el conte, i llavors la que vam acabar, que va ser cap al setembre, llavors vam fer l'edició del llibre.
2: Que vau presentar aquest desembre, ara ho dic de memòria.
3: Sí, sí.
2: Quins han estat els reptes, Rogeli i Eloi, en fer un projecte a quatre mans i a dedicat als infants, no? Perquè l'Eloi deia, els dibuixos havien d'estar ben fets, els nens són petits, però no són tontos, no? Què suposa treballar, doncs, possiblement no havíeu treballat junts, no?, en un projecte d'aquestes característiques?
5: No, bueno, jo el Rogeli ja sí que coneixia que sabia del tema, o sigui, dic, bueno, també per això també a mi em semblava bé, dic, bueno, també ara està una mica a l'alçada, ja que els contes, suposo, tindran contingut i tindran rigor, no?, doncs estaria bé també fer-ho ben fet. Sí.
2: Què era el més difícil, Rogeli? Ja n'havies fet, de contes, però sí. Adreçar potser una temàtica que a vegades pot semblar que és més feixuga, que és la història, el patrimoni, els infants. No sé si és fàcil sintetitzar en una pàgina, no?, cada una d'aquestes històries que expliquen qui som i d'on venim.
4: Exacte, sí, sí. Aquest era el repte. I intentar fer-ho de manera entenedora, de manera que els nens i nenes que llegissin el conte, doncs, es quedessin també amb això, amb algun concepte històric de la nostra poble, la nostra ciutat, permeteu-me dir poble també, perquè m'agrada. I després això, que donar-li el format conte, que tampoc és difícil, eh? I tampoc és fàcil explicar una història que tingui els continguts propis d'un conte, doncs tampoc és fàcil. I com sabeu tothom, els contes poden acabar bé o no tan bé, no? I comencen, normalment comencen bé, hi havia una vegada, i al final, a vegades entremig hi ha algun embolic, i llavors algun el feia acabar bé i l'altre no tan bé, però el cas és que entretingués i mantingués l'atenció de les persones que el llegissin.
2: Hi havia alguna història o algun dels personatges que tinguéssiu claríssim tots que sí o sí havia de ser?
4: I tant, és que hi ha molts personatges a dins dels contes aquests que són personatges reals. Sí, sí. Bé, parlàvem del Cugat i del Medí.
2: I tant. Que són a més, sent l'Eloi l'il·lustrador, no?
4: Sí.
2: No podien faltar.
4: Sí, sí, el Joan Fàbregas
2: i
4: el Pere Païssa, que dos col·laboradors, treballadors d'aquesta casa i del Tot Sant Cugat.
3: I l'única condició que li vaig demanar al Rogeli és havia de sortir els 40 anys del Tot Sant Cugat.
4: Sí.
2: Tenia tot el sentit, eh?
4: Sí, no.
2: Mirar l'efemèride.
4: També, a veure, hi ha, per exemple, un altre conte que és el Joan Boté, que és el Joan Joaquim Ivern, que és un boté que ha existit realment, que és un home que jo també vaig conèixer, tractar, i també vaig parlar moltes vegades amb ell, que era un boté que feia botes i portadores a la Rambla del Celler, gairebé al davant del poliesportiu, que ara és un edifici, que és un edifici nou. També hi ha gent que d'altres persones, com algun pagès, com el Joan Buscallà, que surt per aquí al mig, però no li posem el nom. La seva muller també surt per aquí. També, bé, hi ha personatges que són personatges i indrets que són reals i palpables, la casa de les Petxines, per exemple, el carrer Sant Antoni, ben a prop del Tot Sant Cugat, és un lloc que la millor és possible que la gent passi per allà no se n'adoni, però allò és una veritable obra d'art i patrimoni de la ciutat. Doncs està bé també que ho nombréssim, que en féssim un conte i que la gent quan passi allà diu, mira, lo del conte
2: aquí
4: està
2: és.
4: Aquí, eh? Però això per petits i per grans també, perquè
2: i
4: hi ha
2: tant.
4: Gent que a vegades passa de pressa i no s'adona de les coses, doncs ara tenim elements.
2: I sí. com ha anat, Eloi, aquest procés de creació compartit? No sé si primer el Rogel li feia els contes i després a tu t'arribava la il·lustració.
5: Sí, m'enviaven els contes i jo anava fent... I bueno, sí que em va costar una mica perquè era això, era un canvi d'estil, però l'estil és una mica inspirat o copiat, bueno, copiat tampoc perquè no és copiat, però en les rajoles i els plats de ceràmica, i clar, i aquest està bé per una banda, perquè això de fer un pocs colors facilita les coses, però després hi ha coses com aquests moviments tampoc, bueno, són molt encarcarats els personatges, les perspectives són molt dolentes també, i a vegades fer-ho expressament malament a vegades
2: és més difícil
5: que... I també això, volia seguir aquest estil, però tampoc que sigués molt, molt igual, perquè tampoc és agradable, tampoc no és prou atractiu per nens, havia de donar un toque personal més còmic i més agradable, perquè visualment doncs fos més graciós. I, bueno, hi ha algunes que em van costar més que altres. El de la casa de les Petxines, per exemple, clar, dibuixar aquella casa...
2: És una feina.
5: No ho veia molt, jo no ho veia clar. I bueno, al final doncs, vaig intentar buscar només un detall de la casa, que tot i així, i també simplificat, perquè, clar, aquestes rajoles normalment no són molt... O sigui, n'hi han de molt treballades, però, clar, si són molt grans, si parlem de les petites, són senzilles. I, bueno, al final, doncs, si cada dibuix has de buscar... la manera de simplificada i una mica graciosa i ficar elements divertits també, animalons, ficava coses en aquesta que per nen no li fes gràcia.
2: A més, a cada un dels contes, a les quatre cantonades de les pàgines, hi poses com un element simbòlic, no, d'aquelles històries. Ara tinc al davant la del Madí i el Cugat, no? Hi ha el Ràdio Sant Cugat, que és l'origen de tot plegat, però cada història té, no? El gall del monestir té la part de dalt del cimbori. Bé, ja està cuidat tot fins al mínim detall, emulant una mica aquestes rajoles que ens podem imaginar a les façanes de les cases d'una determinada època, no? De ceràmica, amb aquests colors tan característics. Rogeli, tu quan vas veure els dibuixos ja, quan tot plegat va anar agafant forma i va estar maquetat, què et va semblar?
4: va semblar que els contes tenien vida. Sí, sí, clar, perquè tu quan ho escrius queda la lletra allà i et queda la imatge, diguéssim, a dins, no? Però visualitzar-ho, dius, mira, el gall del monestir, doncs pues aquí el tens, aquí tens el gall del monestir. Quan deies el Pi del Chandri, també el coneixem, el Pi del Chandri, no? Però que tant, veus allà el Pi del Chandri, però no únicament això, sinó el senyor, la serra, els qui aquella nit... que tots recordem, doncs, van anar per voler-lo tallar. I una curiositat per l'Pi del Chandri, si tant. Em permets. El conte aquest del Pi del Chandri el van fer abans del mes d'agost de l'any passat, del 2005.
2: I aquí a l'il·lustració es veu, eh?
4: Sí, però clar, llavors la Laura un dia em truca, diu, després això de l'agost...
3: Que estava pràcticament,
4: I em diu, ostres, diu, clar, diu, ara, diu, potser s'hauria d'actualitzar. I efectivament... vam agafar
3: va donar temps.
4: I el vam actualitzar, i llavors hi ha un moment que diu aquest mes d'agost, a causa de la sequera, de les altes temperatures, la branca aïllada que el feia únic, s'ha esqueixat i ha caigut. Oh, tots els nens que estaven allà escoltant el conte. Doncs bé, doncs és una petita anècdota que va fer Laura.
3: I de fet, després, sense saber-ho, un dels últims contes és com viure amb el porc senglar, sí, no?
4: També.
2: Era premonitori de la pesta porcina, eh?
4: Sí.
2: Poc va faltar. Sí que ho fa de molt mal dir, no? Però no sé si teniu alguna d'aquestes històries que us facin especial il·lusió o que siguin aquelles preferides o que llegiu més sovint.
3: Digues.
4: No, vosaltres?
3: Del conte, eh?
5: Sí.
3: Clar, a mi m'agraden totes,
2: sí, és que
3: no?
2: Hi és,
3: però
2: eh?
3: Sí que a mi la del tot m'agrada, el Madil Cugat també, per suposat. Sí que és veritat que La casa de les petxines té una història, no?, que, ostres, que és una manera, com dèiem al principi, de conèixer realment la història de la casa, però també de fer aflorar una mica la imaginació, no? I intento també, quan he llegit amb la meva filla o amb el meu fill el conte, de posar-me també, doncs, a dins dels personatges o què pensaran també els meus fills, perquè depèn de l'edat que tinguin els nens... veus que s'interessen per unes coses o per unes altres. La meva filla que comença a llegir, doncs, està tot el rato mirant, no?, els dibuixos i... Ai, mira, i tal. Però també, després, el més gran, doncs, es fixa en un altre detall, no?, i em pregunta, em fa més preguntes de la història. Dic, bueno, haurem de quedar un dia amb el Rogeli que ens ho expliqui.
2: N'hi ha algun que t'hagi agradat especialment il·lustrar, l'oi, o que t'hagi sigut més fàcil o més complicat?
5: Home, es nota sobretot el primer, que és molt... em va costar molt perquè encara havia fet moltes proves i tal, i és com més senzillet. Després em vaig animar i la cosa vas veient que els dibuixos van guanyant. Però, bueno, alguns em va costar més que altres, sí. També és veritat que molts elements, jo, alguns elements els vaig dibuixar abans i després els utilitzo en altres contes, perquè és com una mena
2: de continuïtat.
5: De collage i tal, i a vegades he fet més dibuixos dels que s'han arribat a... O sigui, faig més elements i després al fer la composició em descarto també, o sigui... Però, bueno, hi ha alguns, no sé, alguns que m'agraden, sí, el del Sant Madí, aquest de Torre Negra també és bastant maco, amb el forat a terra i bueno. També m'agradava, per exemple, elements moderns, aquest, no?, la motoserra, no?, com fer una motoserra amb un estil antic, que no hi ha cap rajola amb una motoserra, o un cotxe, o coses així, que són rajoles molt antigues, almenys les que jo m'he documentat, no... I, bueno, això també m'agradava, per això, intentar adaptar aquests elements moderns a aquest estil antic. Això m'agrada.
2: Tot un repte. Sí. Escolteu, encara l'audiència té l'oportunitat de trobar aquest llibre. Els tenim en digital al Tot Sant Cugat, que s'han anat publicant, però si volen aconseguir-lo, Laura, com ho poden fer?
3: El tenen a les oficines del Tot Sant Cugat, al carrer Sant Antoni. Val? Allà, doncs, en tenim, sempre que vulguin, doncs, es poden apropar i agafar-ne algun. També a les escoles. De fet, ara cada vegada més, tot i que hem anat repartint a les escoles, centres educatius, i Ardavis, també ens van demanant, doncs, si podem posar un cas a l'Ateneu, per exemple, ens podeu, perquè el club de lectura que fem, doncs, ens necessitem, llavors la gent ens va demanant, però sobretot és en el Tot Sant Cugat, i el Rogeli i l'Eloi també en tenen molts, però en principi hem fet una primera edició, però depenent de com vagi, de moment està tenint molt d'èxit, doncs segur que potser farem més.
2: Pot ser l'inici d'un altre llibre de contes, pels 50
3: segur.
2: Anys?
3: No, bueno, per exemple. Ho farem abans, o 35. No, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara ens hem animat, no, Rogeli?
4: Sí.
3: També
4: sí,
3: comentàvem la possibilitat de fer àudio, o sigui, audiodescripció, és a dir, que hi hagin nens o personatges de Sant Cugat que puguin...
2: Tenim aquí la Martina, que ens ha fet aquest inici.
3: Doncs que puguin també posar-los veu i també doncs, publicar-los en el mitjà de comunicació.
4: Això seria maco, eh?
3: Seria
4: bonic també, perquè el tema de poder-los escoltar amb veus diferents i diferents tons i així, seria musiquetes d'aquelles de fons i tal.
3: És a dir, que el projecte encara no ha acabat.
2: Molt bé, un projecte ben viu, tothom convidat, eh? Si encara no té el seu exemplar a recollir-lo, poden fer les oficines del tot. Els contes de Sant Cugat, amb els textos del Rogeli Padró i les il·lustracions de l'Eloi Alegre, tot plegat per celebrar aquests 40 anys del Tot Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: A vosaltres.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui deixa'm que et presenti un guaita que serà molt colorit, podríem dir.
1: Ah, carai, avui va de colors, això.
2: Va de colors. És primavera i posarem colors, però més enllà de les flors, perquè veurem els núvols, veurem el cel, però xalarem de valent veient tots els colors de l'arc de Sant Martí, per exemple, o els colors aquells rogencs de les sortides i postes de sol.
1: Ah, carai. Mm-hmm.
2: És a dir, parlarem dels fotometeors.
1: Els fotometeors? I què és ben bé això?
2: Doncs mira, l'Organització Meteorològica Mundial, la OMM, els defineix així. Són fenòmens òptics i lluminosos produïts per la reflexió, la refracció, difracció o interferència de la llum solar o lunar a l'interactuar amb partícules d'aigua, gel o impureses a l'atmosfera.
1: Per tant, veurem una mica com es produeixen aquests colors.
2: Exacte, com es produeixen els colors, que bàsicament és el pas de la llum a través d'aquest medi, sigui gotes d'aigua en estat líquid, siguin cristallets de gel, sigui a l'aire en format gasós, etc. És a dir, el fenomen bàsic de la descomposició de la llum en aquest espectre de colors, no? I l'observació dels fotometeors, deixa'm dir, que és un exemple dels, que l'observació meteorològica, els observadors meteorològics, en el que requereix la figura d'un observador, és a dir, observació manual, vale? Que noti quan, a l'hora de fer l'observació, es trobi amb alguns d'aquests fenòmens. I a part, degut que són uns fenòmens clàssics de l'observació manual, molts d'ells estan lligats amb la meteorologia popular, tant d'observació com de predicció del temps, les conegudes senyals, per exemple, cel rogent, pluja o vent...
1: Exacte, estava pensant en la mateixa, just.
2: Veus? Doncs aquestes senyals que...
1: Les dites populars, no?, que ens porten aquests fenòmens.
2: Exacte. Tal i com deduïm una de la definició que fèiem abans, d'aquella definició tècnica de l'Organització Meteorològica Mundial, perquè es doni un fotometeor, necessitem llum i aigua en alguna de les seves formes, bé sigui líquida en forma de gotes d'aigua o sòlida en cristalls de gel. Per tant, les gotes de pluja, els núvols alts o l'aigua de mar seran tres dels actors principals en tot aquest reguitzell de fenòmens que explicarem a continuació.
1: Doncs som-hi, anem a veure alguns d'aquests fenòmens. Quins hi ha?
2: Ja veureu que alguns us sonaran, alguns no tants. Per tant, començarem per un dels més amables i més coneguts, que ha estat font també de pel·lícules, de dites, de moltes coses.
1: Doncs som-hi.
2: L'arc de Sant Martí.
1: Home, i tant, aquest el coneixem moltíssim i a més té llegendes i tot, no? Allò que al final de l'arc de Sant Martí hi ha un potet
2: de monedes.
1: De monedes. Sí, és veritat, això, Sergi?
2: No. Bueno, almenys no l'he trobat.
1: No l'has trobat mai.
2: Sí, al final de la Sant Martí hi ha el banc o la caixa on tu tens els diners, potser sí, però si no. Va, segons... Ara us posaré, tots els fenòmens que farem, us posaré la definició que dona també l'Organització Meteorològica Mundial d'aquest fenomen, eh? És un grup, a l'arc de Sant Martí, és un grup d'arcs concèntrics, amb colors que van des del violeta fins al vermell, produïts a l'atmosfera sobre una pantalla de gotes d'aigua, en estat líquid. Bé sigui gotes de pluja, gotetes de plugim o de boira. Amb la llum procedent del sol o de la lluna. També es poden donar arcs de Sant Martí amb lluna plena.
1: Ah, carai, a la nit, però llavors costen de veure, no?
2: Costen més de veure. Els arcs de Sant Martí poden ser simples o dobles, és allò dels numeraris o supernumeraris, tenint en compte que en els arcs de Sant Martí dobles, en l'arc inferior, els colors estan invertits.
1: Per tant, fa com mirall, és efecte mirall.
2: És efecte mirall, vale? Una variant dels arcs de Sant Martí més rars de veure són els arcs de boira, que són de colors més blancs, no és de color tan tots els colors, no?, de l'espectre com els arcs, sinó és arc de boira. Per exemple, quan s'està dissipant la boira i tu estàs situat a davant de la boira i el sol a darrere teu, a davant hi ha un arc de Sant Martí just en el límit de la boira i el sol. Per això se'n diu arc de boira.

0: el banc de núvols baixos i a dalt, al voltant d'ell, una corona de l'arc de Sant Martí.
1: Ah, carai, ara entenc això de la misticitat, eh? Sembla que sigui Déu o alguna cosa.
0: Tu imagina't en tot el reguitzell aquest de monestirs i ermites que estan a dalt de les muntanyes, posem, per exemple, Montserrat i algun més, que surti el monjo o la persona a fora del monestir i vegi la seva ombra amb una silueta, amb un arc, amb una corona divina. Pues.
1: Ah, clar, i tant.
0: Imagina't, el que...
1: Et fa connectar amb la divinitat, això.
0: Sí, evidentment sempre se situaran en direcció oposada al sol. Si ho veiem des dalt d'un avió, el que veiem és el reflex de l'avió, l'ombra de l'avió, no l'ombra de la persona. Això també ho podem veure.
1: Això deu ser més espectacular, no? Perquè l'ombra de l'avió és força grossa.
0: Veus l'ombra de l'avió sobre el banc de núvols baixos i a l'arc de Sant Martí, o sigui, l'arc aquest, l'espectre, al seu voltant. Els halos. Això també és un fenomen, podríem dir, una mica més conegut. És bastant complex, perquè hi ha moltes formes diferents. És un conjunt de fenòmens òptics en forma d'anells, arcs, pilars o taques brillants, produïts per la refracció o reflexió de la llum en cristalls de gel. Aquí hi ha novetats. Els dos que ja havíem vist anteriorment eren en forma de gotetes d'aigua, perquè eren en núvols baixos, en podríem dir, o cortina de pluja, en cas de l'arc de Sant Martí. Aquí, en aquest cas, són en núvols alts, que estan situats per sobre dels 5.000 metres d'alçada, aproximadament, i estan formats per cristallets de gel, perquè aquelles alçades les temperatures són molt negatives. Per tant, són cristallets de gel. Aleshores, la llum del sol passa a través d'aquests cristallets com si fos un prisma i es descomposa la llum. En format també dels colors de l'arc de Sant Martí. Els halos solars i lunars, perquè també existeixen els halos lunars, amb lluna plena, evidentment, tot el que fem referència a arcs de Sant Martí o halos lunars, sempre en lluna plena, que és quan hi ha més lluminositat de la lluna, no? Els halos solars i lunars s'observen gairebé sempre a través d'uns núvols que són els cirroestrats. Cirro ja és indicatiu de núvol alt. I estrats és núvol d'uniforme, no amb bonys ni amb creixements verticals, o sigui, cirroestrats. Pot ser que l'observem complet o bé en forma d'arcs superiors o inferiors, els que s'anomenen arcs circumzenitals. Normalment l'observem o... és més freqüent o va millor observar-lo a les hores centrals del dia, quan el sol està més alt. Migdia, primera hora de la tarda, és quan normalment veiem els halos més complets i més espectaculars. Una variant dels halos seria els falsos sols o els parelis. Aquests estan provocats també per la difracció de la llum en cristallets de gel i es formen a banda i banda del sol. Si anteriorment els halos solars eren més habituals a les hores centrals del dia, els parelis normalment són més habituals quan el sol està més baix. A mitja tarda, podríem dir mitja tarda vespre, a banda i banda del sol veiem uns punts més brillants, i aquests són els falsos sols. Els parelis.
1: Perquè aquests halos, has dit que els colors són semblants als de l'arc de Sant Martí, o quins colors
0: tenen? Els halos solars tenen els mateixos colors de l'arc de Sant Martí, però més tènues. No es veu tant la diversitat de colors. També perquè en aquell moment la intensitat del sol és molt alta, es formen al costat del sol, i evidentment per observar-lo, això sempre, recomanem ulleres de sol, no mirar directament el sol, que ens pot fer, que ens pot fer mal.
1: I ens en queden alguns? Tenim la corona solar i lunar?
0: Sí, doncs són una o més sèries d'anells acolorits, rarament més de tres, de radi petit i concèntrics al voltant del sol o de la lluna plena. En aquest cas sí que els colors són més evidents, no és tant com el d'allò. A cada sèrie l'anell interior és violeta o blau, l'exterior és vermell i a la zona intermèdia poden aparèixer altres colors com el verd o el groc.
1: Per tant, també és multicolor, aquest fenomen.
0: Exacte. L'àrea central és una brillantor molt intensa i l'exterior, que és de color normalment més vermellós, s'anomena aureola. En el cas de les corones solars i lunars, també són els cirrostrats aquests, els núvols alts, o fins i tot algun tipus de núvol mig com el tocúmuls, que són una mica més espessos, també et podrien formar alguna corona solar. Tenim les iridescències, que és un dels fenòmens més macos. En aquest cas sí que apareix més en els núvols mitjos, també en alguns cirrus, per exemple, cirrus oncinus, espissatus una mica més espessos, però són colors que apareixen als núvols, a vegades desordenats, altres bandes amb bandes gairebé paral·leles,

0: veles i sempre a la vora del núvol, a l'extrem del núvol més proper al sol, com si diguéssim, eh? Tonalitats suaus, de verd, rosa, vermelloses, nacarades, molt sovint, i són uns colors, això, brillants i macos, tan presents. Ja et dic, normalment a núvols mitjos, eh? Altocúmuls, quan veiem a vegades els núvols aquests de vent, els altocúmuls lenticulars, a l'extrem de la llentia, a vegades es poden veure aquests núvols nacarats. I finalment parlar d'una cosa que també s'observa, no és directament vist sobre un núvol, però sí que és directament degut al canvi de condicions de l'aire de la capa més propera al mar, que són els miratges i els Fata Morgana. És un fenomen òptic que consisteix principalment en la percepció d'objectes allunyats en forma d'imatges estables o tremoloses, simples o múltiples, dretes o invertides i agrandides o reduïdes en sentit vertical.
1: A veure, explica'm una mica això.
0: És a dir, la típica imatge d'aquell vaixell que ha vist de lluny o d'illa que sura a sobre del mar.
1: Que
0: és, o del desert, o de sobre del desert, que el típic miratge de l'oasi amb la palmera i no hi ha res de res, doncs això mateix. Això es produeix bàsicament perquè la densitat de l'aire a prop del terra és molt diferent a la densitat de l'aire de capes més altes. I això es produeix, per exemple, en carreteres o deserts, perquè la superfície de la sorra o la superfície de la carretera està a molta temperatura, per tant, a l'aire just a tocar de la carretera és molt, molt més calent, per tant, té una densitat diferent. Si anem per les carreteres, per exemple, aquelles planes extenses de Castella, no?, o d'Estats Units o d'Austràlia, és molt habitual els miratges aquests, no? I en el mar, que és el Fata Morgana, que és un miratge superior, en aquest cas, és més complicat, però també és degut a un perfil de densitat poc habitual a sobre, just a sobre del mar, que veiem com si aquests vaixells estiguessin situats més amunt, flotant a sobre del mar, com si diguéssim.
1: Per això se'ls diu una mica miratges, eh? Perquè
0: miratges,
1: creen aquestes visions
0: distorsió,
1: òptiques.
0: Aquestes visions òptiques. I finalment, Ona, volia acabar amb el que hem dit abans del cel rogent, pluja o vent. No té els colors de l'arc de Sant Martí com hem vist abans, però sí que tant a la sortida com a la posta de sol és en el moment que el sol ha de travessar més superfície de l'atmosfera. Per tant, pot perdre més colors de l'espectre lumínic. I quins són els últims colors que queden? Són els colors vermellosos, que són els que se situen al final. Per això veiem els núvols de color tenyits, de color de vermell. Això s'anomena efecte de Rayleigh, en aquest cas.
1: Doncs carai, Sergi, ens has portat a fer un viatge aquí per tots els fenòmens aquests acolorits que veiem al cel i que avui hem pogut descobrir una mica per què els veiem, no?
0: Exactament. Doncs molt més complicat, perquè la física de l'aire és una cosa molt complicada. Avui ho hem simplificat.
1: Bueno, però un tastet el tenim. Ara, quan veiem el cel i veiem colors, pensarem en tu i en tots aquests fenòmens.
0: Això mateix.
1: Doncs Sergi, ens retrobem una altra guaita. Moltes gràcies.
0: Fins a la propera.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
4: Clementina Arderiu va néixer a Barcelona el 6 de juliol de 1889 i va morir el 17 de febrer de 1976. Va ser una poetessa catalana, influïda per la poesia popular del nostre país, també per Josep Carner i Joan Maragall. Va ser l'autora dels llibres Cançons i Elegies, editat el 1916, i Sempre i Ara, el 1946. Aquest darrer va guanyar el premi Joaquim Folguera. És una poetessa poc coneguda, però cal dir que va ser l'àvia del Pau Riba. Escoltarem el poema El mariner. I més tard escoltarem la versió que el cantautor Josep Tero també ha interpretat i musicat. El mariner. Quant de temps que fa, dies i setmanes, que madur té el moll la barca atracada, amb l'estibada a punt i branda que branda, si ell me la deixés, jo l'aparellava. Amb 100 rems alats i 5 veles blanques. No aniria pas a mercats ni a tràfecs, perquè lluny jo hi sé l'illa de les fades. l'enronden 7 mars, 13 rius l'amaren. Però en ton racó tu no ploris, mare, que jo no faré com feu Ramachandra, que triga tants anys a tornar a casa. Seré com el rei d'aquella rondalla i duré el vaixell tot el que m'hi càpiga. També el meu amic, jo vull emmenar-me'n, i al lluny cercarem l'illa de les fades. L'enronda en 7 mars, 13 rius la mare. Farem vela en ser que llustregi l'alba. Al migdia, quan tu estaràs banyant-te, nosaltres serem ja un altre reialme. Passarem el gual, deixarem la plana, i en pondre's el sol ja ens tindràs a casa. De tot el que hem vist, te'n faré contalla.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: un cop al mes, ja ho sabeu, l'Espai de Salut el dediquem a parlar de sexologia. Avui volem abordar un tema delicat, les microinfidelitats. Missatges amb intenció, m'agrades sospitosos, converses amagades... On comença la traïció? Per fer-ho, ens acompanya un cop més la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, experta en vincles. Ruth, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, escolta'm, existeixen realment les microinfidelitats? És que ara li posem etiqueta a tot. Les infidelitats poden ser micro?
1: Macros.
0: O són macros o són només infidelitats?
1: Ens encanta posar noms a tot. Oi que sí, això per començar, etiquetetes, a tot. Però bueno, la cosa és que aquest concepte doncs, ens ve, es va popularitzar a partir d'una psicòloga australiana, a veure si dic bé el nom, Melanie Schilling, que el va definir com petits comportaments, val, que no té per què arribar al contacte físic, però que sí que impliquen doncs, una connexió emocional secreta o amb una intenció romàntica cap a una persona que no és la nostra parella. Val?
0: D'acord.
1: No és tant el que, diguem, s'arriba a fer, el resultat, sinó la intenció que li poses i el secret, si és algo secret.
0: Clar, és que aquí podríem parlar de tots els matisos, de què és infidelitat, sí. Allò que és físic només i es queda només amb el pla físic.
1: Sí. O si és com ha quan parlem de sexe i diem si és genital o no és genital o no sé què. Doncs bueno, al final, no?
0: Hi ha molts i molts matisos.
1: Sí.
0: Posa'ns exemples de què serien aquestes microinfidelitats o el microcheating.
1: Bueno, actualment, no, doncs, per exemple, escriure missatges amb doble sentit, vale, bueno, l'ús de les xarxes socials, bueno, ha facilitat molt també tot això, val? Llavors, per exemple, escriure missatges amb doble sentit a algú que t'atraigui.
0: Per exemple, per WhatsApp o per missatge directe d'alguna xarxa social?
1: No, des d'on puguis. Al final, saps? Vull dir, tenim tantes alternatives que, no sé, però jo m'he trobat a vegades a LinkedIn, que dius, hola, si és una aplicació per trobar feina. I com pot ser que t'intentin, no?, doncs tirar els trastos per LinkedIn. Doncs també, val? Vull dir, al final...
0: On hi ha canal, hi pot haver missatge i hi pot haver intenció.
1: Ah, exacte. Cadascú posa la intenció que vol, no? No s'hauria, no? S'hauria potser de respectar també els canals que són pel que són, però bueno. Després, el tema d'esborrar converses, no? Dius, si tu ets transparent i sents que no estàs fent res que pugui ferir a la teva parella i a la confiança en la teva parella, per què has d'esborrar un missatge? No? Perquè si pel que sigui el mòbil és teu... o el teu ordinador, és la teva intimitat, però, no sé, en un moment determinat l'altra persona obre l'ordinador o el mòbil perquè, pel que sigui, no?
0: I... No, pas amb l'afany de repassar
1: no,
0: i fiscalitzar.
1: No, pel que sigui, no? I pum, i tu ho estàs esborrant, no? Perquè ho esborres, no? Doncs això, per exemple, seria canviar el nom d'un contacte, vale? Això també ho he vist.
0: Això ens pot passar, sobretot, entenc, si l'altra persona amb qui tu estàs mantenint aquestes converses és conegut.
1: Exacte. O directament, no, jo ho he vist, això de dir, doncs, un home, per exemple, doncs, posar-li a la Marta Manel. No passa res, no?
0: Perquè clar, no és una dona. En cas de relació hetero, no?
1: Exacte, en cas de relació hetero.
0: Que no ens fa sospitar.
1: Sí. Després, bueno... També amb les xarxes socials, sobretot Insta i tal, no? O TikTok, no? Aquestes, bueno, reaccionar amb cors i els fuegotes, no? Els focs. Reaccionar, no?, sistemàticament a una mateixa persona, sempre, no?, que posi alguna cosa, cors. Però, bueno, també això és això, no? S'ha de filar molt prim perquè dius, bueno, clar, a veure, jo puc posar un cor perquè admiro això que estàs fent, no? Però, bueno, clar, si vas posant acords a lo millor doncs, a una persona que només posa fotos de la seva cara o fotos d'ella o d'ell amb banyador o biquini, no? És com m'està agradant el cos, no? Perquè potser no està transmetent res més que el cos o l'atracció.
0: O pot ser un amic teu o una amiga teva.
1: Sí, no? També, però bueno, exacte, per això dic, la línia és molt fina. Perquè s'ha de mirar molt, no? I també pots entrar molt en paranoia també d'observar molt a la teva parella de per què li fas tants cors a aquesta persona, no? Però bueno.
0: Potser també si ens arribem a fixar en aquestes coses és que potser alguna cosa ja d'abans no acaba de funcionar, no?
1: La connexió emocional,
0: o que la confiança o l'autoestima possiblement ja està
1: debilitada.
0: Tocada.
1: Després, bueno, fer servir apps de cites...
0: Home, i això...
1: Doncs sí. Fer servir apps de cites només per mirar, en plan...
0: No li diria micro,
1: Ja.
0: No,
1: bueno, es considera micro això,
0: Sí?
1: Perquè estàs mirant, però no estàs fent res. Això és... O sigui, la gent que ho pot fer, que ho fa, diguem, pot justificar que entro a mirar i ja està. Però clar, la pregunta és...
0: Amb quin objectiu?
1: Exacte. Què estàs buscant mirant persones que estan obertes, no?, a tenir relacions íntimes i tu no, perquè ho mires, no?
0: A mi aquest no m'agradaria, ja. Ruth, eh? No m'agradaria trobar-me'l.
1: No, les xarxes al final és això, no han ampliat això que diem, no?, doncs aquesta zona, si no hi ha ni blancs ni negres, però ens ha fet com, bueno, distorsionar una mica el que és blanc o el que és negre. Hi ha molts grisos, gràcies a les xarxes, també. Gràcies, entre cometes.
0: Ens agrada sempre sentir una mica l'opinió de l'audiència i dels veïns i veïnes de la ciutat. Mm-hmm. En aquest cas, has preguntat a la gent... Mm-hmm. Que, si n'han fet, no? Si...
1: Sí, bueno, què opinen, no? Jo els vaig dir, aviam, digueu-me, doncs, què és per vosaltres una microinfidelitat, o si alguna vegada us heu vist immersos en una situació en què creieu que heu sigut o us han sigut microinfiels, val? Microinfidels, perdó. I, bueno, hi ha hagut respostes de tot. Tenim tres exemples.
0: Vinga, anem a escoltar el primer.
1: Vinga, va.
2: Doncs la meva experiència en microinfidelitats... Va ser durant el meu matrimoni. A veure, jo estava feliçment casada, però sempre he tingut molt bona relació amb les meves exparelles de joveneta, val? I que són amics meus, de fet, encara. I, bueno, no sé si es pot considerar una microinfidelitat, però sí que, sense dir-li en el meu marit, anava a dinar amb ells, doncs un... Vull dir, en diferents etapes del meu matrimoni, diferent, un cop a l'any o dos cops a l'any. I sí que he de dir que sempre, quan tenia el quedàvem, doncs, jo sé què sé, tenia molta il·lusió de veure'ls i això. No sé, poder russant una mica, doncs això, amb moltes ganes de veure'ls, però...
0: Escolta, no sé si això és el secretisme, no? Sí. Que és un dels punts que ens explicaves ara. Clar, no és que fes res que fos una infidelitat.
1: Físic, no? No hi havia res físic, diguem, no? No hi havia un petó, no hi havia una abraçada, no hi havia un contacte físic.
0: Però hi havia la mentida.
1: Exacte. Hi havia amb quina intenció ho faig, no? Perquè si no li puc explicar al meu matrimoni, entre cometes, feliçment, no? Com ella expressa, perquè un matrimoni feliç no hi pot haver la confiança plena de dir, ep, vaig a dinar amb un amic, que en el seu moment va ser la meva parella, sí, però que actualment el considero un amic i que, per tant, no has de patir per res, i perquè jo t'estimo i hi ha confiança en el nostre vincle, clar, aquí és la intenció que li poses, no?, perquè ho
0: amaves. Però alhora també parlava d'aquesta emoció que tenia quan quedàvem aquestes exparelles, no?
1: Bueno, aquest també
0: no,
1: fa
0: no
1: això...
0: No sé també, clar, aquí hauríem de parlar, i seria molt llarg que ens aniríem, de per què no, per què no li explicava a la seva parella que anava a dinar amb els ex, si és una qüestió de manca de confiança o de que l'altra part de la parella és molt gelosa... O perquè potser tu mateix creus que no estàs fent bé, no?
1: O per un mateix aquesta necessitat de saber què agrades i també de, bueno, aquest morbo, no?, de la renovetat, perquè clar, era un expert d'amagar, no?, aquesta adrenalina, vull dir, aquesta petita dosi de dopamina que a vegades ens pot donar una novetat o un secret.
0: Que a vegades és a curt termini.
1: Exacte, i després t'explota en la cara. S'ha de vigilar.
0: Anem a veure què s'entén per microinfidelitat des de part d'una altra persona.
1: Bien.
3: Hola. Per mi una microinfidelitat és quan dones a una altra persona una energia o una complicitat que hauria de ser per la teva parella. Per exemple, missatges amb doble intenció, converses massa íntimes amb algú que t'atrau o buscar validació constant fora. No és una infidelitat gran, però sí pot anar desgastant la relació. Un petó.
0: Coincideix bastant, no?, amb el que ens explicaves al principi, que es considerava una microinfidelitat. No sé si tothom ho entén mateix. Anem a sentir un altre testimoni.
4: Doncs crec que més que amb accions de microinfidelitat, al llarg de la vida sí que tenim a vegades actituds que en el fons el que busquen és sentir-nos més visibles, sentir-nos que agradem, reafirmar-nos a uns mateixos, no? Crec que a vegades va més en aquesta línia, és a dir, des de pots anar, no sé, a prendre un cafè i aquell cambrer que t'ha fet un posat, no sé, com més amorós, no? I que li hagis fet un somriure més provocatiu, amb més o menys consciència, però en el fons el que et reforça és la teva autoestima, no? De dir, hòstia, soc visible en el món, estic aquí, no? Crec que a vegades és més això que no pas buscar a fer la traveta emocional o sentimental a la parella que puguis tenir.
0: Bé, doncs per què passa tot això de les microinfidelitats? Mm-hmm. Què ens porta a les persones, mm-hmm. Ruth, a buscar o a tenir aquest tipus d'actitud, que mm-hmm. si bé no acaben amb una infidelitat explícita, depèn què entenguem per infidelitat, sí que hi ha gent que necessita aquesta adrenalina o mm-hmm. que té ganes de tenir mm-hmm. com aquestes microrelacions paral·leles d'alguna manera.
1: Mm-hmm. Mira, com hem escoltat en aquest últim testimoni, per exemple, no, aquí es veu clar, doncs, una persona que està manifestant, no sé si és... no cal li hagi passat a ella, però ho està manifestant, mm-hmm. una persona potser amb una autoestima fràgil o una necessitat de validació externa, no? Perquè al final, quan un està bé amb un mateix, i és així, això no és una frase bonica, és la realitat, quan tu estàs bé amb tu mateix, no necessites buscar aquesta sensació de que agrades als altres, i per tant, no és d'aquest filtreig, no? Que després el pots considerar micro, macro o el que tu vulguis. Uh-huh. Va, llavors va molt per aquí a nivell psicològic, aquesta necessitat de validació externa i de treballar aquesta autoestima que potser està una mica fràgil. Perquè al final, no, el que estàs amb això també és com trencant aquesta confiança amb el teu vincle i amb tu mateixa, no? De dir, jo puc sostenir una relació sincera, no? O haig d'estar validant-me amb aquestes micro situacions, no?
0: I pot haver ganes de boicotejar-se un mateix mm. o una relació estable, també, amb aquest tipus d'actituds, per exemple?
1: Falta de compromís. O sigui, persones que realment el compromís els hi fa vertigen, pànic, com li vulguis dir. I llavors és una manera d'autoboicotejar la relació, també. De dir, bueno, si no acabo de ser totalment sincer o transparent, ja estic definint que un compromís sa i potent i de confiança no va amb mi, no? Llavors, és molt inconscient, realment. Vull dir, la gent que ho fa, aquestes petites coses, no és, com ha dit el testimoni, no? Ella no és en si des de destrossar la relació, però, uh-huh. bueno, la pots anar destrossant, exacte, no? I, bueno, el que hem dit, la cerca de dopamina també és un tema que sí que ens afecta, perquè la novetat ens enganxa i al final, doncs, està amb algú nou, filtrejar, pot donar aquesta dosis d'alegria, no?
0: I hi ha diferències entre diferents generacions? No sé si mm-hmm. la consulta ho has vist, doncs, per exemple, de les persones, dels baby boomers, no? Aquella gent que ara té 60 anys, els que mm-hmm. són millennials o la generació Z. Mm-hmm. Hi ha diferents maneres de relacionar-se sí. i els micro... el microcheating aquest, eh?
1: D'acceptar-ho més o menys, no?
0: Acceptar-ho més o menys i de fer-ho d'una manera o d'una altra. No mm-hmm. sé si potser gent més gran és una qüestió a vegades més física, no? De flirtejar mm-hmm. amb alguna persona que coneixes, les altres a través de les xarxes. Hi ha diferències? S'accepta sí. millor? S'accepta sí. pitjor?
1: Aviam, el que bastant des de sentit comú també no és veure que generacions anteriors a la Z, diguem, no? Més actuals, les actuals, diguem que són l'era digital. Llavors, tenen aquesta facilitat de cors, fueguitos, no sé què, saps? Els emojis que vulguis. És com tan automàtic i tan fàcil que al final és molt fàcil que pràcticament la majoria caiguin en aquest embolic, no? Uh-huh. Però generacions anteriors que no estem tan ficades, no, amb el que és l'era digital, doncs sí que els paràmetres estan com més definits i entenen més... No, no. Si tinc una relació... sincera i de confiança, no puc estar enviant-li cors a algú, perquè un cor, al final, què significa? Que m'agrada això, no? O sigui, uh-huh. l'emoji d'un cor és m'agrada, llavors. Diguem que generacions anteriors a les actuals poden tenir un més definit i més clar.
0: I què seria una red flag? Allò que diguem, uh-huh. això ja no és una uh-huh. microinfidelitat, això ja és passar-se de la línia.
1: Uh-huh. Passar-se de la línia, com dius tu, al final és quins acords, no, com a parella prenem a l'hora de dir com és la nostra relació i la confiança, quan es trenca i quan no es trenca.
0: Clar, que possiblement m'imagino que moltes parelles no han tingut aquesta aquí, conversa, no?
1: Aquí és el problema, no? Que moltes vegades la conversa la tenen a posterior d'haver-se ferit, val? Llavors, quan un ja s'ha ferit, aquesta ferida està oberta i la confiança, no, cap a l'altre i la teva pròpia autoestima es veu molt tocada, perquè dius, ostres, com puc tornar a confiar en tu? I sobretot, com és que t'haig d'explicar que això em pot fer mal? No, que això m'ha fet mal, perquè ja ho has fet, no? Per això jo sempre dic que és important, encara que sembli algo com molt, no sé, banal haver-ho de parlar, però no ho és. O sigui, realment és important. Crear límits i acords en les parelles abans de que passin coses ens evita, doncs, molts problemes posteriors.
0: Això seria una manera per prevenir aquestes microinfidelitats. És a dir, quan tu tens una parella, una relació sentimental estable, de posar aquests límits, no? De tenir una conversa, de dir, escolta'm, a mi això no m'agradaria que m'ho fessin, o jo fins aquí puc entendre que entra dins de les relacions personals i que entra la normalitat, però això, això i això a mi em fareix i a mi no m'agrada. És una manera de prevenir-ho o no n'hi ha? No ho sé.
1: Sí, mira, és tan fàcil com pensar. Quan tu tens un dubte de dir això, ho puc fer o no ho puc fer? Has de pensar, això suma o resta la meva relació? Això farà que la meva relació, la confiança pesi més, hi hagi més intimitat emocional, més connexió, o al revés, ens allunyarà? Val, doncs aquesta és la pregunta clau. Ja no és només a mi això m'agradaria o no, sinó pensant en el vincle. Val? En dir, això suma o resta la nostra relació fer alguna cosa així? Jo consulta, per exemple, va venir una parella que ella, vull dir, venien molt tocats emocionalment, perquè ell durant molt de temps sostingut al principi de la relació, li donava likes a Instagram a tot de noies que... però noies que no és que estiguessin recomanant un llibre o un viatge, no, no, noies doncs, que estaven doncs, amb poca roba, insinuant-se, moviments, val? Balls, tal, i ella no ho entenia, deia, a veure, si sóc, vull dir, a mi això em fareix, no? I ella li va estar dient durant molt de temps, això no vull que m'ho facis, i ell no ho entenia. Deia que ho feia de manera automàtica.
0: Perquè eren punts de partida diferents, no? Possiblement, perquè el que ofereix un pot ser que no ofereixi un altre.
1: Clar, i la noia...
0: Com s'arriba aquí?
1: Sí, la noia manifestava més a més això, deia, em fa més mal que jo et digui que això... Haver-te de dir que això em fa mal, vull dir que no estiguem en el mateix punt, que en si el que estàs fent. No, que no reaccionis, ostres, és veritat, això no ho hauria de fer, no? Al final el noi se'n va donar compte, però va trigar, Ho tenia ell molt clar, que per ell això no era fer res.
0: Consells. Quins consells donaries a les parelles? Perquè al final això és quan un té una relació amb una altra persona en el format que sigui, per no haver d'anar, per no haver de passar aquesta línia i no faria una de les persones que formen part de la relació.
1: El consell estàndard, que ho dic a tots els programes, és la comunicació. Val? Com hem dit abans, o sigui, comunicar-nos quan un comença una relació de parella. Jo diria, els que l'esteu començant, parleu-ne. Parleu-ne del que vosaltres és tenir una relació fidel i el que no, ja sigui micro o macros. I si ja heu començat una relació i ja heu detectat coses que per vosaltres doncs, no, o no les heu detectat, però us agradaria parlar-les, és igual. Sempre s'ha de parlar. Abans, durant, millor tard que mai, sempre se n'ha de parlar. I sobretot obrir molt el cor, també, no, sobre el que ens està dient la nostra parella. Després... valorar també si aquests límits que estem posant, no, cadascú de manera individual, formen part d'una realitat, val? Vull dir, d'algú que està passant, o d'una ferida que jo ja tinc, perquè anteriorment potser m'han fet mal a la meva vida ja.
0: Una parella anterior, per exemple, o una relació anterior, sí, familiar, la que
1: exacte,
0: sigui.
1: No té per què ser una relació íntima de parella, vull dir, poden haver fet mal, poden haver... trencat la confiança des de casa, els teus pares, una amiga, un germà... I tot això, al final, són ferides que queden obertes i quan, no?, d'alguna manera el teu cos i la teva ment es posen alerta quan veus coses que et poden tornar a rebocar en aquest dolor. Va? Llavors, també has de veure si aquesta... Bueno, si és un tema d'autoestima teva, no?, de dolor, de ferida oberta, o realment la persona que tens al costat està fent alguna cosa que no t'agrada. I... escolta'm, si és un tema d'autoestima teva, també és bonic i necessari parlar-ho amb la teva parella. Jo tinc aquest problema, a mi em va passar això i em van fer això. I amb això m'ho haig de treballar, bla, bla, bla, però que ho sàpigues, no? Perquè això és el que diem, doncs, tenir una mica d'empatia, no?, amb la persona amb la que estàs, que és el més important.
0: Per tant, comunicar-nos, uh-huh. fer aquest examen d'autoconsciència per saber sí. si som nosaltres o és l'altra persona, uh-huh. i si sols no tenim les eines, doncs sempre et podem venir a buscar. No?
1: Sí,
0: podem buscar ajuda. Rut, on et trobarem si necessitem sí. ajuda en la nostra relació de parella?
1: Bueno, podeu escriure al meu telèfon al 671-57033. Tinc el despatxet aquí a Sant Cugat també, vull dir que podeu venir a fer-me una visita. I si no, seguint escoltant a la ràdio, que parlem moltes coses interessants que jo crec que també poden ajudar a fer-nos reflexionar.
0: Et poden seguir també a través d'Instagram,
1: és veritat, sí, sí,
0: a canals barra baixa Psico, on
1: sí.
0: et veuran, t'explicaran sí. consells i també es poden posar en contacte amb tu a través d'aquest canal.
1: I tant.
0: Ruth, moltes gràcies.
1: A tu,
0: ja tenim més clar que són això dels micromasclismes.
1: Sí.
0: Ja veurem...
1: Microinfidelitats.
0: Sí.
1: Quin lío!
0: Això ja seria un altre tema, els micromasclismes. Les microinfidelitats, sí. que cadascú de ser així, si són micro, si són macro,
1: o si no són
0: si,
1: res
0: si no són
1: i cadascú està content amb això i ja està.
0: Moltes gràcies,
1: Ruth. Molt bé,
0: Ruth.
1: A tu.

0: Que el Temerari ha posat en marxa un procés per comprar l'edifici on té la seva seu. Una campanya de finançament popular que vol assegurar el futur del projecte i blindar-lo davant la pressió immobiliària al centre de Sant Cugat. Per explicar en quin punt es troba aquest procés i dibuixar el full de ruta de l'espai, avui en parlem amb l'Àlex Rossell, membre de l'Assemblea. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per acompanyar-nos. Enguany ha sigut un any d'emocions fortes perquè el Temerari, 10 anys de vida, amb un any farcit d'activitats que encara ens queda al quinto, i arribem a finals de novembre i anuncieu la voluntat de comprar l'edifici. Com valoreu aquesta primera dècada de vida del projecte?
1: Bueno, doncs ha sigut realment tot un projecte apassionant, uns 10 anys molt, molt temeraris, i aquest any que el començàvem amb, volent això, no? Sortir una mica de les quatre parets, fer-nos encara més grans, créixer a través de sortir de les quatre parets, amb la calçotada que vam fer conjuntament amb l'Esbart, amb la festa que vam fer també pels 10 anys, la festassa, li hem dit? Li hem dit la festassa? La festa grossa, perdoneu. Però també amb el sopar de sòcies que vam fer, que aquest sí que el vam fer dins del Temerari, i això ens vam trobar amb la notícia de que la propietat volia vendre l'edifici, i vam fer, diguem, ens vam reunir, vam fer tot un procés de decisió i... Bueno, vam tirar endavant tot aquest procés i aquesta decisió que ens servís encara per créixer encara més, no? Per comprar i millorar que el Temerari.
0: Com va ser aquesta assemblea, no? En el moment que la propietat us planteja que vol vendre l'edifici on fa 10 anys que desenvolupeu el vostre projecte? No sé si no vull dir bàndols, no? Però gent que ho tenia molt clar i gent que tenia potser més dubtes, perquè no és un repte menor comprar un edifici com el Temerari.
1: Clar, clar. O sigui, per suposar, d'aquí no enganyarem a ningú. El primer que surt és una mica de por, no? D'hòstia, ho podrem fer. Però, bueno, sí que comptem amb gent que en sap de tema financer, de tema captació i una mica de treball comunitari, per tant, en xarxa a tota la gent que tenim al voltant, i vam fer números, vam fer un seguit d'estudis i la cosa sortia, i per tant vam poder tirar endavant la decisió de dir, si aconseguim aquestes quatre coses, això ho podrem fer, anem a ficar-nos a fer-ho i ho fem, i ho tirem endavant, i això és el que una mica hem comunicat i això és el que demanem també al poble.
0: Quin estat de salut diries que té el projecte avui en dia, que té 10 anys, el tenim a primària? quants socis hi ha, quantes entitats alberga, quina és la radiografia, no, d'aquesta primera dècada de vida? Sí.
1: Pues justament els 10 anys ha servit com per fer com no una passa, sinó tres passes endavant. Començàvem... Digues?
0: Compte amb els cops.
1: Ah, perdó. començàvem final de l'any passat, final de 2024, inici de 2025, amb aproximadament 200 socis, ara estem ja 330 socis, vull dir que és un creixement significatiu durant aquests 3 anys, durant aquest any
0: d'aniversari.
1: I acollim a més de 20 col·lectius, a 6 cooperatives, des de la Taverna, la Cibada, la Rural... i d'altres, i realment a nivell d'activitats és una barbaritat, entre assemblees, xerrades, coses que fem a l'espai públic, més de 600, podem dir, durant l'any, i realment la salut creiem que mai ha estat tan forta gràcies a tot això, a totes aquestes activitats i tots aquests projectes que hem fet, especialment en aquest últim any de 10 anys, i la notícia de la compra, que l'únic que ha fet ha sigut generar curiositat, generar interès i generar en molta gent dir, hòstia, jo si vinc a la Taverna, molt tal, si vaig a xerrades al tema, si quan convoquen i fan una calçotada vinc, per què no hauria d'ajudar, no? Si m'encanta aquest projecte, doncs, hòstia, vaig a ficar també de la meva part perquè això segueixi, no 10, sinó per sempre, o com a mínim 100 anys més.
0: Hi havia el risc que el projecte no pogués seguir si la propietat es venia a l'edifici i el comprava qualsevol inversor o qualsevol altra persona? Mm. Quina, bueno, era la tessitura, sí, no? En la que us trobàveu?
1: Aquest va ser segur un factor molt decisiu a l'hora de prendre la decisió. Els llocs on desenvolupes un projecte no és tan fàcil ara dir, marxem d'aquí, anem a qualsevol polígon de Can Sant Joan o algun lloc on poguéssim pagar-ho molt més barat. Els projectes també s'arrelen als llocs on neixen, i per tant era un risc que segur l'haguéssim solventat, però que haver marxat no hagués sortit gratuït segur per al projecte, perquè el projecte, com dic, s'arrela i es desenvolupa també en un territori en concret.
0: A la roda de premsa va anunciar la posada en marxa de la campanya per fer viable l'operació. L'objectiu era reunir com a mínim 300.000 euros. Per què aquesta quantitat? M'ho he explicat, no? Heu fet els números, heu posat tot sobre la taula. Per què es necessiten aquests 300.000?
1: Sí, bàsicament perquè el que els bancs amb qui hem estat parlant ens demanen és una part d'aportació pròpia per part de l'associació. I, per tant, en principi no volem entrar a parlar del preu, més o menys qui pugui buscar una mica el preu de mercat, i amb aquests números es pot fer una idea de per on va la cosa, però, bàsicament, el percentatge que ens requerien era aquests 400.000, i emetem fins a 400.000 perquè volem això, dur a terme millores d'accessibilitat, de tenir més sales, perquè tenir més sales implica poder fer més coses implica segurament més sòcies i, per tant, fer créixer el projecte Caltamalari.
0: Uh-huh. Heu presentat els títols participatius com una peça fonamental per aconseguir aquest import. Per aquella gent que s'hagi despistat i no llegis la notícia de la roda de premsa, explica'ns breument una mica com funcionen, si encara hi poden col·laborar i fins quan s'hi pot participar.
1: Sí, bueno, bàsicament un títol participatiu és un préstec solidari amb Caltamalari. Nosaltres fem títols participatius, o diguem, els títols participatius de 1.000 euros, de 1.000 euros en 1.000 euros, i és una aportació que tu pots fer de 1.000 euros amb un termini de 5 anys. Quan acabin aquests 5 anys, doncs se't retornaran, i els primers de 1.000 a 5.000 euros, de 1 a 5 títols, oferim una retribució de l'1%, i de 6, si en fas 6 o més, és d'un 2%. Sempre ho diem, i ho vam dir també a la roda de premsa, convidem a aquella persona que vulgui a renunciar
0: a l'interès,
1: perquè així ajudarà encara més el projecte, òbviament, però bueno, és també una cosa una mica simbòlica. I m'hi has preguntat...
0: Fins quan?
1: Ah, fins quan, sí. La campanya de títols participatius està oberta des de... Vam començar el mateix dia 27 que ho vam anunciar, fins al 31 de gener de l'any que ve.
0: Per tant, encara queda un mes i mig encara,
1: sí,
0: per poder-hi participar.
1: I qui vulgui participar, vam treure un formulari, podeu accedir-hi a les xarxes socials, que anem a l'Instagram, al Facebook, allà anem publicant, actualitzant la campanya, però el formulari, podeu accedir a través de les xarxes socials. I... Què més has preguntat?
0: Per què vau triar aquesta fórmula?
1: No, perdó, volia dir.
0: Sí,
1: I també a comprem@caltamalari.cat, allà podeu enviar un missatge, ens posarem en contacte amb vosaltres, si teniu dubtes, si voleu fer-ho a través d'allà. Per què vam triar aquesta fórmula? Creiem que era una manera senzilla d'implicar molta gent, que és molt diferent un préstec que una donació. Un préstec és molt més fàcil per a una persona aportar un projecte d'aquesta manera, i per tant creiem que necessitàvem aconseguir una sèrie de recursos en un curt termini i que volíem implicar moltíssima gent. Llavors, la fórmula que ens sortia era aquest préstec solidari títol participatiu.
0: I pot participar tothom? Cal ser soci, cal ser sòcia? Està obert a tota la ciutadania?
1: Està obert a tot el poble i a tota Catalunya, a tothom qui vulgui. No cal ser sòcia per participar, però un cop més, si creus que és un projecte que val la pena, si creus que és un projecte que val la pena fer-li un préstec solidari de 1.000 o 2.000, del que sigui, jo crec que també està bé, no? Que et convidem també a fer-te sòcia i contribuir també d'aquesta altra manera.
0: Clar, i és obligatori que t'ho pregunti. A dia d'avui, dues setmanes d'aquest inici d'aquesta campanya dels títols participatius, encara ens queden un mes i mig. Quants diners, quants títols participatius teniu fins a dia d'avui?
1: Sí, bueno, jo crec que podem anunciar una mica que avui ja, això, a 15 dies exactament, ja hem superat el 50%, ja hem arribat a més de 150.000 euros i, per tant, estem super, super contents i contentes de com estarà la campanya, perquè això ens està permetent arribar moltíssima gent, a gent que igual s'havia desconnectat de tornar a enganxar-se, i això, que només podem anar cap endavant. Tenim molta, molta confiança en que això anirà molt bé.
0: Per tant, entenc que sou optimistes, eh? Perquè si en dues setmanes he superat aquest llindar dels 150.000, poder arribar als 300.000, o fins i tot, no? 10, 300.000 com a mínim, fins i tot superar-lo. Heu fet 400 bons per arribar a aquests 400.000. Sí. No sé si teniu perspectives o sou prudents.
1: Sí, sí. Bueno, el arribar a aquest 50%, superar-lo en menys de dues setmanes, fa que la nostra expectativa és arribar a aquests 400.000 i poder dur a terme totes les idees que sorgeixin de millora de l'espai, d'això, de guanyar accessibilitat, que tothom pugui entrar a tots els espais de Cal Temerari, de fer més sales i de tenir un millor espai al final.
0: Com pot canviar Cal Temerari un cop pugueu ser propietaris de l'espai?
1: Bueno, sobretot podrem fer, pues, això, no? Totes aquelles obres que volíem fer i que fins ara la propietat pues, decidia que no volia fer i tenia el seu dret. Però això, per exemple, fer un ascensor perquè es pugui accedir a l'espai de dalt fins i tot amb mobilitat reduïda, o fer algun tancament d'algun dels espais oberts per tenir més sales, o redissenyar una mica els espais interiors per tenir més sales, per poder tenir alhora una xerrada gran i alhora una reunió gran, que és el que sovint ens passa, que no podem tenir alhora, no? Una assemblea del Quinto i una presentació d'un llibre de més de 25 persones. I això volem poder fer-ho alhora, com un exemple. I això, com he dit, més activitats és més gent, més socis, i per tant creix el projecte.
0: En quin punt concret es troba ara mateix el procés? Vau dir que ja havíeu fet la signatura d'arres. No sé si aquests calendaris de hipoteques i de relacions amb bancs i propietats han anat avançant o si teniu dates previstes.
1: Sí, bueno, les converses amb bancs de banca ètica segueixen avançant, en principi tots superpositius, estan super convençudes del projecte. Al final són també gent amb qui ja hem treballat abans, per les reformes, i vull dir, com que un crèdit que ja hem tornat, i per tant una molt bona sintonia, i que creuen en el projecte, i nosaltres creiem en també la feina que fan, i el signatura d'arres i tot plegat segueix avançant, i això, en els propers mesos, diguem, completarem el procés de compra i signatura.
0: Tot i que tot això avança a molt bon ritme, no?, si em permeteu dir-ho, què passaria si no s'arribessin a 300.000? Hi ha un pla B sobre la taula?
1: Sí, el pla B seria donar, però sincerament és que les perspectives són tan positives del que ens està arribant, de gent que encara no ha ingressat però que ja hem parlat i tal, que és molt complicat pensar en que no arribarem als 300.000 euros. Llavors, és una perspectiva poc realista és pensar que no arribarem. Llavors, estem molt, molt contents i molt tranquils.
0: Per tant, guarda't el calaix ara per ara aquest possible pla B. Més enllà dels diners, quines altres maneres hi ha per poder ajudar a Cal Temerari, no? Perquè potser és possible que hi hagi persones que no poden permetre's, no?, fer una donació de 1.000 euros. Hi ha altres maneres per poder contribuir a la compra de l'edifici i a fer avançar el projecte?
1: Una cosa que sempre diem és nosaltres anem traient materials per xarxes socials, però, i tot això es pot difondre. Vull dir, tot allò que puguem arribar a més gent, més gent podrà conèixer el projecte, més gent podrà interessar-se al projecte i més gent podrà participar també del projecte. Però només això, òbviament, si jo què sé, jo sóc algú que sóc un manetes i que puc ajudar amb la instal·lació de no sé què, doncs està bé enviar el teu contacte. O jo sóc algú que domino de xarxes socials i sé com fer, millorar una campanya, tal, doncs està bé que ens ho puguis enviar a comprem@caltemerari.cat. O jo sóc algú que tinc no sé quina habilitat. Hòstia, entès? O vull organitzar, m'he enterat que compreu i ara vull organitzar un taller de classes de català, doncs envia'ns-ho i fem enriquir el projecte entre tota la gent del poble.
0: Per tant, hi ha moltes maneres de sumar-s'hi, no? Sí. Entenem, ara per ara, la prioritària potser seria per aconseguir aquests diners, però hi ha altres vies per a aquelles persones que no s'ho puguin permetre. Quin paper voleu que tingui Cal Temerari en el mapa cultural, en el mapa social, en el mapa polític de Sant Cugat? Per dir d'alguna manera, aquesta nova etapa, no? Hem passat la primera dècada amb aquesta festa, s'anuncia la compra de l'edifici, i a partir d'ara què, no? Què vol ser i què vol suposar i què vol implicar Cal Temerari?
1: Sí. O sigui, jo crec que una mica el que es vol és consolidar el que ha aconseguit ser Cal Temerari aquests 10 anys, consolidar el creixement de l'últim any i créixer encara més i arribar a tota aquella gent que per temes de mobilitat, per temes de disponibilitat d'espais, no havien pogut arribar. No? Sé que hi ha lloc on la gent quan pensa, hòstia, jo vull muntar una cosa que té un impacte positiu per la comunitat, pel poble, etc, on ho puc fer? Vaig a Galtabarari perquè allà o hi haurà gent que sap muntar una FMA o un quinto, o que està organitzat a l'Horta Temerària, o si tinc un problema amb el meu lloguer, allà el sindicat de llogateres es troba, o la xarxa de recuperació d'aliments. Si vull participar d'aquesta recuperació d'aliments, ja sigui aportant, ja sigui recollint, allà trobaré. No? Sé aquest espai de referència del Sant Cugat que vol transformar una mica les coses, jo crec que és la idea, i ja dic, no només consolidar, sinó créixer, arribar a molt més enllà, arribar a més gent, i jo crec que aquest és l'objectiu que tenim pels propers anys.
0: I molt breument, Àlex, perquè ens queda un minutet i mig perquè ens soni el butlletí de les 11, si tot va bé, que té tota la pintassa que així sigui, no sé si teniu planejat el moment de dir, ho hem aconseguit, com us agradaria compartir-ho amb el poble?
1: Segur que, bueno, som gent que tenim facilitat, jo crec, per muntar festes, i segur que aconseguirem, igual que vam fer el brindis inicial quan vam anunciar la compra. Llavors, bueno, una cosa així jo crec que ens ho podem imaginar, però bueno, com que quan haurem de consolidar probablement s'apropi a l'estiu Sant Joan i tal, és possible que per Sant Joan muntem una festa grossa on, hòstia, puguem celebrar no només el 11è aniversari, perquè cau també per aquelles dates, sinó que hem aconseguit dur a terme el projecte de compra i millora de Galtabarari.
0: Doncs enhorabona per haver aconseguit ja superar aquests 150.000 euros en només dues setmanes d'haver anunciat la compra. Queda encara fins al 31 de gener per totes aquelles persones que hi vulguin participar. Nosaltres us oferim els micròfons d'aquesta casa doncs, per anunciar quan ho hagueu aconseguit i per molts anys més.
1: Moltes gràcies.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, perquè ell mateix s'ha presentat, aquesta era la veu de Johnny Cash, una autèntica llegenda del country and western, perquè Johnny Cash té cançons magistrals, com aquesta que ara escoltàvem i que va cantar a la presó de Folsom, a Califòrnia.

en pel·lícules de sèrie B, amb actors desconeguts, fora d'Amèrica, i el seu paper veritablement important li arriba més tard, al costat de Kirk Douglas, a El gran duel, un western força digne, on també hi apareixien Ralph Ballone i Keith Carradine. Ara escoltarem Johnny Cash en una cançó que va escriure la seva segona dona, la cantant June Carter. June Carter la va escriure per a la seva germana, Anita Carter, que era també cantant. Però quan la cançó va agafar volada de debò va ser quan la va gravar Johnny Cash, afegint-hi unes trompetes mexicanes. La lletra al·ludeix al trasbals que van viure Johnny Cash i June Carter quan es van enamorar, ja que tots dos estaven casats. Ell amb Vivian Liberto, mare de les seves quatre filles, i ella amb Edwin Lee Nix, un jugador de futbol americà. La cançó que ho explica es diu Ring of Fire, Anell de Foc.

Johnny Cash i Ring of Fire, Anell de Foc. Una cançó que és una metàfora del sentiment amorós i que la revista musical Rolling Stone va qualificar com la 87a millor cançó de tots els temps. La trobem també a la banda sonora de 12 pel·lícules. Com a anècdota, us diré que l'any 2005, els seguidors del Liverpool, el club anglès de futbol, la van adoptar com un himne en els partits del seu equip. Cinematogràficament parlant, trobem Johnny Cash fent d'actor a Tots els meus amics són cowboys, al costat de la seva dona, June Carter, que també era actriu, i amb el cantant i actor Roy Rogers. Però hi ha una etapa fosca a la seva vida quan estava a la trentena per la seva addicció a l'alcohol i a les amfetamines que duia amagades a la guitarra. Fins i tot va arribar al llindar del suïcidi. Va ser June Carter, la segona dona, qui el va ajudar a sortir-se'n i ho va aconseguir. Finalment es van poder casar i van viure junts tota la vida. Hi ha una cançó emblemàtica de Johnny Cash, I Walk the Line, Jo vigilo el camí, escrita per ell quan estava amb la seva primera dona, que parla de mantenir-se fidel a ella malgrat les moltes tentacions que tenia. De fet, quan es van divorciar, la primera dona, Vivian Liberto, va explicar en un llibre que n'estava farta perquè ell queia no en una, sinó en totes les tentacions, una darrere l'altra. L'any 1970, John Frankenheimer va rodar una pel·lícula molt bona amb Gregory Peck i Tuesday Weld sobre un home ja grandet i casat que s'enamora d'una noia jove que li trasbalsa la vida. La cançó de Johnny Cash diu «Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Respecto el llaç que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí. Trobo molt, molt fàcil ser-te fidel. Em sento sol cada dia que passa. Sí, admeto que estic boig per tu, perquè ets meva i vaig pel bon camí. Tens una manera de mantenir-me al teu costat. Em dones motius per a l'amor que no puc amagar. Vigilo molt

I Walk the Line, el títol d'una cançó mítica de Johnny Cash i el títol també d'una pel·lícula en què no només sona la cançó amb els títols de crèdit inicials i acompanyant a Gregory Peck mentre condueix el seu cotxe de policia, sinó que tota la banda sonora va ser composta per Johnny Cash. Johnny Cash tenia un rostre enigmàtic, de mirada profunda i expressió ferrenya, i la seva infantesa va estar marcada per la mort accidental del seu germà gran, que va ser tallat gairebé per la meitat per una serra elèctrica del lloc on treballava de fuster. Es dona el cas que tant Johnny Cash com la mare havien tingut un pressentiment aquell dia, i ella, la mare, va intentar persuadir-lo que no anés a treballar, que s'agafés el dia lliure, però el germà va dir que necessitaven els diners i no li va fer cas. Allò va ser traumàtic per a la família, és clar. Molts anys després, concretament el 2003, quan June Carter, la segona dona, tenia 73 anys, li van diagnosticar una vàlvula cardíaca que gotejava i que es va complicar tan ràpidament que va morir 5 setmanes després. Ella havia dit a Johnny Cash que continués treballant mentre tingués salut, i ell ho va fer, però tenia problemes diabètics i només va viure 4 mesos més. La seva dona havia mort el 15 de maig del 2003 i ell ho va fer el 12 de setembre. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltant Johnny Cash i Bob Dylan cantant plegats una de les més precioses cançons de Dylan, La noia del País del Nord. La lletra diu això: si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, parla-li de mi, a una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada el meu veritable amor. Mira si porta els cabells deixats anar o arrissats o li llisquen ofenosos sobre els pits. Assegura que els porta deixats anar. Aquesta és la manera com millor la recordo. Si hi vas quan cau la neu, quan els rius es congelen i l'estiu arriba a la seva fi, si us plau, assegura't que porta un abric molt càlid que la protegeix dels vents huracanats. Si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, saluda de part meva una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada la noia que realment vaig estimar. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra, i les barques llargues i estretes.
2: Clàssics literaris.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per les directores de l'Escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
5: Si dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
4: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Baratava es torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Contents de seguir aquí amb tots vosaltres i contents de poder continuar posant tots aquells talls mítics de les emissores de ràdio i de programes que han passat per les zones argentes. Saludem el 50% del programa. Esteve, què tal?
8: Hola, què tal? Doncs molt content un dia més d'estar amb tu i amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. Com sempre, mirar cap al passat et dona una sensació de confort, no? I de recordar bons moments, doncs, que al final es tornen a reviure pràcticament. I és això, escoltant aquests àudios, ens traslladem en els moments en els quals o bé els escoltàvem per la ràdio o bé els escoltàvem des de dins de l'estudi, com és el cas d'algunes gravacions que us anem portant en aquest programa. Avui comencem parlant de Pere Mas, nascut a Terrassa el 1968. Ell és periodista, va començar a TV20 i a Matadepera Ràdio, i jo el vaig conèixer quan era el cap tècnic de Matadepera Ràdio. No sé si aquí al programa he explicat en algunes vegades que jo tinc un record molt present d'ell quan jo estava fent ràdio fórmula allà, i de cop i volta apareixia el Pere, que havia de fer algun ajust o algun canvi de connexió a la taula, per la banda del darrere, i em trobava jo, doncs, que estava parlant pel micròfon presentant una cançó i amb una mà havia d'aguantar, per exemple, un reproductor de CD, perquè ell mentrestant estava fent les seves feines de manteniment, no? Doncs bé, ell ha treballat a Com Ràdio posteriorment, també a Ràdio Terrassa, Ràdio Club 25, Catalunya Ràdio i TV3. A Com Ràdio va col·laborar amb en Joan Barril, a qui va seguir a Catalunya Ràdio després amb el Cafè de la República. I al matí de Catalunya Ràdio hi va estar durant 4 estius presentant-lo també. Actualment és director del programa de TV3 Preguntes Freqüents. Avui comencem escoltant un àudio, per això molt curt, que va tenir lloc el 23 de novembre de 1994 a l'antena de Matadepera Ràdio. Estem parlant del programa que compartia amb un altre periodista que també coneixereu de TV3, bàsicament, Tian Riba. Era un programa que es deia Cara i Creu i sonava d'aquesta manera, amb mil coses que feien en antena, aquells anys 90, a Matadepera Ràdio.
9: Sí, escolta'm, truco perquè acabo de sentir ara el Puyol per la ràdio dient que el Barça està guanyant i en realitat està empatant.
10: No ho he sentit, no sé si...
9: No sé si vosaltres li podríeu fer saber que el resultat és d'empat a un.
10: Sí que ho saben, perquè pot ser que hagi sigut un error,
9: Un error.
10: Però sí que ho saben perquè ho estan veient.
9: D'acord, molt bé, gràcies,
10: Adéu,
9: bona nit.
11: Empaten un gol.
12: Ara ho ha dit clar, però nosaltres no hem enganyat a ningú aquí.
9: No, exacte.
12: Potser TV3 ho tenen més clar.
9: Vols provar-ho?
12: Sí, jo crec que sí. TV3 estan callats ara.
9: Estan callats, vols dir?
12: Jo et puc assegurar que estan callats. Ja, com?
9: No. Ara sí que era allò,
12: Som que TV3, estan una mica tontats.
9: No van a TV3? Potser és algun botonet?
12: No, és l'antena del casal, no. És l'antena del casal perquè aquí estic canviant de canal i... Veus? Que algú ha fet una malifeta?
9: Alguna pilota que s'hi ha penjat, potser.
11: Intenta una assistència cap a la punta dreta.
8: Doncs ja ho veus, per la ràdio sonava un resultat esportiu i per la tele un altre. Una cosa curiosa.
7: Doncs sí, sí, sí, tant. Mentre els escoltava, anava recordant, eh? Tenim una anècdota, més que anècdota, un fet compartit amb en Pere Mas, tant tu com jo, perquè va ser la persona a qui vam presentar la nostra primera proposta del nostre primer programa.
8: Mira, no recordava jo això.
7: Doncs sí, aquest era el fet que vam compartir amb en Pere Mas. També et volia comentar que dins del programa El Món a RAC1, el Pere Mas i el Tian Riba es van alternant a l'espai L'Ull de Poll i que el fan des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio. A més és que sempre fan alguna menció. Diu, sí, estem aquí, al casal, aquí, des de Mata de Pere. Vaja, que continuen tenint aquest vincle amb l'estudi, amb l'emissora.
8: Està bé, està bé. I és que, a més, en Pere Mas viu molt a prop de Mata de Pere Ràdio. De fet, si és que encara viu al mateix pis on jo sé que vivia, allà hi vivien abans uns amics que tu també coneixes, de festes majors, de caps d'any, etc, de la colla de la meva dona. Una parella d'amics d'aquesta colla vivien allà. Vull dir que el món és molt petit i al final, el que diem, ens anem trobant tots per tot arreu.
7: Doncs sí, sí, és així, és així. De fet, el Tian també em consta que també viu a Mata de Pere.
8: Molt bé, doncs seguim ara, canviem de ciutat per això, ens n'anem cap a Barcelona, però seguim amb Pere Mas. En Pere Mas, que presentava un programa entre els anys 2009 i 2011 que es deia Tot és molt confús. I escoltarem, doncs, un extracte del que va ser l'últim programa emès l'estiu del 2011. Un programa que va acabar, doncs, pràcticament de forma repentina, no sé si ho recordarà Jordi, perquè es va fer una trucada de broma que va fer Ricard Ostrell al rei Joan Carles. I això és una cosa, doncs, que era políticament incorrecta i en aquells moments, doncs, se suposa que arrel d'això es va decidir tallar-li el cap al programa, i es va acabar. Es va acabar definitivament, i a partir d'aquí el Pere Mas se'n va anar, a partir d'aquells moments, a RAC1.
7: Doncs sí, ara que ho has dit, m'ha vingut el flash al cap. Vaja, allò que diem, no?, de fins on es pot arribar, no? No voldré dir ni molt menys la llibertat d'expressió, perquè aquí no estem debatent això, si simplement és doncs, per què no es pot trucar aquesta persona, no? Aquest blindatge, no?, a tots els nivells. Podríem debatre molt sobre aquest tema.
8: Perquè, a més, va ser una trucada molt simpàtica, és a dir, que tampoc va ser, diguem, una cosa d'escarni o de fer quedar
7: ridícul. Sí, ofensiva.
8: Exacte. Exacte. Bé, doncs anem a escoltar. Tot és molt confús amb Pere Mas a Catalunya Ràdio.
13: Dotze i set minuts, molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
14: Com estàs, Pere Mas?
13: Doncs mira, avui estem envoltats de bons amics que aquest últim programa han vingut a veure la final del confús. Que es noti. Entès, no? La final vol dir l'últim dia.
15: Sí, al final, al final.
13: Entès
15: sí.
13: Una mica, eh?
14: Sí, sí.
13: En fi, això vol dir públic que ens ha vingut a veure. Joan Eloi, però entra aquí dins, què fots a l'altra banda? El Joan Eloi s'ha quedat a l'altra banda.
15: A l'altra banda.
14: Amics, amics,
13: en fi, però al marge d'això, haig de dir que encara no acabo d'entendre què passa amb les mesures d'en Rajoy, eh? Ni jo, ni el conseller d'Economia, Mas-Colell. Eh?
16: Ens renya, sí. No se'ns escolta, sí. És ordeno y mando, sí. Se'ns tracta com una mena de criatures a les quals cal disciplinar.
13: Efectivament, amics i amigues, som uns manats. És un ordeno y mando. I arriba un moment que és igual el que ens diguin, que ho acabarem acatant igualment, passi el que passi. Efectivament. I és que don Mariano Naniano Rajoy li agrada molt la disciplina i sembla que ens vol posar a tots a ratlla.
17: Buenos días.
18: Buenos días, señor.
19: España tiene solución.
18: Claro que sí, señor.
19: Se va a proceder a una revisión integral de la función pública.
18: ¡Que se jodan, señor!
19: Se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda.
18: ¡A vivir a la calle, señor!
19: El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21.
18: ¡Los sitios se pagan, señor!
19: Se reducirá alrededor de un 30% el número de concejales.
18: ¡No sirven de nada, señor!
19: Ahora le toca a las comunidades autónomas.
18: ¡Tampoco sirve de nada, señor!
19: Va a subir el IVA de los chuches también.
18: ¡Es un lujo, señor!
19: ¡Viva el vino!
18: ¡Con gaseosa, señor!
19: Vamos a honrar y a exhibir la bandera homosexual.
18: ¡España es gay, señor!
19: El señor ministro de Fomento es un inútil total.
18: ¡Es una mujer, señor!
19: Apoyaré a señora Merkel.
18: ¡Sich blinden, señor!
19: No quiero pagar
18: a Cataluña, señor.
19: Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento.
18: ¡Ja, ja, ja, señor!
19: ¡Sí, sí, sí!
18: ¡Sí, sí, sí, señor!
19: Muy bien. Muchísimas gracias a todos.
18: ¡Viva España, señor!
19: ¿Servirá de algo? Mi respuesta es no.
13: servirà de res. Ja veieu com davant d'aquest panorama es comença a entendre allò, aquella cosa que està passant a les autopistes.
15: Bona nit.
13: Efectivament.
15: No vull pagar.
13: No sé, aquests tios del no vull pagar, al final resulta que eren uns visionaris, eh, tota aquesta història. En fi. Han vingut els Amics de les Arts, eh?
17: Cuidao.
13: Estan aquí, eh?
14: Guapos, eh?
13: I un trempat.
20: Senyores i senyors!
21: Avui, a l'últim confús de la història...
20: Una bona colla d'amics.
21: Avui, el confús...
20: Els Amics de les Arts!
21: I també...
20: Joan Eloi Vila dirà la seva... Ai, ai, ai, ai, ai.
21: I un gran fi de festa confús a la mega sintonia confusa de...
20: Catalunya!
13: Per què l'has deixat sol, Pipó? Per què l'has deixat sol, Pep?
17: És que me l'has escrit demà.
13: Sí. Ho hem dit que tot és molt confús.
14: Amb Pere!
13: Amb qui, amb qui? Doncs vinga, ja ha començat el Radio Show Nacional Cultural del Migdia. Estem fent el número 680. És la tercera temporada i tan sols ens queda el programa d'avui perquè s'acabi el confús per sempre. O sigui que aprofiteu.
22: Oh, caram tu. I el programa com t'anirà?
13: Doncs anirà molt bé perquè avui, com hem dit abans, ens acompanyen els Amics de les Arts. Aquí aplaudirem per setena. Ara saludem l'ex-micronen, el microcult.
17: El mascle.
13: El llicenciat, ara el mascle, el Ricard Ostrell.
17: Bon
13: el
17: dia.
13: Nen.
22: Ricard.
13: Sí, efectivament. Sí. Aviam, Ricard, sí, t'he dit moltes vegades que no cantis això del rotllazo,
17: sí,
13: que se'ns enfaden els companys de Catalunya Música, sí, i concretament el seu director, l'Àlex Robles, de vegades m'espera al pàrquing de Catalunya Ràdio.
17: Doncs pararé per dignitat teva.
13: Dic, la música clàssica es mereix el seu respecte.
17: Qui ho havia dit, eh? Ai, que s'acabaria el confús,
13: ai,
17: eh?
13: Sí, eh?
17: Mira, hem fet tants esforços com, sí, els que manen per tenir, sí, diguem-ne, bon rotllo,
13: sí,
17: que no entenc com és que això s'acaba.
13: Sí. Home, jo vols que et digui una cosa, que amb els teus microculs no sé si hem ajudat molt, eh? Evitar,
17: sí,
13: que s'acabi.
17: Sí. Escolta alguns dels polítics que he entrevistat.
13: Sí.
17: President, del tot és molt confús, li portem un regal d'aniversari.
23: Home, a veure, un moment.
17: Pensa que portem tot el matí preparant aquesta poesia, eh?
23: A veure. President, felicitats. Per molts anys i enhorabona. Amb il·lusions has deixat retallades molt mones.
17: Mariano, ¿puedes signar-me el libro, por favor?
24: A ver, ¿cómo te llamas?
25: Ricard.
26: Yo siempre tengo la boca molt sortida.
27: ¿Cuándo nos va a pagar lo que nos debe?
28: ¿A quién debe qué?
27: Bueno, lo nuestro, o sea, lo que debe usted.
28: El ministro no debe nada, el ministro no. Siempre está en deuda con Cataluña, pero por otros motivos distintos.
29: Tot és molt confús, això és el nom del programa, eh? Que quedi clar.
13: En fi, d'altres coses que et deixes, moltes altres coses que et deixes.
17: Ah, per aquella trucada, per exemple.
13: Efectivament, la trucada, la famosa trucada.
30: Quina trucada?
17: Sí, a l'Habla Su Majestat.
13: Sí. La posem o no la posem?
17: Sí, sí, sí.
13: No, perquè ens cauria un pol cac i no la podem posar. Per cert, has fet els deures, Ricard?
17: El què?
13: Els deures.
17: No sé de què.
13: Sí, els deures. Tenies un repte amb el conseller de Cultura, eh?
17: Ah, sí, sí.
13: Perseguint durant un any perquè et digui una frase concreta. I la setmana passada vam deixar-ho aquí.
31: Jo estic convençut que tard o d'hora vostè ho aconseguirà. La pregunta sempre tindrà que veure amb el rotllazo.
17: Sempre serà això.
31: Rotllazo, rotllazo.
17: La cultura és
31: rotllazo.
13: I vam quedar que la diria si s'acabava el confús. Què hi tens a dir, Ricard?
17: Ho explicaré al final del programa.
13: Ai. Molt bé, doncs ho descobrirem al final del programa. Saludem ara la Mariola Dinarès. Una dona a qui el mateix Julio Iglesias li va dir guapa.
32: Guapa, Mariela.
14: No ho pot dir tothom.
13: Efectivament.
14: Yeah. Julio, Mariela em va dir, per això no,
13: sí,
14: Mariela.
13: No va entendre el nom.
14: Bé, bon dia, Pere. Jo sóc la dona de la tecnologia i de la música en català. Han passat molts grups pel confús. Fa temps, el 31 de març del 2011, navegant per internet, sí, jo hi passo unes quantes hores, em vaig trobar una cançó molt curiosa. Era un grup que es deien els Catarres,
13: sí,
14: i aquell mateix dia els vam trucar en directe a la Brava, sí, i va ser el primer cop que es parlava d'ells a un mitjà, diríem, d'àmbit de Catalunya.
13: Com el nostre tècnic de so, l'Albert Joder, que és una persona que, almenys aquí a la ràdio, parla amb les mans.
32: Joy.
13: És aquell que va posant el joy, efectivament.
32: Joy.
13: Sí, aquest, el que posa
32: joy,
13: això. O posa el caram tu, eh?
22: Oh, caram tu.
13: Que no se n'ha donat, però és la meva tieta Àngela de Rubí, la que fa això.
14: Hola, guapa, Àngela.
13: I que, com que normalment no parla, està a l'altra banda del vidre i ens ha deixat, correcto, aquest missatge.
33: Bon dia a tothom.
34: Buenos días. Vamos a ver, hay mucha confusión y muy poca claridad.
35: Esa es la realidad.
36: Yo no voy a engañar a nadie.
34: Muchísimas gracias por lo que habéis hecho.
32: Y punto.
34: Con mucho cariño. Quiero también agradeceros el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho a lo largo de estos últimos años. Muchísimas gracias a todos. Que seáis muy felices.
37: Ay, qué bonito. Qué bonito, de verdad.
38: Eso es todo, amigos.
13: En fi, gràcies, Albert. Home, un aplaudiment per l'Albert.
14: Molt bé, molt bé.
13: Gràcies a tots.
14: El millor joia, eh?
13: I ha arribat el moment de recuperar aquella frase que dèiem abans cada dia, aquella que deia, portem tants programes i encara no ens han quedat al carrer, perquè avui sí que s'acaba confús i en un principi s'acaba per sempre. D'aquí a pocs minuts posarem punt i final a 3 anys de confusió, a 680 programes d'entreteniment, humor, ironia, cunyeta, insolència, provocació, informació crítica, denúncia, sarcasme i el que calgui a la Ràdio Nacional de Catalunya. Triar el nom d'un programa és una cosa molt difícil i quan nosaltres vam començar al setembre del 2009 tothom ens deia «Ostres, que ben escollit, tot és molt confús, amb la que està caient». En aquell moment manaven el tripartit i en ZP, esclatava el cas Millet i es començava a complicar la crisi. Quan van començar tot era molt confús, però ara marxem en un moment en què potser tot ja comença a ser massa confús. Des del primer dia ens ha guiat la màxima aquella de riure'ns del mort i de qui el vetlla. Hem sigut els dolents de la classe i hem intentat, per la via de l'humor, que tot el que està passant sigui molt més digerible. De vegades ha pogut semblar que fèiem els guions sota els efectes de l'alcohol, però prometem que no som nosaltres. A més aviat, són ells. Quan nomenen un conseller o un ministre, ja se sap que comença el compte enrere de la seva institució i avui, doncs, s'acaba el confús. Estem tristos, eh? Estem furiosos, estem emprenyats, això és la veritat, però desitgem el millor a qui hagi de venir al darrere. Això és la Ràdio Nacional de Catalunya, ens la creiem i marxem amb la seva samarreta posada. I com si es tractés de la recollida d'uns premis, allò que passa quan hi ha els Oscars i aquestes coses, moment pels agraïments i sense limitació de temps, eh? Gràcies a totes les persones que han fet el confús durant aquests 3 anys. Els que ara són aquí, els que han passat alguna vegada pel programa. De tots, n'hem après alguna cosa. Hem treballat molt. Hem rigut, ens hem discutit. Hi ha hagut un casament, uns que s'ho han deixat i han tornat, uns altres que han anat a viure junts. Direm el seu nom per últim cop sense aclarir qui ha fet cada cosa. La Janina Gómez, l'Albert Jódar, la Sílvia Andrés, el Pep Ruiz, la Mariola Dinerès, el Ricard Ostrell, el Pipo Serrano i qui us parla, Pere Mas. També moltes gràcies, però moltes, a tots els companys de Catalunya Ràdio per aquests 7 anys en què m'han hagut d'aguantar i pels seus missatges de suport i a tots els que han confiat des de qualsevol punt de la casa, en el confús en algun moment. Gràcies també a les desenes i de milers d'oients que ens han acompanyat i que han rigut amb nosaltres. Gràcies als col·laboradors, com el Joan Eloi Vila aquí present, que han passat pel programa i que l'han enriquit amb la seva singularitat. I gràcies als més de 600 entrevistats que han desfilat el Tot és molt confús i que han tingut molta, molta, molta cintura. Amb alguns, com per exemple els Amics de les Arts aquí presents avui, ens hi han fet amics com s'ha demostrat avui. El confús, ho hem dit sempre, és un estat d'ànim. És una manera de veure les coses. El programa s'acaba, però aquest tarannà no. I un dia o altre, a un lloc o un altre, ens tornarem a trobar, ens tornarem a escoltar, o potser ens veurem a algun lloc. Com digué el mestre ara fa molt de temps, tornarà la verema. Senyores i senyors, confusos i confuses, visca la confusió!
0: Visca!
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs continuem a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Tornem a escoltar un petit fragment d'un programa que diverses vegades ja hem revisitat aquí a la Maroteca de la Ràdio. Ragtime, a RAC 105, amb Sílvia Tarragona i companyia. En aquest cas portem un relleu que es feia al final del torn que feia la Sílvia, si no recordo malament, cap a la 1 de la matinada, i en aquest cas el feia amb Xavier Abad, un periodista del qual també vam parlar un dia aquí en el programa, però que encara no hem arribat a escoltar. A mi aquests relleus m'encantaven, perquè al final era canviar una mica de dinàmica, parlar d'alguna cosa del dia, d'alguna tonteria, d'alguna anècdota personal, i tenir un punt de vista diferent de la persona que tens en el micròfon perquè s'obre una mica més a explicar coses personals, no? I després d'això, doncs, començava el següent torn de Xavier Abad. Això era una emissió que tenia lloc durant els anys 90 a l'antena de RAC 105.
3: Aquest ha estat els Beatles a la BBC, els Beatles, evidentment, a RAC 105. Xavier Beranit, anava a dir-te ara tots els noms del món, menys el teu.
4: John, Paul, George, Ringo...
3: Anava a dir-te una altra cosa, anava a dir-te un altre nom.
4: Antonio, com estàs?
3: No, anava a dir Antonio.
4: Josep?
3: No.
4: Bona nit, Sílvia.
3: Bona nit, com estàs?
4: Ha anat bé aquest dilluns?
3: Molt bé. Sí, ha anat bé.
4: Sona una mica fals, això.
3: Home, els dilluns no poden ser meravellosos com els dissabtes i els diumenges.
4: Faig unes preguntes una mica així.
3: Però no ha estat malament.
4: Molt bé, l'altre dia donàvem la culpa a la lluna, avui no sé, deu ser al principi de la setmana, bàsicament.
3: Sí, avui és que dir l'Oriol que has quedat 5 segons, avui és que fa un dia tot raro, a més fa boira, sí, i és horrorós.
4: Molta humitat.
3: Molta humitat i els ossos malament.
4: Fins demà.
2: Doncs aquí teníem Sílvia Tarragona, Xavier Abad, en aquest moment una mica divertit.
5: Sí, de fet és allò que després jo crec que RAC1 també ha fet i ha exponenciat molt, que és aquesta proximitat, aquesta transparència de la ràdio de cara a l'oient, no? No ser tot tan protocolar i tan formal, sinó que, doncs, al final, doncs, això, que són persones iguals, no? I trenques una mica, no? Doncs amb aquest protocol, i que a mi m'agrada, de fet, no? Aquest punt d'improvisació, que a vegades la gràcia de... com deia el Bonafuente, una vegada deia, la gràcia de que el programa sembli que està tot improvisat és que està tot perfectament guionat. Val? I aquesta és la gràcia, no? És la gràcia que la interpreta, que ho pugui fer doncs, així, d'una manera improvisada.
2: Molt bé, doncs ja que parlaves de RAC1, anem cap a RAC1.
1: RAC1.
2: I tornem a un programa que ja hem escoltat aquí a la Maroteca de la Ràdio, que és el Versió RAC1 de Toni Clapés. I amb un dels seus personatges més carinyosos, mítics d'aquest programa, Jordi.
5: Sí, i tant, estem parlant del senyor Marcelí. Un personatge interpretat pel Jaume Nolla, no? Un gran periodista, però que des dels seus inicis ha acompanyat aquest personatge a totes les edicions que s'ha fet del Versió RAC1, de fet, des dels seus inicis a Catalunya Ràdio, i després actualment doncs, a RAC1. Un avi que, de fet, és un recurs que, Esteve, l'hem anat trobant en molts programes de ràdio.
2: Sí, sí. Sense anar més lluny, el pas de fulla de Ràdio Sant Cugat. Hi havia l'avi, que també s'assemblava en alguns moments amb el personatge del senyor Marcelí, o també, si anem una mica més enrere i ens anem al Capri, els monòlegs del Capri, a mi em fa pensar moltes vegades, no?, el senyor Marcelí sí, amb el Capri.
5: Sí, sí, tant. El trobem també amb els Oscars. Hi ha el personatge de l'avi, amb els Oscars, amb la competència. I, de fet, tinc record, no sé si va ser el primer o no, del mític senyor Casamajor, un personatge d'en Xavier Cerdà.
2: I tant, i tant. Esperem tenir l'oportunitat d'escoltar-lo aquí a la Maroteca, perquè estem encara parlant amb Ràdio Nacional per veure si podem recuperar alguns dels arxius sonors d'aquesta mítica també xarxa d'emissores nacional, perquè allà va començar doncs, aquest mite del senyor Casamajor, que escoltant gravacions també és curiós perquè, com que hi havia parts enregistrades i el mateix Cerdà parla amb el senyor Casamajor, sembla ben bé que sigui una persona que estigui a l'estudi, no? Però evidentment això estava preparat i era ell mateix, no? Però sí, sí, personatge, doncs, com sempre, un recurs hàbil, el de l'avi, que s'ho mira des d'una altra perspectiva. Sí, sí. Doncs molt bé, doncs anem a escoltar aquesta secció que feia el senyor Marcelí al Versió RAC1, en concret a l'emissió del dia 8 de febrer del 2013, amb la secció Coses meves.
0: Senyor Marcelí, avui els de Gent Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica, perquè avui torna a la seva secció i poden, d'aquesta manera, posar el seu patrocini.
6: Vinga, exacte.
0: Han estat dues setmanes amb el patrocini aturat.
6: Ah, molt bé. Molt
0: cosa
6: bé,
0: que ha facilitat que ens estalvíssim la seva secció, però malauradament avui hem de posar la falca.
6: Conforme.
0: I haurem d'aguantar-lo a vostè.
6: Molt bé.
7: Llet Nostra, la llet de cooperatives catalanes, patrocina aquesta secció.
0: Avui la cosa de què va?
6: Un moment, que hi ha la presentació.
8: Coses meves. Llega el carnaval. Disfraces, máscaras, castañas, calentes, els tres bombs.
0: Del 5... Els tres toms.
8: Sí, sí, els tres toms. El 5 de 8 amb alfombra.
9: Forra.
8: Confeti para todos.
0: Confeti para todos. Confeti.
8: Música.
10: Festa començat. Canta, canta, canta, Carnestoltes ja animat.
6: Ja animat Carnestoltes, eh? És l'època d'any que totes les bèsties van soltes.
0: Com és Carnestoltes?
6: Què vols dir, com és?
0: Poden retirar-se del micro?
8: Tinc gripa.
6: Què vols dir?
10: Esteu tots conmigo.
6: Què vols dir, com és Carnestoltes?
0: Que diu que hi ha arribat Carnestoltes.
6: Hi ha arribat Carnestoltes.
0: Quina cara té Carnestoltes?
11: Això.
6: Cada poble té el seu rei Carnestoltes. Cada poble té la seva d'allò, sí.
11: Cada poble.
6: Exacte. Demà dissabte de Carnaval era el dia que se solia passejar les disfresses dels balls d'allò, i el diumenge era el típic de la rua. Ara cada poble fa la seva, eh? Per tot això.
0: Vostè li agrada la festa de Carnestoltes?
11: Saps bé que tu fas una idiotesa i la fas molts anys i passa a ser una tradició.
6: Vostès són torrebolets d'una magnitud que no deia. Vinga, som-hi.
8: Que arriba.
0: Altra vegada que tom, eh? L'hem escoltat abans.
8: La flama del Canigó. Arriba el Carnestoltes.
0: La flama del Canigó arriba ara.
8: El rei del Pocahontas.
6: Dels Pocahontas. Com deia, a cada poble, a cada ciutat, arriba un rei Carnestoltes diferent que sempre fa uns versos.
0: Sí, pari un moment. A veure, pari.
6: Què hi ha? No deixes explicar mai bé les coses.
0: El hombre agónico. Aquest home. Vostè, que té una veu que és pitjor que una trepanació. I la musiqueta aquesta que m'està posant... Que...
6: És música de festa.
0: Per acabar la setmana...
6: Posa la música.
0: Pensa parlar, pensa explicar alguna cosa o heu d'aguantar aquí la tenora?
6: No t'agrada la música. Com deia, que ve el rei Carles Toltes, que fa un pregó...
0: Sí, no ho havia dit encara.
6: Fa un pregó
0: no m'havia comentat que venia el rei Carles Toltes.
6: I la qüestió és que hi ha diferents estils de rei Carles Toltes. I avui jo us he triat uns quants estils diferents de rei Carles Toltes que hi ha. Sant Pau. Per exemple, hi ha el rei Carles...
0: Bueno, prou ja, eh?
8: Vull el pressió ofegant.
0: Pues ofeguis. Ofeguis. Si s'ofega, ofeguis, però ofeguis bé.
6: Per exemple, hi ha estils de Reis Carnestoltes. El de Vandellós, que és...
12: El Carnestoltes ja és aquí. Visca la mare que em va parir. Feia molts anys que no apareixia. Perdoneu, se'm va fer malbé la bugia. Ara que ben mirat, a vosaltres no us ha preocupat. A vosaltres us dono les gràcies per la benvinguda. I a les autoritats per la rebuda.
6: És una cosa formal, eh? Comença la pregó formal, però també fa crítica social del poble i de la situació en general, eh? Per exemple, aquest mateix Carnestoltes de Vandellós és molt crític amb les caixes i amb la crisi.
12: Caixa Tarragona, de quartos ja no te'n dona. I Catalunya Caixa, tots fan la mateixa faixa.
6: Remata.
12: La crisi és com una bici. Sí. Si la cadena es trenca, ara, el pedal no penca.
6: No penca. Ara.
12: Això del Barça és una farsa. Sí. I el de l'Espanyol és pitjor que el colesterol. Ara que el Madrid fa pudor podrit. Així que moltes gràcies i molt bona nit.
6: Bona nit. Bona nit. Aquest és un estil de Carnestoltes. Després hi ha el rei Carnestoltes, que ja ens arriba una mica ja més esbojarrat. Per exemple, el de Sitges.
8: Ui, m'encanta.
6: Que un dia va anar vestit de cabra i va dir això.
15: Estic disposat a fer el meu paper molt millor que molts dirigents que han passat per aquestes butaques. No se'n penedirà ningú. El poble de Sitges estarà orgullós d'una cabra com aquesta, que estic com una cabra.
8: Oh, m'he encantado.
0: No, no, tan ràpid que no puc apuntar tot, eh? Ah, senyor, no. Se li vagi més lent, que estem apuntant aquí tot el que diu.
8: Però què apunta?
0: Eh? Tota la secció.
8: El discurs de Carnestoltes?
0: No, no, tota la secció.
8: Per què l'apunta?
0: Bueno, que ens agrada molt.
6: Després,
0: la llegim després.
6: Escrigui després, com a...
0: Com?
6: Hi ha el rei Carnestoltes.
0: Carnestoltes.
6: Que va als col·legis.
0: Que va als col·legis.
6: Del país.
0: Del país.
6: És un rei més moderat el que va als col·legis, eh?
0: Rei.
6: No diu males paraules.
0: Rei amb R alta?
6: Amb R alta, sí.
0: Rei.
6: Ei, una E i una I.
0: Rei.
6: No diu males paraules, aquest rei, eh?
0: No, no.
6: Però és revolucionari, eh?
0: Sí.
6: És revolucionari, perquè un any el rei Carnestoltes que va arribar a l'escola...
0: Un any.
8: Bueno, escolti,
6: que va arribar a l'escola Joan Maragall d'Arenys de Mar, va dir això, aquest home.
16: Nois i noies, el Joan Maragall. És l'hora de fer un gran terrabastall. Fora llibres i llibretes. Envieu tot a fer punyetes.
6: I finalment hi ha el rei Carnestoltes, que va molt esbarat, ell i tota la seva cor, i un any el de Taradell.
8: Ui, este m'encanta.
6: Va sortir a l'escenari més content del que seria normal.
17: Visca, visca, visca! Visca Carnestoltes! Espera't, que em posen el pregó allà. Us gasteu 500.000 euros per reformar l'Ajuntament? Hòstia, gasteu 500.000 euros en birres o en alcohol, hòstia, i disfruteu!
18: Esto qué gracia hace.
6: Más o sea, que
18: esto es la Cataluña independent. Carnestoltes.
6: Es la festa del Carnestoltes.
18: Este hombre
6: es
18: diciendo visca, visca, Carnestoltes.
6: Bueno, home, que tomes...
18: Medio borracho que iba.
6: Bueno, es una mica de
18: festa. ¿Esa es la Cataluña que voleu? Estáis mucho mejor estando en España.
6: Perdona,
18: no te lo digo.
6: Perdona, gilipollas, en España también se hace el carnaval, ¿eh? No sé si eres cateto, pero cateto,
18: no, perdona, no es lo mismo.
6: No es lo mismo.
18: Bueno, porque las chirigotas no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, que hay chirigotas preciosas.
0: Molta roba més les chirigotes que el Carnestoltes.
18: Sí, hombre, claro.
19: Y molt respectuosas las chirigotas,
6: per cert. Sí, sí,
18: bueno, son sátira. Pero son sátira educada y sin problemas.
6: Perdona, no, yo digo una cosa. Hacen sátira de todo.
19: Sí.
6: De lo suyo y de lo que no es suyo. Aquí en Cataluña... Mm-hmm. Pobre de vosaltres, que ja s'ha dit alguna cosa i fa una xirigota queixant-se dels catalans, que no salen del país. Mm-hmm.
8: Aquí si es fes una xirigota de la mateixa manera que s'han fet els andalusos amb Catalunya, si es fes també amb
6: Andalusia... L'estoy diciendo precisamente eso.
8: Imagínese aquí
6: una sardana, una cosa vuestra, una sardana o una habanera, donde la gente criticase, un grupo propio criticase a los catalanes.
19: No ho hem fet mai. No ho hem fet mai. Mai fem autocrítica. Mai.
6: No sale
18: hablen del país, coño.
14: Sí,
18: y yo no me susurro. Ellos sí se critican, sí. A, se critican a ellos y pueden criticar a todo el mundo. Porque cuando uno se critica a sí mismo, puede criticar a todo el mundo. Y estoy un poquito harto de todo esto.
20: Los frenos del coche, verás.
18: Hoy no he venido en coche, hoy he venido en barco.
20: Va igual, president de barques.
0: Suposo que a favor de la nova marina del Portvell, no?
18: Pues sí, la verdad. Está un poquito harto de barquitas de pescadores horrorosos, llenos de bueno, de rubell. Amarillos, casi.
0: Hi ha embarcació, petites embarcacions que aniran fora i...
18: Mira, todo lo que no esté por encima de 15-20 metros, todo, bueno, tiene que ir al desguace de barcos.
20: ¿Cómo tú?
18: Al desballestarín, o decís en catalán, de barcos. Así de claro, tú dic. Mira, es lo único bueno que ha hecho Trias.
20: Que puc dir una cosa.
21: Falla, crepaña.
18: Es lo único bueno que ha hecho este ayuntamiento de Barcelona, que yo lo pago con mis impuestos, es poner una marina de lujo en Barcelona. Si Barcelona quiere ser algo, tiene que tener una marina de lujo.
20: No tienes dinero.
18: Y las barquitas de pescadores que se vayan a donde están los pescadores.
20: ¿Qué pica aquí? Sé tu els cops? És aquí el sostre.
14: Tu l'única marina que coneixes és marinador.
18: Vosaltres n'heu dient, però han caído 4 metres de copos en la guia. I vosaltres no hi aneu, jo sí.
14: Tinc una exclusiva.
0: Ah, calla. A veure.
22: Bomba informativa. Un antes y un antes después. No hay vuelta atrás. Contamos contigo, quedados los tirrín filomàtic.
23: Avui us presentem la primera cançó independentista de la història. I el que és més curiós és que aquesta cançó està feta en castellà.
18: Sempre, a veure.
23: Us recordeu de l'Antoni Molina?
18: Hombre, claro.
24: Soy minero.
23: Doncs aquest senyor, que és malagueny, resulta que als anys 50 va fer la primera cançó independentista de la història cantada en castellà, perquè doncs ell era en castellà. Segur que hi havia una mà negra, algú que li va fer aquesta cançó, i la cançó clarament diu adiós, Espanya.

0: tant li vas dir. Ningú no se n'havia donat, però era una cançó clarament independentista que ja estaria prevista que es canti a la gala que es farà després del referèndum, que es fa una gala com el sí? Premis Gaudí, es fa una gala d'aquesta.
1: Sí.
0: Quan, després del referèndum hi ha una gala ja prevista.
1: Sí, sí, que, no, em sembla que no la veurem.
0: La farà Buenafuente.
1: La gala em sembla que no la veurem.
0: Bueno, algú la farà. Algú,
1: si és que veiem la consulta.
0: Bueno, ja la faran.
1: Fem...
0: I es canta aquesta cançó. Sí, sí. Sí, és una exclusiva que et porto.
1: Sí, sí, no, li agraeixo perquè calia que tornés per oferir-me aquest tipus d'exclusiva.
2: Jo me'n vaig, jo vaig a provar l'ou.
1: Sí, vagi, vagi. Provi l'ou i no es mogui.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
4: La Maroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: Continuem a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i no marxem del versió RAC1. Ara escoltem un tall amb en Toni Peret, que va néixer a Barcelona el 24 de maig de 1964. Disjockey català, conegut especialment per ser el creador, junt amb Josep Maria Castells, de la major part de la saga Max Mix, amb els discos que van ser rècord de vendes a Espanya i amb els que va ser molt popular durant la segona meitat dels 80 i principis dels 90.
7: De totes maneres, recordar que els seus inicis són radiofònics. Toni Peret va començar com a tècnic de so a principis dels 80 en emissores barcelonines. El seu punt àlgid de popularitat radiofònica va arribar a principis dels 90 amb el mític programa It's Your Time, que es va emetre durant uns anys a la ja desapareguda Radio Tiempo. I, de fet, tenim alguns àudios d'aquest programa, però, de nou, per qüestions de permisos, no us els podem posar. Però, vaja, recordem el Toni Peret amb molt de carinyo, sobretot pels discos, pel Max Mix i també per fer els primers programes de l'Estat espanyol on es parlava de música dance. Això és una cosa que fins aquells moments no s'havia fet d'aquesta manera. Es presentaven èxits, però no amb aquest estil, el qual va permetre que, per exemple, es fessin populars alguns DJs a partir d'aquest programa. És a dir, col·laboradors d'aquest programa després es van convertir en reconeguts DJs.
6: Sí, jo crec que va ser una mica el punt d'efervescència, no?, del món del DJ. Parlant dels Max Mix, jo recordo especialment de sentir-los amb cinta amb els Walkmans d'aquella època. El primer Walkman amb auriculars. I, de fet, et diria que és allà on descobreixo l'estèreo, perquè crec que va ser el primer aparell estèreo que vaig tenir i que posant aquesta cinta i, evidentment, sentit amb auriculars, doncs em va, diguem-ho així, al·lucinar aquests efectes de... a més que n'abusava molt, no?, de sons que anaven d'una orella a l'altra constantment.
7: Mira, una petita mostra,
6: I
7: si vols.
6: I aquest record. Correcte.
7: Aquí tenim el Max Mix 8. Això sonava el 1989. Una feina realment enginyosa, perquè no solament feien una mescla sense més amb vinils, sinó que començaven a agafar efectes, fins i tot ells mateixos havien arribat a cantar algunes parts de cançons de les quals no tenien permisos de drets d'autor per poder utilitzar-les, per poder punxar-les. En fi, una barbaritat. De fet, també en la gravació que avui us portem, en aquest versió RAC1, en aquesta secció de Toni Peret, ell mateix parla d'aquestes qüestions que us deia, de cantar cançons a l'estudi junt amb Josep Maria Castells. Escoltem, doncs, aquesta emissió a RAC1 el dia 14 de febrer de 2013.
1: Deu-me saludar Toni Peret. Toni, bona tarda.
8: Bona tarda. Tenim moltes ganes de ser aquí altre
1: cop. Jo també, també, perquè necessitem el teu tocadiscos.
8: Sí, sóc que em trobo molt a faltar, la veritat. Em trobo molt a faltar.
1: La teva música, dic, a veure què...
8: Escolta, bromes a part, tu, avui he portat una autèntica joia, per començar. Van ser els Reis, i van ser, perquè tristament dos d'ells ja no existeixen.
9: L'orquestra de Glenn Miller.
8: No, home, no. Van ser els Reis del falset. Estic parlant dels Vigis. Recordem, atenció, Fever Night.
2: Eren de falset. O Sant Josep o Marcelina. Eren de falset. O aquí, de Reis de falset.

0: Els Pitxis.
1: Els Pitxis, no.
0: Aquesta és la cançó de Fibra del Sábado Noche?
1: Sí, formava part de la banda sonora original. Era una època màgica, va ser una època màgica per la discoteca, sobretot perquè es va donar a conèixer, diguéssim.
0: Era l'època, perdona, d'una discoteca sense una bola de vida durant toms, no.
1: Exacte.
0: Era una discoteca.
1: Però fixa't que va haver-hi un abans i un després. És a dir, va haver-hi un abans i un després. Abans de la pel·lícula, la discoteca mirava, era un temple de perdició absolut. Sí, és a dir, era una cosa que tenia que mirar de lluny.
0: La gent mirava què?
2: La bola de miralls mirava, la gent allà, què es feia?
0: No, allò es posava llum i amb el que reflectia ja n'hi havia prou de llum.
1: Sí, home, encara es porta, eh?
0: Sí?
1: Encara hi ha molts locals. Mm.
0: Per què vols dir que ara hi ha més llum a les discoteques?
1: Bé, és que ara, de fet, hi ha més club, es tendeix més al club més petit que no passa a la discoteca gran. No?
0: I això era l'engròs.
1: Exacte. Però el concepte, ja et dic, el concepte de discoteca va canviar i la discoteca va passar a ser, doncs, un lloc quasi d'obligació cada dissabte nit després d'aquesta pel·lícula.
2: Ja, fumar, veure...
0: Sí, sí, fumar, ja no. Arribaves, et treies la jaqueta i s'aguantava sola.
2: I dalt i cadalt. Fumar i veure i venga.
0: Sí, sí, fumar i veure. I barri, una beguda de garrafa.
1: En Barry Jeep és l'únic que ens queda viu, pobret. I no, pobret els altres dos, potser no. Robin Jeep i Maui Jeep.
2: Depèn, mira,
1: que ens van deixar.
2: Potser si són, ja són al cel, ja se'ls
0: han acabat.
2: Les misèries.
1: En qualsevol cas, ens han deixat un llegat doncs, per mi molt especial, molt interessant i que no paro mai d'escoltar. De fet, podria escoltar Bizis 24 hores seguides, que no cansaria. Parlo d'una apreciació personal.
0: Jo m'agrada més el Moncho.
1: També,
2: semblen aquells esquirols que canten, no?
0: No, tornem amb els esquirols. No, tornem amb els esquirols, que en tinc.
2: Però són igual.
0: No cal posar-lo.
3: Jo, aquestes veus, sembla que siguin aquells esquirols que poseu de tant en tant.
0: I vostè sembla un taladro de Black and Decker.
1: Hi ha músiques dels anys 80 que van sortir, van passar, doncs van ser èxit, però de fet eren de formacions no gaire conegudes, com en aquest cas parlem d'un tema anomenat Nowhere Girl, la formació B-Movie.

0: que eren els principis del so tecno, des del meu punt de vista. Això tenia, doncs, uns aires bastant tecno-dance. Però, en fi, en qualsevol cas, una formació eren quatre...
1: No li pregunto a vostè.
2: Ah, que em sap a preguntar a mi?
1: No, fa un comentari en general al Toni.
2: Jo només dic per Nicolau Casau.
3: Jo no l'he sentit mai.
0: Eren quatre, dic que eren perquè es van desbandar, diguéssim, l'any 1985. Ah, ho van deixar estar. Nowhere Girl va ser el seu màxim èxit, que es va editar el 1982. I ara, un d'aquests invents que es fan dins la música dance, que surten dos raperos i diuen, escolta, vull fer una versió d'un èxit que ja ha estat èxit, però jo tornaré a aconseguir que sigui èxit. Estem parlant del tema Holiday de Madonna, que va ser revisat i reestructurat d'una manera molt especial per MC Mike G and DJ Sven amb el Holiday Rap. Celebrate

0: La tornada de Holiday de Madonna, no.
1: De fet, quan va sortir aquesta versió, després
0: al
1: escoltes...
0: Al final arribava el moment de...
1: Al final diu Holiday, però quan sents l'original, després escoltes això, dius, és que és com sosa, no? Una mica sosa.
2: I aquests dos nois, que es diuen quan sembla allà una conversa, no?
1: Sí, es van dient coses.
2: Què es diuen?
1: Home, exactament, coses, no s'ho sabia.
3: És un rap, és allò que fas una cançó, sí. Dius, cosa m'agrada.
1: La conversa, cantada.
2: Com aquesta del Bustos i el Fernández, per exemple.
0: Sí, el mateix. Parlen del mateix, sí. Del mateix parlen.
1: Escolta, una anècdota.
2: L'alcaldessa de Montcada.
0: Sí, sí, d'això.
1: Una anècdota. Nosaltres, dic, en Josep Maria Castells i jo, quan vam fer, no sé, me'n recordo quin Max Mix, el 4, no teníem aquest tema perquè era de la competència i ens el vam fer cantar nosaltres.
0: I el veu cantar vosaltres?
1: Sí, el vam cantar nosaltres.

0: Baltimora, que
1: Baltimora era una formació, em pensava que...
0: No era un nom.
1: No. De fet, el seu líder, en Jimmy McShane, va morir de sida. No me'n recordo exactament l'any, t'havia apuntat per aquí, bueno, però vaja, el cas és que era un grup.
0: Era una formació.
1: Era una formació.
2: I per què es deien Batidora? No.
3: Tanto, creus que
1: Baltimora. Baltimora. De Baltimora.
3: Estàs tonta perdida. Marcelina.
4: Hem trobat el gran hit del qual el Toni Peret està avergonyit, però això s'ha de posar, si és el riu s'ha de posar. Toni Peret i José María Castells, Holiday,
3: que joven és això.
4: Que sona així.
0: Aquest sou vosaltres?
1: Aquest és el Castells.
4: Què dius?
3: I és per ell de veritat?
1: Ara vinc jo. Here's running up and down and everybody knows.

0: La pronunciació en anglès és... Per favor, quina vergonya.
1: Però com pots tenir vergonya? És fantàstic.
2: Com és? Ring-a-ring-a-ring-a-ring?
0: We're gonna ring-a-ring and down for a hot day. Clar, és que en aquell moment vam estar moltes hores, eh?
2: Però ho fas molt bé. Jo n'hi invento durant 6 anys.
0: No hauria tingut que dir res. Però m'hi hauria una obligació. Escolteu-me, jo suposo que hi ha molta gent o molts oients que pensen, per què posa tot música dance? Home,
3: Bueno, perquè és una època que...
0: Exacte.
3: Predominava. O sigui, jo formo part, diguéssim. És una època que genera uns records, i aquests records són els que...
1: Discoteques. He de dir que tothom que està escrivint ara està encantadíssim d'aquesta estona de música.
3: Bueno, et fa sentir jove.
2: No, però
0: ara anava a dir que si voleu fer alguna petició d'algun estil que no sigui dance...
4: Hay otros artistas muy buenos que han tenido mucho éxito durante muchos años y lo siguen teniendo, lo seguirán teniendo, que los tienen misteriosamente olvidados.
3: Ya, pero Jordi, tú la pot, siempre, no, siempre
4: no,
3: apareixes.
4: No, yo no digo que Jordi, en ningún Jordi. Caso he dicho Jordi Dan, simplemente
3: vale,
4: pues, he visto una selección pues perversa.
3: Mira, ara, per exemple, en el llistat que avui ens porta el Toni Pérez, portes una dona que, a banda de fer dents, ha fet altres coses i és una, ha estat una veu espectacular.
0: Yeah, de fet,
3: ara ho escoltaré.
0: La vam perdre l'any passat, el 17 de maig de 2012, va marxar la reina, que havia estat reina de la discoteca, Donna Summer. Recordem l'últim ball, Last Dance.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs ens apropem al final del programa d'avui. Abans de marxar us volem recordar, com sempre, l'adreça d'e-mail hemerotecaradiosantcugat@gmail.com hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Com bé sabeu, ens podeu adreçar tot aquell material que pugueu tenir. Si fins i tot no el podeu digitalitzar i ho voleu fer arribar d'alguna manera, de manera física, a la ràdio, doncs nosaltres ho podríem després

0: digitalitzar. Per tant, oberts a que ens podeu enviar tot allò que tingueu i nosaltres encantats de posar-ho i comentar-ho en antena. Esteve, anem marxant, però abans posarem alguna coseta més.
1: I tant, doncs mira, anem al Magazín de nit, programa del qual ja n'hem parlat algunes ocasions aquí a l'hemeroteca de la ràdio, programa en l'època que es feia amb Albert Parera, i ens n'anem al febrer de 1996, quan s'estaven preparant les eleccions generals de març, que apuntaven cap a una victòria del Partit Popular a nivell espanyol, i així va ser, va guanyar el PP, però es va quedar amb una majoria simple, de manera que van haver de pactar. Si us en recordeu, el pacte del Majestic amb Convergència i Unió, doncs va néixer en aquells moments. Doncs vam decidir fer un programa una mica especial parlant d'aquesta efemèride, perquè ens feia molta por tant a l'Albert com a mi, com a molts catalans, que guanyés el PP, doncs perquè havia fet algunes declaracions Aznar i companyia parlant dels catalans d'una manera bastant negativa i pejorativa, no? De manera que no ens agradava gens la idea de que arribessin a ser els líders espanyols a nivell polític. I vam parlar d'això i ho vam fer amb dos programes diferents. Primer abans de les eleccions i un altre dia escoltarem un altre tall del programa de després de les eleccions generals que van tenir lloc aquell març de 1996. Us deixem, doncs, amb aquest tall del Magazín de nit amb Albert Parera i un servidor. Que vagi molt bé, Jordi.
0: Adéu-siau, Esteve, fins la propera.
2: Molt bé, doncs ara mateix, 2 minuts per sobre 3 quarts de 10 del vespre, escoltem una peça i després anem cap al comentari, com us hem dit abans. Avui comentari, eleccions generals 1996.
3: Ei, et trobes a Magazín de nit. La nit ens convida a reflexionar. Ara és el moment del comentari.
2: Aquest diumenge 3 de març se celebren les eleccions generals i, donat que aquest és el darrer Magazín de nit abans d'aquesta data, crec que és important fer-vos una petita reflexió. Primer de tot, m'agradaria dir que crec que el vot és un dret democràtic, que d'alguna cosa serveix i que hem d'emprar. Per això animo tots els matataparencs o habitants d'altres localitats que en aquests moments ens estiguin escoltant a anar a votar aquest diumenge. En segon lloc, vull demanar que abans de votar cadascú de nosaltres faci una reflexió personal sobre la situació actual i sobre el que pot passar a partir del dia 3 de març. Aquest mitjà de comunicació municipal és democràtic i com a tal podria expressar la meva opinió personal, denunciar certes formacions polítiques i defensar-ne una o més d'una, però no ho faré, ni tampoc el meu company Albert, perquè creiem que ja s'ha barrejat prou la política amb moltes coses que poc hi tenen a veure, i això és literalment molt lleig. Tot i això, hem de posar el dit a l'ull a algú. No direm cap nom. Només demano als oients que votin aquella formació política que defensi el nostre país i vetlli realment per la nostra seguretat. Perquè seria molt trist que una persona que viu i treballa a Catalunya s'autoataqui sense sentit. Sense voler ser egoistes envers la resta de l'Estat, és a dir, seguint sent solidaris, nosaltres i els altres, tots, hem d'acceptar el fet diferencial català i hem de defensar-lo pel nostre bé i també pel dels altres. Una paraula corrent en política és demagògia, desgraciadament. Seguiré sense dir cap nom propi, però no hem d'oblidar que qualsevol atac sense fonament a qualsevol zona de l'Estat espanyol, no només Catalunya, sinó a qualsevol zona, és una frivolitat i una manera de recaptar vots molt trista. Com pot una persona amb el cap posat al seu lloc votar a aquell qui ataca indiscriminadament, sense cap raó, a un país, a una nacionalitat, a una història, a una llengua i a una cultura respectada per les persones amb sentit comú i que respecta correctament a les altres? I és que ningú hauria de permetre que les injustícies que Catalunya i també Espanya han rebut al llarg del temps es repeteixin de nou. Seria un greu error. M'esfereixo i ens esfereïm només pensant com quatre gracietes poden retornar a flor de pell els odis fruit de les injustícies i dels errors. No estic defensant en aquests moments a cap formació política. No vull influenciar ningú amb la meva opinió personal. Només faig el mínim que crec que he de fer. Aprofitar el que em permet aquest mitjà de comunicació per dir-vos està en joc la dignitat de gairebé 40 milions de persones. Molts pensaran que tot això és una tonteria, però és que això és molt, molt, molt gros. Estem parlant del dret a l'autodeterminació, del dret a la llibertat real de les persones. Un estat repressor no pot ser mai positiu per a ningú. O sigui que, per favor, us demano que fem un acte de reflexió seriosa i sincera. Bé, després d'aquesta mena de discurset, us volíem, doncs, comentar, una mica explicar això, l'Albert i jo. Catalunya i, vaja, tot l'estat espanyol també ha estat rebent unes paraules de certes persones que a mi em semblen molt negatives, molt.
4: No, a mi de fet també m'ho semblen bastant negatives, vull dir, no entenc com a hores d'ara, quasi a les portes del segle XXI, doncs encara hi hagi gent com pot pensar i afanys de repressió, per dir-ho d'alguna manera, doncs contra la gent, contra les persones, contra nosaltres, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, és que vaja, ja hem dit que aquí no volíem dir cap noms propis, però bé, si els nostres oients són una mica intel·ligents, sabran de qui estem parlant i volem seguir sense crear polèmica. Però vaja, és que jo crec que hi ha coses molt grosses que no es poden deixar passar i crec que a partir del 3 de març, si tot segueix doncs, com es diu que anirà seguint, la cosa anirà força malament. Potser, digues.
4: Jo, francament, estic bastant atemorit, per no dir una altra paraula. I bé, espero doncs, que dins del que pugui passar, dins del possible, doncs, no passi el pitjor. Que, vaja,
2: sí.
4: Suposo que queda prou clar doncs, el que vull dir amb aquestes paraules.
2: Molt bé, doncs falten 2 minuts, un i mig, millor dit, per les 10 del vespre. Tenim aquí els apunts a punjar, els companys de I què més, la tertúlia entranyable i, vaja, tertúlia, espai de sants i tot això, com feia l'Alzius.
4: Exacte.
2: Bé, us explicaré moltes coses interessants, ara de debò. Fins a les 11. Els teniu aquí a l'antena de Matà de Pere Ràdio. Nosaltres us deixem amb una peça que us vam presentar com a novetat la setmana passada, els Jazz Matàs. Te'n recordes com es diu la peça?
4: Es diu... Living in this world.
2: Fantàstic, aquesta peça ens encanta, boníssima. Doncs hi tornem la setmana que ve.
4: Doncs rebeu les salutacions de qui us ha acompanyat des de les 9 i fins ara, quan falten 40 segons per arribar a les notícies de les 10. L'Esteve Llop des del control de so i la locució i un servidor Albert Parera des de la locució.
2: Doncs apa, adéu-siau, que vagi bé. Fins la setmana que ve.
4: Apa, siau.
5: L'Hemeroteca de la Ràdio amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: A la mateixa línia, Araceli Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que es fa durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià. Aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i en aquest cas l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya. I ha reivindicat que avui, més que mai, necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és un premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió. El Sant Cugat Va de Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patico i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran la Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10, masculina i a la B femení seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
8: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: A la mateixa línia, Aracèlia Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que es fa durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per a les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'acaba la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i en aquest cas l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya. I ha reivindicat que avui, més que mai, necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és un premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió, el Sant Cugat Badà Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patic i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres s'iniciaran a l'Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base llegat verd i negre per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10 masculina i a la B femení seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, 10 de setembre de 2026. Us parla Martí González.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Dic que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
3: Si dic que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: A la mateixa línia, Aracèlia Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que es fa durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons avançat la Televisió Pública Catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement a tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya i ha reivindicat que avui més que mai necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte per la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és el premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió, el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'estrella d'am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva etapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. I acabem amb esports. El primer equip masculí del Vicio Patiu i Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 de la tarda a la pista de l'Anfitriol, Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge, en aquest cas al migdia, davant el guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaiani afronta la segona temporada de la banqueta vermell i negra amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermell i negres iniciaran la Hockey Lliga Plata al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. I un últim apunt, el Mirassol Baco organitza un torneig de futbol base, llegat verd i negre, per commemorar els 55 anys d'existència del club mirassolenc i que disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La categoria sub-10, masculina i a la B femení, seran protagonistes d'aquest campionat. La competició es divideix en fase de grups, or i plata. Un total de 8 equips competiran en cada categoria.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat amb els butlletins informatius, a les nostres xarxes socials, @cugatmedia i al portal, al nostre web, www.cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple. Exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
6: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
7: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
8: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10 amb una baixada de torxes des de l'espai cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagin pel seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
9: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
10: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics se n'adonin que encara hi som.
8: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
0: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
11: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al nou Parc Central, en un acte organitzat pel grup de recerca de memòria històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Bart Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
0: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
0: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
12: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
0: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situa en el 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
14: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
13: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
16: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
15: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
16: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
15: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
16: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
15: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
16: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
0: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens, això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
17: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
18: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
17: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics. Avui mateix a Puig

0: projecte. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
2: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general, per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia doncs, estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
1: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
3: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Griver, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
4: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors, tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
3: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
5: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
5: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
5: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
5: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
6: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada

0: de veu ja hauria de tenir cabuda.
1: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
2: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
3: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
4: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
3: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Mas Alborná i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
2: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
5: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
6: Ira. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Que la verdad, pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
5: I avui, en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
7: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
5: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou el Feyenoord holandès per 5 gols a 1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el medio campo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso. Y bueno, estamos en un buen camino.
5: A la Copa del Rei de futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenas Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
11: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, habían dicho los jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugábamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
10: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
5: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
2: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
8: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: L'enjoc és...
16: futbol.
15: Bàsquet.
16: Hoquei.
15: Handbol.
16: Waterpolo.
15: Tenis, taula.
16: Rugbi.
15: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
8: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, 10 de setembre de 2026, us parla Martí González.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Dir que els alumnes arriben mal preparats és, per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci, una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren que és molt més complexa i té més a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
0: A la mateixa línia, Aracèlia Arcalís, director de l'escola Joan Maragall, reivindica la feina que s'ha durant tota la primària i posa l'accent en els hàbits, un aspecte que considera fonamental. Per a les dues directores, el repte, quan un alumne arriba a secundària, no és si sap més o menys contingut, sinó si disposa de les eines necessàries per continuar aprenent. Més coses, el Parc Natural de la Serra de Collserola continuarà tancat com a mínim durant 3 mesos més per les restriccions vinculades al brot de la pesta porcina africana. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions a TV3. Segons ha avançat la televisió pública catalana, el govern mantindrà la prohibició d'accés al Parc Natural, una de les mesures amb més impacte derivades del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, que ha comportat restriccions d'accés al medi natural en 19.000 municipis durant ja gairebé 6 mesos. Ordeig ha justificat la decisió per la necessitat de mantenir les mesures de seguretat mentre continuï activa la crisi sanitària. Ha dit que no podem donar el missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Segons el conseller, les restriccions són necessàries per garantir la seguretat de les persones, evitar la transmissió del virus i no espantar els animals. En aquest cas, el conseller d'Agricultura ha tingut la resposta de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha tornat a reclamar a la Generalitat que permeti obrir espais segurs a Collserola perquè la ciutadania hi pugui passejar, córrer i fer esport. Vallès assegura en un comunicat que a la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència. Ha recordat que el pròxim novembre farà un any de l'inici de les restriccions i ha lamentat que, segons ell, falta empatia per part del govern amb els municipis de l'entorn del parc.

0: I canviem totalment de qüestió, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació, en detall, la podeu trobar al nostre web, www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la medalla d'or de la Generalitat a la Caterina Viscari i a Ferran Adrià, aquest dimecres, volíem dir. Es tracta de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, l'executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera extraordinàries i que han contribuït a projectar Catalunya al món en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació. Caterina Viscari, física i directora del Sincrotró Alba, ha dit durant el seu discurs d'agraïment que rebre aquesta distinció és un immens honor i que l'omple d'una enorme felicitat. Ha assegurat que és un reconeixement tot l'equip del Sincrotró i a tot el sistema de ciència de Catalunya. I ha reivindicat que avui, més que mai, necessitem ciència per construir un futur sostenible. Viscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró Alba fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí, ha dit, va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona. Per la seva banda, el cuiner Ferran Adrià ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte a la part de la professió, l'honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. I ha assegurat que és el premi dels que ha rebut el que li ha fet més il·lusió. Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Viscari comparteixen haver estat transformadors de la realitat i visionaris. El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei per millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les quotes més altes d'excel·lència.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I canviem de qüestió. El Sant Cugat Va de Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta va començar el 2014, es va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026, com dèiem, s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per 2 persones en establiments de la ruta.

0: I després, molt ràpidament, allà, de fet, on estava de cambrer, doncs, molta gent, doncs, els que venien eren catalans i parlaven en català, doncs, mira, i vaig fer cursets, també. Quan vaig preparar l'oposició per la policia, a una acadèmia allà a Barcelona, doncs, parlaves en català, escrivies en català, doncs, ja feies cursets en català. I la veritat que, no sé, les llengües a mi m'ha adaptat ràpidament. I cap problema, cap problema. Mm. No tenia problema.
1: Quan arribes a Sant Cugat com a policia, com era el Sant Cugat d'aquells anys?
0: A veure, era un poble, però quan estàs cada dia no notes tant el canvi. Tu tens que pensar, no? Quan penses, dius, hòstia, però sí que ha canviat Sant Cugat, perquè com fa les urbanitzacions i tot això, la gent... Però com jo estava de policia de barri, de guàrdia de barri, aquí per centre, pues, no notava tant el canvi, perquè continues veient la mateixa gent. Estava fent el col·legi de la protecció escolar allà a la Rambla Ribatallà al Santa Isabel. Per allà passa gairebé el 90% de Sant Cugat amb els cotxes per al matí, per la tarda. Veies més o menys a la mateixa gent, no? I aquí al centre, aquí a la plaça Octavià, als avis, a la gent... O sigui, no notes tant el canvi. Ho notes quan penses, no? Dius, hòstia, com ha canviat Sant Cugat? Des de quan no hi he arribat?
1: Mm-hmm. Has viscut a Sant Cugat. Has viscut a Sant Quirze. Uh-huh. Actualment vius a Rubí. Però tu dius que la teva vida és a Sant Cugat.
0: Sí. Sí.
1: Què té aquesta ciutat que et fa sentir tan vinculat?
0: Pues per mi ho té tot. Clar, el que t'he dit, jo he anat a Rubí, a Sant Quirze, però allà em vaig a dormir. Jo tinc totes les amistats, tota la gent que conec, la tinc aquí a Sant Cugat. I a part que és que a Sant Cugat es viu bé. És una... Jo li dic a la gent, a mi ja trobes gent al carrer que es queixa de Sant Cugat, i diu, però si aquí, això, Sant Cugat és una bombolla. Sant Cugat és una bombolla. Que és tant la gent com a la ciutat. Surs aquí a 20 metres de Sant Cugat i estàs al bosc, estàs aquí a la muntanya, a Collserola, ho tens tot.
1: És com si fos un petit oasi.
0: Sí, la veritat que sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Al llarg dels anys que has estat de servei, encara hi ets, has viscut molts episodis que han marcat mm-hmm. aquesta ciutat. Dels que has viscut, quin és el que t'ha marcat més?
0: Pues, no sé, quizá, pues la transformació urbanística. Avança els carrers, la forma de distribuir els carrers, de la circulació, tot això em marca més, perquè la gent, és el que t'he dit, la transformació, la gent no ho troba tant a faltar, perquè trobes la mateixa gent aquí, els mateixos... Bueno, a vegades sí, perquè trobes molta gent que coneixies que ja no està, que gent gran... Història de Sant Cugat, no?
1: Històries de Sant Cugat.
0: Sí, sí, gent que era història d'aquí de Sant Cugat. Explicava...
1: Tens alguna cosa... història?
0: D'aquí de Sant Cugat?
1: Sí.
0: Tinc moltes de gent gran, sí, sí.
1: Sí? Jo tinc alguna moltes... que recordis especialment?
0: Pues no sé, un senyor, bueno, que m'explicava de túnels que hi ha aquí a Sant Cugat, que surten d'aquí del centre i distribuïdes per...
1: Soterranis.
0: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Això em va marcar molt. Això... Sí, sí. Mm. El que passa que no sé si està bé dir-ho, però conec aquí escapatoris d'aquí del poble, d'aquí de Sant Cugat.
1: Però, i això... No, els has comprovat?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. Sí, m'ho va ensenyar.
1: O sigui, és veritat que sí, ja sí, està ple de túnels.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Hi ha alguns, sí.
1: Mira, que és curiós.
0: Sí, sí.
1: A Sant Cugat han passat... és una ciutat tranquil·la, però també han passat coses. I si revisem una mica la història, recordem, per exemple, un accident d'autobús mm-hmm. amb dues persones mortes a la plaça d'Octavià.
0: Sí, lamentablement. Sí,
1: l'agressió sí. al Pidenxandri, mm-hmm. incendi sí, sí. de la Floresta i les Planes,
0: sí, sí.
1: l'ocupació de Torreblanca...
0: També, també. Sí.
1: Són algunes de les històries que...
0: Bueno,
1: tu has viscut...
0: On hi ha gent, passen coses. Hi ha gent, passen coses. Sí, sí, les he viscut totes. Sí, sí, aquestes em va tocar estar allà. Desgraciadament, mira, quan va passar lo de l'autobús aquí a la plaça d'Otavia, estava fent guàrdia jo allà i vaig marxar, això va passar sobre les 7 o 7:30, i jo plegava a les 7:30 i va sortir, i quan va

0: vaig arribar a la prefectura, vaig sentir per l'emissora, donar l'assent de l'autobús aquí a la... on està la Bacus ara i el Bassar aquest. La plaça estava en obres, hi havia unes tanques allà, i l'autobús, per esquivar un cotxe mal aparcat, es va pujar a la vorera i, desgraciadament, va pillar la parella aquella. Sí, sí.
1: Va ser dels accidents, de les situacions més,
0: desgraciadament,
1: més dures?
0: Desgraciadament, d'accidents... Aquest va ser sonat perquè la parella, la dona embarassada i tal, això va marcar, clar. Però, desgraciadament, accidents vaig a tindre que anar a molts, sobretot aquí a la Rabassada i al lateral de l'autopista. I el pitjor de l'accident era després comunicar-li a la família, com jo vaig comentar, comunicar-li després a la família i tot això. Són coses de la feina. Sí.
1: Esteu especialment preparats per fer aquestes coses?
0: Ara està més preparada la gent. Ara, la veritat que sí, perquè abans ni psicòleg ni res, anaves tu i parlaves tu directament a la família. Tenies que anar una miqueta de cura i tal, però no, preparaves el dia a dia. Tu, això era sortir al carrer i tu mateix. I... Sí, sí. El psicòleg eres tu.
1: Com diries que ha evolucionat la policia local i la relació amb la ciutadania des que tu vas començar fins a dia d'avui?
0: Molt, molt, molt, molt. Això sí que vaig... però molt. La relació, sobretot, al ciutadà ha sigut un canvi brutal. I, sobretot, jo que vaig estar de guàrdia de proximitat uns 26, 27 anys, de guàrdia de barri, per aquí voltant... Va canviar, però molt, molt. Abans la gent era molt més reàcia a parlar amb el policia. No havia aquesta relació amb el policia. Ara ja, pues el policia és un més del barri, un més de la ciutat, ja confia més, ja sabia on trobar-te, parlar amb tu... Ha canviat molt. I el que és el material, ja no et diguem. Abans teníem cotxes que això, bueno, ni en pentant anaven.
1: Sí. Esteu més ben preparats ara?
0: Sí, home, la gent està molt més preparada ara que abans, clar que sí. Ara gairebé tots els companys que entren són licenciats en alguna història, no? Està molt ben preparat. I a part, l'acadèmia que fem aquí a Mollet és donant totes les eines per poder treballar. El que passa que el guàrdia es fa després al carrer, al dia a dia. Al dia a dia donen... la manera de treballar, però després tens que fer-ho tu al carrer. És quan te fas guàrdia i fas policia. Quan estàs al carrer i cada dia tens un problema diferent, tens que resoldre, i és un moment. Són problemes que potser tens que resoldre en un moment.
1: Clar. T'atreviries a donar algun consell a les promocions noves que surten de l'escola i han de fer la feina que portes tants anys fent-ho?
0: Pues sobretot, jo sempre he dit, que trate, sobretot tratar a la gent bé, sobretot que tratis a la gent, jo sempre ho he dit, a la gent gran com si fos el teu pare o la teva mare, o la gent jove com si fos un teu germà o teu fill, que t'agradessin que tratessin. La part d'aquest és que ser contundent, però sempre educat, i parlar correctament amb la gent i te la guanyarà, segur, segur.
1: Quan no portes l'uniforme... t'agrada cuinar,
0: sí.
1: T'agrada fer
0: sí, sí.
1: Les tasques de casa...
0: Sí, sí, soy un cocinitas.
1: És una manera de desconnectar o és perquè realment et fa sentir bé?
0: No, jo ho feia abans, també, eh? Jo ho feia abans. Jo quan estic a casa m'agrada cuinar jo i m'he fet les cosetes jo de casa. No tinc problema per això. No. I ara que estic fent festes i vacances que tinc pendents, com si estigués jubilat, no paro, no tinc temps. Tinc més feina que abans.
1: Tens una agenda apretada.
0: Sí, sí, sí, sí, total, total, total.
1: Sabem que també ets un gran esportista. T'agrada cuidar-te, vull dir que...
0: M'agrada l'esport, m'agrada molt.
1: T'agrada l'esport, t'agrada la muntanya
0: molt.
1: I també t'agrada anar a caçar bolets.
0: Un boig.
1: Sí?
0: Sí, sí, m'agrada, m'encanta, m'encanta. Jo quan arriba la temporada...
1: Què t'aporten totes aquestes activitats?
0: Bueno, l'esport desconnectes totalment. Si tens algun tipus de problema quan fas esport, desconnectes totalment. Almenys jo. Jo sempre que tenia... Quan anaves i parlaves amb nois d'aquí, del poble, o gent que tenia problemes amb l'alcohol, amb la droga, jo sempre les matxacava. Tens que fer esport, tens que fer això, tens no sé què... no sé, una manera d'ajudar-te a desconnectar una miqueta l'esport. I després, anar a la muntanya, jo... això per mi... Anar a les 6 del matí o a les 7 del matí, quan surt el sol a l'estiu, a la tardor, quan surt el sol, per anar a buscar bolets. Això m'encanta, estar allà. Són animalos i si trobes bolets ja és la pera.

0: per evitar incendis grans. Però ara la gent és gran, no hi ha animals, el bosc està molt brut.
1: Està com deixat, no?
0: Exacte, exacte. I allà plou molt, i quan plou pues, surt la brossa, l'herba i tal, i a l'estiu pues, incendis. I aquest ha sigut descontrolat. Jo vaig passar por, els meus van tindre que evacuar el poble, vam passar molta por, i allà a primera línia, allà apagant foc. Sí. Va ser...
1: Ja ho has dit abans, que ets pare d'una filla de
0: De la
1: 25
0: Maria, sí.
1: anys. I a casa com han portat la teva feina? La teva dona, la teva filla?
0: Molt bé. De fet, jo quan arribo a casa mai parlo de la meva feina. Jo arribo a casa i parlem d'una altra cosa, però jo no arribo a casa i li explico, ni, mira, avui he passat d'això a aquesta gràcia. Sí, coses bones sí que les explico, però si tinc algun problema o el que sigui, no, mai he parlat de la feina a casa.
1: O sigui que no s'han preocupat. Vull
0: No,
1: dir que
0: no les
1: no han
0: preocupo,
1: tingut...
0: no,
1: No has...
0: no, no les preocupo, no.
1: Exacte. Dèiem que et jubilaràs el desembre
0: Sí,
1: d'aquest any, el 2026.
0: desgraciadament, sí.
1: T'agradaria continuar treballant?
0: Doncs sí, jo, de fet, jo no volia plegar encara. El que passa que, bueno, de tants anys, i abans acumulaves els dies i les festes i tal, si no la gastaves, anaven acumulant, i de personal, doncs, bueno, volien que gastessi tanta... que gastessi, i diu, bueno, doncs me les agafaré i després em marxaré a la jubilació. Però, de fet, volia continuar un parell d'anys més i després jubilar-me. Però, bueno, ha arribat, doncs ha arribat. Tenim que donar pas a la gent jove.
1: I com t'imagines aquesta etapa vital? O sigui, sense posar-te l'uniforme, això et costarà?
0: Segur que sí, segur que sí, però com sóc un cul inquiet i no paro, doncs, sempre estaré fent coses, segur que alguna altra història em buscaré, segur, segur. I ara mateix, com encara no estic desvinculat, i estic tots els dies per aquí, per Sacubà, continues veient la mateixa gent, parles amb la mateixa gent, i encara la gent pues, te demana coses, no? Com si estiguessis treballant. Diu, escolta, Gerard, mira que tinc això, tinc... I, bueno, encara continuo fent cosetes.
1: Una de les coses que tens clares que vols fer és aquest voluntariat amb la Unió Ciclista Sant Cugat.
0: Sí, mira, m'agradaria, perquè jo, com vaig dir, ja estava d'aquí, de Guàrdia de Proximitat, doncs aquí a la plaça Octavià, i allà pel barri on estava, que jo més bé feia per allà per l'Avinguda Cerdanyola, Sant Francesc i tot això, allà hi ha molta gent gran. I la gent gran necessita parlar amb algú, o que l'ajudes, o moltes vegades pues, li pujava la compra a alguna senyora a casa, o, pues, bueno, i parlaves amb elles, o aquí a la plaça Octavià, sentava aquí amb els avis i parlaves amb ells. Necessiten parlar amb algú. I veies d'aquí, de la Unió Sant Cugatenca, que agafen els jaios que van allà a les residències, agafen els jaios i
1: Sí.
0: donen una volteta per aquí. Diu, ostres, doncs mira, això m'agradaria. Portar-los per allà, fer un cafetó, si poden, perquè moltes vegades no poden, però, no sé, fer una volteta per aquí, per Sant Cugat.
1: I què més t'agradaria fer quan tinguis ja tot el temps?
0: Pues no sé, ajudar a Càritas, no sé. És que ja et dic, no tinc gaire temps, eh?
1: No,
0: No,
1: no
0: no,
1: queda
0: no,
1: gaire
0: no, no, no.
1: temps. Si fas balanç de la teva trajectòria professional, de tot aquest temps de servei a Sant Cugat, amb què et quedes?
0: Pues en tot, jo he disfrutat. Jo aquests 37 anys, jo he disfrutat, jo he sigut un privilegiat treballar aquí a Sant Cugat i fer de policia aquí a Sant Cugat. Ja et dic, jo quan vaig sortir de la mili que jo no volia posar-me un uniforme mai més, i com ha canviat ara el compte, no? Digo, oi, ara... I ja, treballar aquí a Sant Cugat està de meravella, la veritat que sí.
1: Doncs Gerardo, ha estat un plaer fer aquest repàs, aquest passeig
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: la teva vida, tant professional com personal, i t'agraïm moltíssim tot aquest temps de servei.
0: Al contrari, a vosaltres.
1: Que
0: Ha
1: vagi
0: sigut
1: molt
0: un
1: bé.
0: plaer. Moltes gràcies.

0: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora del rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
1: Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Escoltarem un poema de Carlos Oroza, segurament un poeta molt poc conegut per la majoria de tots nosaltres, però que la seva obra ha estat molt ben musicada per Luis Eduardo Aute. Oroza va néixer el 1929 a Viveiro, a Lugo. Va viure els anys 40-60 a Madrid.
3: I es... Tenia 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic. I a més que treballa, fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
4: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
3: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no, no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat la història i, per tant, no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les Hores Mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
5: Laura,
3: i així va ser.
5: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
3: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona a Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era...

0: fantàstic, era l'escenari perfecte.
1: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
0: Sí.
1: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
0: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. Tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
1: Doncs no, és ben veritat.
2: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
0: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros. Però, clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants, i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
1: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis, que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
0: Sí, mira.
1: Doncs
0: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
1: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra... un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
0: Moltes gràcies pel títol, eh?
1: Gràcies, Laura, Ona. Moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
0: Fins aviat.
2: Gràcies, Anna.
1: Ivan.
3: Digues.
1: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
3: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: UFM. Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura,
1: sí, sí,
0: que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no?, aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet.

0: plaer. Soc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes. Entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li havíem de donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que he vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que això ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols, coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista, i sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com... a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí, de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem.
1: Sí.
0: Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana. És a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54. Ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
0: Vinga.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Muy bien.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina, o el tallavidres, permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden en les seves... allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho, s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures, allà on es té de soldar, es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de
5: temperatura, pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas, l'emmasillat. Pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí, Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també.
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, Play.
0: Play, Play, vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després, també a la colla, hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40.
0: Déu-n'hi-do.
11: Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament, vam poder participar

0: comprovàs, una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses i en aquest cas una aposta per la cultura popular i sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
1: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després, volem treballar algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por, per ell, és irracional i es posa molt nerviós, molt tens. Quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
2: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
0: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
2: Clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
0: Segur que sí.
2: I doncs bé, et deia això, que espero que li hagi servit.
0: Sí, perquè quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamin Yamal.
2: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
0: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
2: Doncs sí,
0: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
3: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
2: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
0: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
4: Per a mi és molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el Cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
3: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
2: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
0: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
5: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, és un orgull, perquè estem convençudíssims que aquest camí

0: del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distraure, les pantalles. I evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
1: Quanta raó, doncs, Julen...
2: Sí, deixa'm afegir una cosa
1: digues.
2: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
1: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
2: M'he quedat amb més ganes.
1: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
2: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
1: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que
2: sí,
1: ja et dono feina.
2: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha lo Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
1: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
2: Ho mirem.
1: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida
2: Deures.
1: A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
2: sí,
1: Comte...
2: Sí, exacte.
1: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
2: Abraçada, Anna. Vagi bé.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
1: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
6: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
7: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a 3 dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaian, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de vermellinegre i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i d'aquí us parla Carme Reverté. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, en la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la B23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu. A l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és Project Manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia, de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència, Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en record del fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terriba Gorsa per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir al desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per falleires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector Homs, s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 1/4 d'hora després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses, i en el món de la restauració ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la divisió tècnica de la policia local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes, i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Tolrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres a les 9 del vespre tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats de l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Volpelleres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al Parc de la Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mou Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mou Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, en vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè, a més, a banda de Badalona, també, si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí. Anirem al Parc de Vallparadís, a Terrassa, aprofitant doncs el pont de la Hispanitat. Estarem allà instal·lats. Sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs, a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
1: Exacte.
2: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina sí, de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país.
1: No? Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mou Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 del migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anem a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries, ens agafarà molta gana. Però, a veure, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona. Aquest és un dels compromisos que tenim. Evidentment, és a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
2: Aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
2: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, però diguéssim que la pizza clàssica doncs, és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet doncs, és una mica més sofisticada en el sentit doncs, que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una. N'hi ha una que es diu pizza al ragù napoletano.
1: Wow. No?
2: Això doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalls de grana padano... Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmets.
2: Efectivament, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les millors pizzeries?
2: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizza Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN.
1: Sí.
2: Doncs un jurat presidit per ell i format per altres professionals. I després hi haurà el premi del públic. El públic doncs, tindrà dret a votar a través de la web i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs, pel públic, entre el públic, doncs, per incitant-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas, què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna altra...
2: Sí, mira, tenim moltes altres coses. És a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba, també tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol, i a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques, tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros, en fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment que...
2: Pot
1: tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però per què es tria la pizza com a l'aliment per muntar un festival al seu voltant?
2: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla. Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular. Tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat i per això bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
2: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, Catalunya i Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, sí que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria. Sí. Però vaja, sí, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, sí, és un producte extraordinàriament versàtil per una multitud de propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza de la qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda. Sí. Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
2: Depèn de la franja d'edat, també et diré. Jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa gruixuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així una mica més americana, si se'm permet. I la pizza així de tall més fi, més fina, que més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza, al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
2: Aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sé, no sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
2: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí, sí.
2: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, és una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre, i ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una burrata i un embotit car doncs, et surti bastant més cars.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients. S'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mao Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, Project Manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure-us a totes i tots aquest cap de setmana.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda, molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé, que primer de tot explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més a més...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia. Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins que a partir del 1772 ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer de la Font Vella, de cases antigues, i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a fer una part del procés del tèxtil, bàsicament els acabats, els tanyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola, del parc del darrere, d'aquestes roses de Sant Provisor, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una vida social. I a banda i banda d'aquest saló, hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annexa de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arrau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs, hem fet una sèrie amb vosaltres, amb el Canal Terrassa, amb el nom de Llossana,
1: que
2: és una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. Aquest senyor, Josep Arrau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment, bueno, com es diu popularment, com un osbat. És a dir, s'ha pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror Bacchi.
1: Horror.
2: O sigui que, no deixaven ni un centímetre de deslitar.
1: Ja.
2: Era, ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? O sigui, a les parets és pintura a la cola de Tremp i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt, et penses que pintaven directament al sostre. Oh. Pintaven tot. Pintaven, bàsicament, temes en aquell moment doncs, de gran història d'Espanya. Eh? Allà al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic. A un altre Saló hi ha doncs, el rei Salomó i la reina de Saba. Hi ha imatges, bàsicament, doncs, o bíbliques, o heroiques, o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, les poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Villals i es transforma en la casa, diguem-ne, que després, a partir d'ara, ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies, la família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances que ja les he dit de la primera planta es conserven tal qual, però el de més es reforma, s'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Plitós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora novament totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Melcior Villals doncs, decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria, o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Mm-hmm. Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estarà a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Terra Moncades, i per això que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, se la va quedar i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Mm-hmm. Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí, sí. Estava sentenciada. La casa estaven arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure, en el que van poder, o volien treure, en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: Mm-hmm. I com a... Bueno, tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades, que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
2: Sí, aviam, es conserva la planta baixa, doncs el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa, hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Uh-huh. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge d'eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial de l'Alzada de Riquet, i el saló està vestit amb una taula, curiosament, doncs, aquesta taula provenia de la Casa Salvans i és on es van fer, per part del Manel Assaña, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven en el retiri cap a l'exil.
1: Un detall també és que les sales diverses doncs reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Els anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes antigues habitacions amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes que he dit tu i amb els espais, com la plaça primera, que he dit que encara conserven les pintures monumentals antigues, i també la col·lecció Mateu Avellaneda, s'hi ha incorporat després, i ara darrerament, s'hi ha fet, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda, amb una ala de la casa, una petita mostra dels pintors d'art local, del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
2: Que la visita es complementa visitant el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes, perquè curiosament aquesta casa té més ben decorades i més luxoses les façanes interiors que la que veuen al carrer. En canvi, les façanes interiors doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, tota una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, aquests apresentats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador de Terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera, que us convidem que si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
2: Molt recomanable per visitar. I que tinguem en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època interior. O sigui, no n'hi ha cap més. Per exemple, elements mobles al seu interior.
1: Doncs moltes gràcies, Domènec.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. I avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Ens entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. Uh-huh. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora, i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir, això, ho hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin, que vegin que té vida el carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers dels Sants, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudis Rubinenc, i és el que projectarem a la nit.

0: Has parlat una mica d'aquest documental i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols, l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
1: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
0: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
2: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme, sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudis Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament, jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran, hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
0: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament?
2: Pues és que ha sigut bastant improvisat i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cada un fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien «Oh, va, nens, cap a casa». Aquesta ha sigut, i els preguntes repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
0: Què vull dir? Ara els carrers són peatonals.
2: Sí.
0: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
2: Sí.
0: Ho fan?
2: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra i veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
0: I bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures, alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
2: Doncs hi ha bastantes xules i de cada família importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts. I és obert a tothom. L'únic que, pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret. Allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so, i esperem que tot surti bé.
0: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes activitats?
2: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns, i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrir. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar, i és obert a tothom. Tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet del que és fer xocolata amb el sol, i després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a... Hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol... En fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa, i hem decidit muntar un bar, pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
0: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
2: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot... Han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa, i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí. Aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
0: Bueno, Carme, ens estàs escoltant, que aquí a Rubí ens encanta fer festa al carrer.
3: Escolta, a mi em sembla increïble que en els temps que corren que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida,

0: que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs, volen protegir les criatures i això els hi ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no?, d'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
1: Doncs sí, sí, us aconsello que hi pugui venir el documental perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que és, sí, sí. Hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era el carrer.
0: I tant, i tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
1: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret, vale? De la rumba catalana, vivien aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria Lujo de Rubí, que és molt coneguda, 180 anys va començar allà, o sigui, moltes generacions, i hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que en tants anys passen moltes coses i van canviant, i moltes famílies han marxat i han tornat també, o sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
0: Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, adéu.
0: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests 3 dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Born de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei. La T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sintonia de cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i, com sempre, amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
2: Bé, bon dia. Molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
1: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar quatre estrenes que trobarem a les cartelleres que penso que val la pena que siguin comentades.
1: Perfecte, doncs.
2: Ens endinsarem, si us sembla, en la foscor de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes quatre estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg al dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el cinquè lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I finalment comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
1: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
2: Efectivament. En primer lloc, doncs, el dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. Evidentment, parlar de Steven Spielberg és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, Intel·ligència Artificial, Salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, La lista de Schindler, Hook, L'imperi del sol, El color porpra, ET, Trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
1: Quina és la teva preferida?
2: Uf, moltes.
1: Sí?
2: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Indiana Jones, me les poso més una vegada quan tinc el cap una mica espès.
1: Sí.
2: Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, En té moltes. Spielberg és un geni.
1: I tant.
2: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama i, evidentment, de fons, i no tant de fons, els extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hickson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així, a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial i hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi, de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Guardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
3: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
4: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy. Hoy es...

0: Tienen derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas.
1: ¿Cuál es?
2: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
3: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo. Al mundo entero. A la vez.
4: La gente sigue buscando. Enfrentándose a lo desconocido.
5: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
4: Ansía.
6: Dona una mica de mal rotllo, eh?
7: No.
6: Ai, no?
7: No.
6: No sé.
7: No.
6: Alguna imatge que he vist? No sé.
7: Doncs bé, explico una mica, fas el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers, alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades, La tercera fase i E.T. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut en múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom... aquestes que són acció pura, però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, i afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció de Kiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Viso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
8: Who wouldn't like to live 120 years?
9: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
10: El meu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
11: Jo vaig notar com... electricitat.
12: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
13: No te preocupes, todo ha pasado ya.
14: Es que es como que m'asfixio, ¿saps?
15: Mira, una crisi és normal.
16: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
17: La vida és això.
18: És impossible no vibrar amb ningú més.
17: que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula. I ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes, precisament, manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema, una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos, i a més amb una pròtesi, està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia, d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició, i aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilipad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornaràs igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
5: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honores!
6: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
7: ¡Hola! ¡Soy Lilipad! ¡Vamos a jugar!
8: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
9: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
10: Vale.
11: Quiero hablar contigo, aparato.
12: Por favor, llámame Lily.
11: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
12: Te lo traduzco al inglés. Mira.
13: Now look here, me and the toys are working all summer.
12: ¿Y ahora en español?
13: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle.
14: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
15: Woody.
16: Jessie, hola.
15: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
16: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
17: ¡Es el fin!
15: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
16: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
10: Hay un amigo en mí.
17: He venido lo antes posible.
18: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
17: Esto es un poncho, Forky.
19: ¡Oh! Alguien necesita un rotum marrón.
20: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
17: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
20: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
21: ¿Eres un anciano de juguete?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de 4 lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga, dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara, això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial, això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
3: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
2: Sí, de totes totes, i a més penso que no defraudarà ningú.
3: Passarà una bona estona.
2: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França, i en la producció i distribució hi ha diferents empreses: Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmane Oumar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. En el repartiment, el protagonista, Ousmane Oumar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Sai, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmane Oumar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat, fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmane no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
22: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer?
1: Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola!
18: Hola.
1: I need your help.
22: I am alone here.
23: Tu tot sol?
18: Però tu quants anys tens?
24: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
18: Digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
1: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
18: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
25: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
18: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
26: Amb tots vosaltres, Ousmane Umar!
2: Doncs bé, Viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Ousmane Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Ousmane Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Sai. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Ousmane dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Ousmane. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Ousmane, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Ousmane durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Ousmane, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
3: Molt bé, doncs, Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
2: Ah, sí?
3: Sí, no?
2: No ho sabia.
3: Jo crec que te les mereixes, eh?
2: Però penso que sí, que són merescudes.
3: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies. Que passis molt bon estiu i ens retrobem, doncs, ja de cara a la propera temporada.
2: Perfecte, gràcies.
3: Adéu-siau.
2: A reveure.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
3: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
2: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
3: També, per fer necessitem... vacances, descansar una mica.
2: Vacancetes.
3: Clar que sí, clar que sí.
2: Ha estat una temporada intensa.
3: Uh-huh.
2: Hem parlat de moltes coses diferents... Però, mira, he trobat com fils conductors.
3: Molt bé, que uneixen
2: sempre,
3: tots els episodis.
2: Històries.
3: Molt bé.
2: Les persones i les seves històries.
3: Sí.
2: I reptes dels nostres temps. Que...
3: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
2: bueno,
3: sí,
2: com a punts d'unió també. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
3: Ja
2: ho veig. Fa temps que volia una cosa com més així, però bueno, aquí estem.
3: Molt bé.
2: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que vull dir. Sí. En tornem a portar de Ballroom.
3: Uh-huh.
2: Vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
3: Sí, per mi també.
2: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
3: Important, i vam ser molt reivindicatius amb
2: molt,
3: aquest tema.
2: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
3: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
2: A veure, què vols dir?
3: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
2: Haurem de fer el col·lectiu en passamuntanyes, vols dir?
3: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
2: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
3: tant.
2: A més aquesta temporada també hi ha passat.
3: Exacte, també, sí. I no es volia perdre aquest darrer dia.
2: Molt
3: bé. Doncs què,
2: comencem,
3: anem per feina?
2: Va.
3: Vinga, vam.
2: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge... I pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou... Pablo Westling, què tal?
4: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
2: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
4: Tres vegades, una per llibre.
2: Sí,
4: una per llibre, per tant, moltíssimes gràcies perquè ja mira... Ja quasi trauré llibre només per venir aquí.
3: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim,
2: sí.
3: Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
4: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que... Toqueu, tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
3: Sí,
4: que
3: sí,
4: guai,
3: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
5: era
3: amb tres cosetes,
5: mòbil.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, hem tingut molta sort,
3: És veritat.
2: Aquesta temporada vas passar pel programa M'Amore,
4: sí,
2: i avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
4: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica que, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
3: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
4: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable. Que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, i ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu quedem... i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Yeah. I ja la setmana que ve potser ja no tant i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar una... que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
5: tangible,
4: dir.
5: Tangible, sí, sí, sí.
4: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, sabem... Al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al... el cara a cara.
3: Total, sí, sí.
2: Ens passa també... Ens passa, sí, que ens passin coses amb la gent, no?
4: Exacte.
2: I no quedar només per posar-nos al dia del
4: Exacte.
2: Que hem fet quan no estàvem junts, no? Uh-huh. Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
4: sí,
2: això no
4: fet,
2: uneix.
4: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a volei platja perquè em venia de gust fer volei platja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació del que tu dius, d'updating, mm-hmm. no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
3: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per aprendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle amb persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
4: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
2: Ja... Yeah.
4: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics.
2: Mm-hmm.
4: Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
2: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
4: Sí?
2: Bueno, a mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció i
4: jo,
2: que sí, digues.
4: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un Veus? Tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga. Després també confio molt en l'editorial. L'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
3: Clar.
4: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
2: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
4: No.
2: No, eh?
4: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
2: sí,
4: per què...
2: Eh?
4: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to, de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen... Un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades.
2: Més destacades.
4: M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret, i llavors quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre ja em va espantar.
2: Yeah.
4: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la, després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris, no sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
2: Accelerat.
4: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé. M'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
2: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no?
4: Sí.
2: El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
4: sí, sí.
2: Les lletres estan separades també en tres...
4: Sí, sí.
2: Té com molts easter eggs.
4: Sí, sí, sí. I després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai, m'agrada molt, la gent sincera, que aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta i ja et dic, encantadíssim i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
4: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
3: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
4: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, però i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
2: A la presentació que vas fer la setmana passada explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura i que ha estat especialment intens en aquest sentit i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
4: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un. I vaig, no sé per què, tenia la... Jo volia que...

0: que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament, i que doncs tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
1: Yeah.
0: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
1: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no, et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
1: Sí,
0: I aquest projecte, sí, sí. I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat els cursos d'escriptura, que jo mai havia fet, perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
1: molt
0: sí que
1: bé,
0: no.
1: Molt bé.
2: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica, i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
2: Com que hi hagi un arc,
0: sí, que
2: hi hagi una evolució.
0: Que tu com a lector entenguis, vale, ara entenc que faci això, ja. Ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis,
1: clar.
0: No? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
1: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de...
2: reescriure
0: capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo,

0: si l'explicaves tu, tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
1: Clar, una mica de misteri,
0: una
1: no?
0: Una mica de misteri. Mm-hmm. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
2: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
2: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem
2: alhora,
0: tot.
2: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, que jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Mm-hmm. Un té una oportunitat, sí, a Londres, mm-hmm, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també o potser mm-hmm aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, són, yeah, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això, el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé. Doncs, Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem. Gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada.
2: A veure,
1: i amb més històries per explicar.
2: Més històries, sí.
1: Que vagi
2: marxem,
1: molt bé.
2: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
1: Molt bé. Doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: I ho deixem aquí,
1: ho deixem aquí. Oh, wow. M'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'Escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castell Vilar, de cafè, i l'Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vintba, no? També després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? I llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa. Gràcies. Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment doncs, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I, com diem sempre, doncs, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. No.
0: No?
2: No, però d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària, de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etcètera, etcètera. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
1: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh. I però clar, també deu saber bastant, no?
1: Sí, sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut, pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb el qual s'ha de preservar totes les, diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, i com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres. Perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça, com és? Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya. És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció. Actualment només... Parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. Mm-hmm. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Mm-hmm. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides, i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges aquesta cabra.
2: No, és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit? Que
2: sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, uns 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any crien. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar, gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, o d'on veu estudiar això?
1: Autodidactes. Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació. I també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però... Mm.
2: Sí, sí. Sí, sí, sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim 2 aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts, i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt... molt, molt maca,
0: qualitat.
2: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja, i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha set a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual cosa volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè, pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona, pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer...
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no?, perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar el fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural, amb el fruit com és, i després l'hem provat, pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialització? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, podria 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte amb restaurants, amb restauració, no? Sí, com un producte de luxe, totalment. Sí, sí, sí. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
2: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Un és rentat, l'altre és natural i l'altre és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela, la cobertura externa, i li deixes només el mucílag, farem, pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Mm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
1: I ho has preparat un filtre.
2: Sí.
0: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
2: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, mm-hmm. però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, mm-hmm. A la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot. Mm-hmm.
0: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
2: A la mateixa finca.
0: O sigui, viviu on treballeu i tot
2: on
0: és... Tot és...
2: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí. És impossible dur-lo uh-huh. a terme. Uh-huh. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses sí. naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, uh-huh. no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No. Per tant, has de ser-hi.
0: Sí, sí.
2: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà visquen, mateix visquen.
0: Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. Mm. La veritat és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
0: Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
2: Sí.
0: Sí? I com funciona això?
1: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del uh-huh. cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt uh-huh. millor.
0: Clar.
1: I sí, a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
0: Uh-huh. I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
1: Doncs contactar amb nosaltres a uh-huh. info@castellvilà.com uh-huh. i preparem unes visites fantàstiques.
0: Uh-huh. I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir? I...
1: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
0: Clar, perquè pot ser un team building,
1: sí,
0: coses d'aquestes,
1: sí, n'hem fet,
0: no?
1: N'estem fent.
0: Sí,
1: n'estem fent.
0: És un producte
1: tot
0: molt
1: original. Llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Perquè no és el mateix un grup de 90 persones mm-hmm. que un grup de 20 mm-hmm. o uns amics que són 6.
0: Clar. Mira. Però teniu un espai adaptat per visita?
1: Sí, tenim un showroom, però el maco és... de tota la visita, la diversitat que hi ha, perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. Uh-huh. De tot el projecte, és evident.
0: Bueno, pues, sí. No sé si voleu comentar alguna cosa més.
2: Pues mira, respecte a lo que és la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
0: Ostres.
2: I puguis donar el teu criteri al respecte.
0: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
2: Sí, home.
0: Ostres, és molt especial, això.
2: Molt especial, sí.
0: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
2: És, te'l fiques a la boca,
0: sí.
2: El mastegues...
0: Tot
2: a
0: sencer.
2: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva...
1: Anàlisi.
0: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
2: Veritat.
0: És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Mm-hmm. Perquè és dolç. Mm. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar. No,
2: no, això no. Això són les llavors, que hi ha a l'interior.
0: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
2: No, no,
0: però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
2: Depèn de l'origen, surten unes notes, de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
0: Sí, sí. I ho té tot, això.
2: Ho té tot, ho té tot.
0: Moltes gràcies, de debò, que m'ha fet molta il·lusió, no m'havia fet mai això.
2: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
1: A descobrir-lo.
0: Sí, sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau, que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des de que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: I llavors, d'on venen? D'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com a agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants del cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria, del Club de Xocolata a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar sent molt poquetes persones, i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres, d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació o de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cuï tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però de fet prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, a continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comenci ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions i incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països. Deu ser completament il·legal, això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part en aquest projecte si arribés aquí i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que degut al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I seguint aquesta línia, pues, seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en 2 hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata. Perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues, ve gent de Sant Cugat, Terrassa o Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles. Clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa. I també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats. Pues també tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporta molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata.
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent a poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantitzar una bona qualitat i traçabilitat del producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat, el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no?, i fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no?, o la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre, doncs, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu en restauració, per exemple, en restaurants i tal? Teniu...
1: Doncs, pues, de moment, estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues, mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: Cafè de Catalunya.
1: El cafè de Catalunya. Però, clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata...
0: I no
1: hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. Uh-huh. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera, doncs, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, doncs, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí, tant.

0: aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és tres vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer, però créixer sempre amb qualitat.
1: Mm-hmm.
0: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
1: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
1: Mm-hmm.
2: Sí, i tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
1: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig, de la boca veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
0: Sí.
1: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
0: Sí.
1: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
0: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
1: Mm-hmm. Val, doncs... Si voleu trobar aquestes experiències, no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè... són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
1: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, absolut, sol, 100%, sí.
1: I tu?
2: Igual.
1: Sí. Igual. Tampoc tens una varietat no, que diguis aquest
3: no, és
1: la meva.
3: No, perquè és un
1: conjunt. Molt bé, molt bé. I sí, també sí. Igual, sense cafè sol, tal
2: sol.
1: Qual.
2: Sol.
1: I amb sí. Sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents, no tenen res a veure, com la nit i el dia.
1: Sí, sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
1: Sí, sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
0: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco al Perú i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores... Crec que em quedaria amb aquesta, sí.
1: És que parlant de regust, encara tinc el gust.
3: Sí.
1: I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè, en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: I tant.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'Escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Rominegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els Rominegres iniciaran l'Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter i del CAP de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no vens sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, em vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que conec de Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i a les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fer també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons, i on, a més, ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, de l'Augusto i de l'Eva, doncs ara ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament, què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte.
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora, i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció, vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres, puguin saber la importància de la forma de llegir un llibre que no només aporta informació rica a la paraula, sinó també a la imatge.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de les biblioteques, ens deies, col·laboreu amb diferents entitats de la ciutat. Una d'aquestes entitats som nosaltres, per exemple, no? Profeu amb les escoles. Un d'aquests col·laboradors, si jo no m'equivoco, és l'Escola d'Art i Disseny. Ens deies que l'Eva Virgili, a més, hi està altament vinculada. Quins projectes teniu en marxa de manera col·laborativa?
1: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva...
0: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, em faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Uh-huh. Amb un color que no era adient, en fi... clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora d'il·lustració, doncs, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la bossa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. Uh-huh. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes. Fa un mes que estan treballant-hi i no només fan, diguem-ne, la il·lustració al projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen, que es veuran per la ciutat. No? Per això també
1: és meravellós. A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres... en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Uh-huh. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista, jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de préstec de llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda a la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
0: Meravellós, escolta. Quina millor manera. No? Per celebrar l'estiu i el préstec?
1: Sí, sí, i la lectura i tot plegat.
0: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels per Nadal, sí, que també sí. Ens encanta veure, sí. Perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i costa molt,
2: sí,
0: costa
2: és el que li
0: molt
2: passarà
0: de triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que t'espero un bon repte.
1: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
1: Si podem fer-ne 3, meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat. Exacte. Per fer les pràctiques i per crear.
0: Sí. I tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no? Sí. De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto J. Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
3: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín. Estaba en la Fundación Vivarium de Raymond, y teníamos una gran amistad, me dio un ejemplar y me dijo, estúdialo, verás cómo salen cosas. Lo primero que hice fue traducirlo del latín al español e investigar dónde podemos encontrar algo que dé raíz a este texto tan antiguo. Me dijo, probablemente en los textos herméticos. Cogí el canon hermético y lo comparé en el libro este de los 24 filósofos, que es muy cortito, son 24 definiciones, lo comparé con el Asclepio. Yo creo que demostré la correlación, es decir, hay una correlación hermética. Ese es el primer punto, ¿eh? Aparte de eso, yo iba de vez en cuando a unos cursos de meditación en general, con los carmelitas de Segovia. Y allí tomé contacto con los poemas de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Se me ocurrió que cada uno de esos aforismos, de esas definiciones, podía dar lugar a un pequeño poema. Y es lo que hice. Y lo edité hace 20 y tantos años. De modo que esto es una reedición. ¿Por qué una reedición ahora? Porque se agotó. Y ha habido amigos y gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué no lo vuelves a sacar? Y ahí está. Esto es poesía mística, basada en una raíz del canon hermético y matizada por varias religiones, porque entre aquellos sabios que se reunieron había cristianos, judíos, musulmanes, de modo que es bastante múltiple. En mi casi dedicatoria, al principio, lo dedico a 3 tipos de divinidades. Por una parte, a Dios Padre, por otra parte, a Hashem, como de los judíos, y por otra parte a Dorje Jam, que es uno de los budas raíz. Yo, además de otras cosas, también soy budista. Soy budista, soy cristiano, soy masón, soy un montón de cosas raras.
0: Moltes etiquetes. ¿Eh?
3: Sí, sí, pero les llevo puestas una encima de otra.
0: Montse, déu-n'hi-do.
1: Jo vaig quedar meravellada. I això que us ha explicat ara, que ens ha explicat a tots vosaltres...
0: No, clar, que ara pensava, l'haurem de convidar un altre dia per fer-li una entrevista.
1: Sí. Això que us ha explicat a vosaltres, jo vaig escoltar-ho amb atenció a la biblioteca, però és que també va passar una altra cosa preciosa, que és que jo vaig agafar el seu llibre, vaig obrir-lo a l'atzar, I ell em va dir, ciérralo. I li vaig dir, no. No el vull tancar. I tot i així, em va preguntar, quin número? Jo no recordo el número com va sortir, perquè quan visc una experiència intensament emotiva, m'oblido del context intel·lectual. Però anem a dir que jo hagués dit 12, perquè són 24 poemes, com he explicat. Sí. Doncs en el moment en què vaig dir la xifra, ell es va posar a recitar-lo.
0: Ho fem?
1: De memòria. Fem-ho.
0: Si us plau.
1: Ho fem. Fem-ho. I va fer-ho tan bé, se'l sabia de memòria, Alba. I era preciós. I jo vaig pensar, quin privilegi treballar a les biblioteques de Sant Cugat i viure una experiència d'aquest tipus. I em baixaven les llàgrimes i ell potser devia pensar, mare meva, quina noia!
3: Estuve verdaderamente encantado. Fue una experiencia muy bonita para mí.
1: Sí. Fem-ho.
0: Què us sembla? Ho fem?
1: Fem-ho.
0: Sí?
1: Però jo el que voldria és que ell fos ara ell que triés.
0: Que triï quin... ell quin és.
1: Sí. Sí, que triï ell quin és el que vol compartir-nos. Quin poema?
3: Mira, un previo. Esto es una serie de, digamos, oraciones. Es decir, a partir del aforismo, yo hablo con la divinidad. Entended que puede ser de varias religiones. Uh-huh. Y le digo cosas. Excepto en uno de los poemas, que es el que me lo dice a mí. Pues empiezo por... Mira, el primero, si queréis, y después os leo otro. Son cortitos. El aforismo que escribieron hace 1000 años dice, os ahorraré el latín porque no hace falta tampoco...
0: Es
1: que no en sabem, yo no me'n recordo.
3: Pero lo que decía el aforismo traducido es, Dios es mónada, unidad, que engendra mónada, unidad. En sí mismo refleja el ardor. Y yo le digo... ¿Podrías no engendrar? ¿Puedes acaso vivir una unidad sin referencia que se cierre en la propia autopresencia, sin mundo, sin aurora, sin ocaso? No serías tú. Y sé bien lo que digo, pues a veces percibo tu reflejo. Por eso te persigo y no te dejo. Eres un Dios apasionado y vivo. Esto es lo que salió de ahí. Si queréis, leo otro por aquí.
0: En fem un altre i després passem a l'Eva.
3: Sí, sí. Espera. Por ejemplo, este dice, Dios es el único, dice el aforismo, para quien es presente cuanto al tiempo se refiere. Digo... Señor, presente puro, enséñame ahora mismo, pues tú puedes, a no tener ni pasado ni futuro, a quedarme en el sitio en que te quedes. Céntrame en este instante, en este punto, donde ya no hay error, pues nada pasa, donde todo perdura y está junto. Ábreme, en fin, la puerta de tu casa.
1: Gracias.
0: Jo crec que, a més, és una gran oportunitat que ens ajuda a pensar, a reflexionar i a reconnectar amb un mateix i amb tot el que ens envolta, no? Jo l'emplaço. Seguirem parlant.
1: Sí.
0: El convidarem un altre dia, perquè avui, clar, ens quedaríem sense temps.
3: Me doy por retado y acepto el reto.
0: Perfecte. De només es quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim a l'Eva, a Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns i la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer de, del conte il·lustrat. Eva, com arriba l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
2: Doncs bé, de fet no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de, bé, de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró. I jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre, d'aquestes històries que dius, ostres, és interessant perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una. Vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta a la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius, això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, se'l van escoltar, no? I va tenir doncs, molta, bueno, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
3: Jo soy ingeniero industrial.
2: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs, al món infantil-juvenil. No? I aquí va ser on dic, val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava. I llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat. Jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys. És a dir, que gairebé
0: podem
2: també
0: considerar-ho...
2: m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que, bueno, que va superar totes les meves expectatives. I el que
0: perquè
2: va ser
0: no
2: més
0: ser bonic...
2: Perquè
0: no ha de ser fàcil, suposo, no. Sento il·lustradora, yeah. Fer el text i deixar que sigui un altre sí. Qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell sí. Que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració, sí. No?
2: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè l'Estefania té un punt de tendresa, però també seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit, l'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí, la Fundació Joan Oró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color... En fi, un luxe.
0: Tu deies, Eva, no sí. Sóc escriptora, però no. Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prous de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
1: La valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
0: per
1: adreçada
0: infants,
1: per
0: a
1: públic
0: més, no? I joves.
1: Infants i joves, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
2: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
0: home,
2: és d'aquí Sant Cugat.
0: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
2: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari... Aquí que dic, val, dic jo sí. Aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé, i el Joan Anton doncs, ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
0: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, fa aquesta temporada. Sí.
2: Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és vellet, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
0: Les històries no moren mai, no?
2: No.
0: No tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res, no? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites, i no caduquen.
1: I per a qualsevol persona...
0: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
1: Jo penso, Alba, que qualsevol persona que entoma un llibre per primera vegada, tant és quan hagi estat escrit aquest llibre, és nou per a la persona que l'experimenta.
0: I tant. Déu-n'hi-do, Montse, quina feinada que teniu a les biblioteques, amb tot el que feu, i a més donant veu també al talent local, que tu ens deies és una obligació, però jo crec que no us ho entomeu com una obligació, sinó com un goig i un gust a poder difondre l'obra dels escriptors, les escriptores i els il·lustradors, perquè a vegades parlem només de paraula, però la il·lustració també té un pes molt important en el món de la literatura, perquè així és com tots hem entrat.
1: La traducció, els traductors...
0: Els traductors, sí senyora, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir, perquè no entenem tots els idiomes, ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
1: Jo crec que ben res, tot rodonet.
0: Tot rodonet. Doncs acomiadem als nostres convidats d'avui i a la Montse. Tot un convidat a anar a les biblioteques, feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat, per alguna cosa és, i remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindrà l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui, al Faves Comptades, ens endinsem a la Reserva Natural de la Ferrera, al Delta del Llobregat, un espai aparentment idíl·lic, on l'aigua, els canyissars i els ocells conviuen amb pressions urbanístiques, interessos polítics i els secrets de la família Domènech i la resta d'habitants de la Ferrera, que fa anys que suporen. Ho fem a través de les pàgines de l'Udot de l'aigua, la cinquena novel·la de l'escriptora i periodista establerta a Sant Cugat, Laia Vilaseca. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Sempre que entrevisto algun escriptor o escriptora que presenta el seu últim llibre, et diré que em fa una por terrible a fer spoilers. Ah. Aleshores, sempre començo d'una manera semblant, i és que, per no fer-ho jo i fer-ho malament, situïs una mica l'audiència, no?, de què trobarà, de què parla, fer uns 5 cèntims de L'Udol de l'aigua.
1: L'Udol de l'aigua és una novel·la molt coral que passa en un espai natural que està inspirat en la Ricarda, que està aquí al costat, al Prat, no?, amb tota aquesta ombra de la pressió de l'ampliació de l'aeroport, però al final és una història d'una família que viu en un entorn molt idíl·lic, que és una bombolla, i de cop apareix un cos allà al mig d'una de les persones que hi viu, que no tenen molt clar qui és al principi, si és una persona o és una altra, i llavors no veuen clar qui ha sigut, contracten a un detectiu, i el tema és que es comença a veure, no, el lector, que això no se sap ben bé si és una cosa que ve de dins o ve de fora, i que aquesta mort destapa molts secrets, molts temes que hi havien enterrats de feia molt de temps a la família, perquè a part d'aquesta mort, es veu que fa una setmana ha desaparegut un altre membre de la família.
0: Que ningú li havia parat massa atenció.
1: No, ningú li para molta atenció, aquesta dona.
0: És la teva cinquena novel·la. Sí. Podríem dir que és novel·la negra, tot i que t'he sentit a dir en altres entrevistes que això de les etiquetes no va massa amb tu. I trobem a trobar el protagonisme de la natura, en aquest cas del Delta del Llobregat, inspirat en aquest cas amb el nom de la Ferrera, però inspirat en la Ricarda, com bé ens explicaves. Què t'ofereix aquests entorns així rurals, naturals, més aviat, i la novel·la negra, per dir-li d'alguna
1: manera? Sí, no,
0: que em sembla
1: manera. Bé, no? O sigui, jo soc molt fan de la novel·la negra, no...
0: Per explicar tot el que expliques tu als teus llibres.
1: Amb el tema de la natura i el misteri, de juntar... Jo més que novel·la negra sempre dic que jo faig misteri, no? Perquè novel·la negra té com moltes subgèneres, és una cosa com que podríem estar molta estona parlant, no?, del que és, i això que et deia dels gèneres, per mi és important recalcar que el gènere és un extra que té una novel·la, però que qualsevol bona estructura narrativa, bona, no?, el que diríem, o sigui, el que es coneix com a narrativa normal, diguéssim, no?, allò que n'hi ha alguns que no ens hi posen mai, no sabem per què, això és un altre tema que podem parlar o no, això és l'estructura bàsica del que és una bona història. Tot el que tu li posis a sobre, si fa molta gràcia, serà còmica, si té un punt més de misteri, serà negre, si té un punt històric, serà històrica. És un extra. Per tant, això de que hi hagi gèneres que es veuen devaluats perquè sembla que no siguin narrativa, no, la narrativa, si és una bona història, la tindrà sempre. I en tots els gèneres hi ha coses millor escrites i pitjor escrites i coses més fàcils i més ràpides de consumir, més tipus fast food, que és una cosa que moltes vegades se li critica a la negra, però jo penso que es poden fer diferents coses i que també està bé que hi hagi una mica de tot el món, perquè no, tothom... Jo no, jo estic intentant fer una mica les dues coses. Però vull dir que això és el meu problema amb les etiquetes. Dit això, serveix perquè la gent s'orienti una mica amb el que trobarà. I és veritat que és una novel·la de misteri i que, per tant, tens ganes de saber què passa, que hi ha molts secrets, que jo sóc una persona que escriu molt en personatges que m'agrada destacar molt la psicologia de la gent, no? Allò, una cosa és el que fan, l'altra és el que diuen que fan, l'altra és com expliquen el que han fet i l'altra és el que decideixen fer un cop han fet alguna cosa, perquè això és el que defineix més les conseqüències que això tindrà per ells i pels altres, que és molt important, això. Sobretot amb negre, perquè a més tractes temes morals, grisos, que també els hauries de parlar amb tota la narrativa, però... I... Què m'havies preguntat?
0: Què t'oferia aquest tipus de gènere per l'Ili?
1: Ah, llavors, la natura, correcte. La natura em dona aquest paisatge, no?, aquest fons, per narrar una història que em permet contraposar molt millor els aspectes humans amb aspectes que no tens tant de control, no? Tu la natura no la controles. I després m'agrada emmirallar, perquè crec que hi ha una desconnexió gran entre nosaltres i el món que habitem, i en aquest cas m'ha anat molt bé, perquè això d'escriure amb la natura va ser una cosa molt orgànica, perquè la primera novel·la que vaig fer la vaig ubicar en un entorn que jo coneixia, que hi havia, no?, hi he estat de petita, que tinc una vinculació emocional. A poc a poc he anat veient que era important per mi destacar l'espai que ocupa la natura i lo poc que la tenim en compte moltes vegades i lo poc que entenem que nosaltres formem part d'ella, que no és una cosa externa, que tu formes part d'aquest sistema. O sigui, igual que un cos té les seves cèl·lules, doncs tu formes part de la natura, no és una cosa extra. Per molt que tu t'hagis creat aquí 50.000 edificis, clavegueres i un sistema en el que vius còmodament. I aquesta novel·la em servia molt per parlar de la importància de preservar els espais naturals, no només perquè siguin espais naturals, sinó perquè simbòlicament permetre que ens anem menjant tot això explica com anem a la deriva com a societat amb les coses importants i com ens estem deixant menjar pel capitalisme salvatge.
0: De fet, compartint, no?, aquesta visió de que les etiquetes potser ens limiten l'imaginari, si parlem de novel·la de misteri, jo també he trobat una novel·la que critica el sistema.
1: Sí, molt. No? La meva idea era aquesta, eh? La meva idea era...
0: Des de l'ecologisme, des del feminisme, des de les infraestructures salvatges.
1: Sí, sí, però és una cosa molt sistèmica, realment, perquè volia parlar d'aquesta ombra que és el capitalisme, no, d'aquesta violència que és el capitalisme, perquè ho és, de la mateixa manera que hi ha la violència masclista, de la mateixa manera, no? Llavors, per mi, l'aeroport o l'ampliació de l'aeroport, perquè tots anem amb avió i... Vale, però potser ja en tenim prous. L'ampliació de l'aeroport era el capitalisme salvatge i el patriarcat, i la reserva natural m'anava molt bé per parlar de les dones com a font de resistència, igual que la natura, no?, i l'ecologisme i l'anticapitalisme, que al final és el mateix, no? Mm-hmm.
0: Ara ens parlaves, no?, que el misteri també et permet parlar una mica d'aquesta moralitat. Mm. A la novel·la hi trobem molts grisos,
1: sí,
0: no?, com segurament a la vida, que a vegades ens posicionem molt en el blanc i en el negre i possiblement tot té molts més matisos, perquè ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, no? Et permet també, potser a través del misteri, explorar aquesta part més intrínseca de la bondat, o què és la bondat en els teus personatges?
1: Sí, a mi sempre m'ha interessat molt això, per dues coses. Primer, perquè com ho faig estructuralment a nivell narratiu, que m'agrada molt el trencaclosques, em va molt bé explicar polièdricament com és una persona des de diferents punts de vista, no? Aquesta novel·la que té molts punts de vista i et va explicant les coses, trobo que és molt interessant que vegis com les ha viscut una persona, com les ha viscut l'altra, què ha passat abans, on estem ara i per què. Perquè sempre per entendre on estem sempre hem de tirar enrere i veure què havia passat abans, no? És allò, el comportament la predicció de comportaments futurs sempre estarà en l'anàlisi de comportaments passats, aquesta és una lògica criminalística que la fan servir molt i és com a la vida també és així. Llavors, m'interessava molt fer servir això perquè tots som gent complexa i tots ens equivoquem. I el tema és què fem després d'equivocar-nos. I és veritat que amb la negra pot jugar moltíssim perquè hi ha unes convencions que la gent ja espera, no? Perquè hi ha uns entorns, perquè hi ha delictes, crims, no? Coses que posen més al límit la moralitat de cadascú. I és interessant. Quan estàs llegint, penso, no? I jo quan estic escrivint, penso, ostres, val, jo quan estigués en aquesta situació, què hagués fet, realment, mm-hmm, no? Perquè sempre, quan estàs a l'altra banda, és molt fàcil opinar, però després és més
0: quan
1: complicat.
0: Quan t'hi trobes
1: és més
0: no,
1: difícil.
0: No sabries què haguessis fet. De fet, hi ha una altra qüestió fonamental en el llibre, que és la perspectiva feminista, mm, i els personatges que hi ha. Si bé hi ha homes i dones, els personatges principals o les principals línies de la novel·la són a partir d'històries de dones de diferents generacions.
1: Sí, perquè al final és el que parlàvem abans, és una novel·la que parla de límits i de com es traspassen els límits. I jo m'agradava aquesta cosa física de límit geogràfic amb l'aeroport, a baixar-la més a un límit físic, a un límit psicològic, i pensar... Perquè el tema que jo... El que a mi m'ha sorprès molt és que hi hagi veus públiques d'institucions que diguin, això ho farem, no? Ens ampliarem l'aeroport. Ja, però hi ha una línia aquí, tots hem acordat que això no es podia fer. Bé, és igual, nosaltres ho farem. Per què ho farem? Perquè portes corbata? Perquè ets un home? Perquè ets de... perquè tens un estat, per què tu pots fer-ho, això? I si tu fas això i ho dius, la gent com ho interpreta, això? Que llavors ens podem saltar tots els límits que vulguem. Vaig baixar una mica al terra, no? Vaig aterrar i vaig dir, doncs, anem a veure com diferents generacions de dones veuen sistemàticament vulnerats els límits que posen o els drets que tenen i com això es va arrossegant amb el temps i com hi ha coses que, diem que fa 30 anys han canviat molt, però hi ha una situació molt paral·lela a la novel·la, amb dos casos diferents de morts, que al final veus que no han canviat tant les coses, que no és tan diferent.
0: Uh-huh. La natura, no?, com aquest paral·lelisme amb les dones, i en aquest cas l'ampliació del Prat, com l'actuació de molts homes en diversos moments.
1: Sí, i l'aigua, el títol, ve una mica, no?, també hi ha un llop que... que volia parlar una mica jo d'aquesta figura, que apareix així una mica com que primer no saps si és real o no és real. M'agradava aquest entorn, una mica aquesta atmosfera de fàbula, no? I dels contes que ens han explicat sempre de petites, i amb la caputxeta vermella i aquestes coses de... Jo estava llegint llavors a la Píncola Estès, de Dones que corren amb els llops, i clar, a mi la figura del llop sempre m'havia atret molt, però vaig entendre una mica el concepte aquest de com d'una manera narrativa, no?, et van fent creure des de molt petita que el problema són unes coses quan potser són unes altres. Perquè jo ara mateix me n'aniria abans amb un llop que amb un caçador, no sé tu. Llavors, m'anava molt bé també a tenir aquest fons, no? I de fet la novel·la es diu L'udol de l'aigua, perquè jo veia les dones com l'aigua en el sentit de que s'adapten a l'entorn, no? Que ens han ensenyat a ser així, perquè per sobreviure moltes vegades ens va millor fer-ho d'aquesta manera, que no potser amb força física. I l'udol era una mica aquest crit visceral, com de natura, de reclamar una altra vegada el lloc que ocupa i de protegir les coses que són importants de protegir.
0: Mm-hmm. La història arrenca amb aquest cadàver que es troba al canyissar durant la festa major i la desaparició prèvia, ens ho explicaves al principi, d'una altra dona vinculada a la família. Com decideixes començar així a la trama? Perquè quan tu comences a llegir el llibre et situes en el primer misteri, no?, que és aquest cos, però al cap de poques pàgines ja veus que no serà l'únic misteri que hauràs de resoldre o que et resoldrà l'autora en aquest cas durant el llibre. Com et planteges tu la història?
1: De fet, és la primera vegada que començo amb l'aparició d'un cos, perquè no ho havia fet mai abans. Però m'agradava perquè era molt gràfic i feia una contraposició molt... Ho veia com molt... Era una imatge molt poètica i trista, no? Tenia aquell canyissar amb el cos, amb aquella noia jove, no?, plena de vida. La persona que la troba ens dona molt... una idea de quin espai ocupa, com la coneix, quina relació té amb l'espai, no? I et serveix molt per plantejar el món que habitaràs, no? I la sotragada que suposa aquesta mort en el món que habitaràs, perquè tu estaràs com a lector vivint en aquella reserva, no?, durant molt de temps. Però sí que és veritat que jo m'agrada fer les coses divertides i que llavors, com a mínim, sempre tindré dues trames principals i després, per anar ben, tindré entre dues i tres subtrames que potser seran paral·leles i penso que és molt més interessant. I a més és que a mi m'agrada plantejar-te coses que en teoria no tenen per què tenir res a veure, però que al final m'agrada que lliguin.
0: Que trenca closques del que ens parlaves,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i perquè m'agrada al final a mi pensar que les coses tenen un sentit a la vida. Vull dir que... també jo crec que ho transmeto amb la meva manera d'escriure.
0: Ah, perquè l'audiència en tingui constància, no? Per situar-te, tu també ajudes al lector des del principi, és a dir, abans de començar la novel·la trobarem com un arbre amb aquests personatges principals que a vegades has d'anar una mica enrere, no? Després ja de seguida tu els tens al cap i saps quina relació tenen, però tu planteges una relació entre personatges i també fas aquest mapa de la Ferrera per saber quin és l'escenari que evitaran els personatges de l'udol de l'aigua. Et semblava necessari posar aquests dos elements per ajudar o ser un suport al lector?
1: Sí, m'agradava... Potser no tant per ajudar, que també, perquè hi ha un tant per cent de gent que ha llegit altres llibres meus i li agraden molt, però hi havia gent, sobretot amb Quan la neu es fon, que em deia, ostres, que hi ha tants personatges que a vegades m'atabalo i tal... I jo ja hagués volgut fer un dramatis personal amb Quan la neu es fon, i no el vam fer perquè va semblar que no calia, i llavors aquesta vegada vaig dir, mira, sí que cal, i el vull fer, i el vull fer, a més, fent servir les fotos que jo tinc penjades quan escric dels personatges, que li vaig passar al meu cunyat, que és el que va fer...
0: Les il·lustracions,
1: el Pol Miquel, que és el que em va fer el primer mapa de la primera novel·la, el mapa de Treviu, que jo vaig fer la primera novel·la, que me la vaig autopublicar, m'ho va fer ell, i em semblava molt maco que tornéssim a tancar una mica el cercle 5 anys més tard i que ell fes el mapa i fes aquests personatges que trobo que et poden orientar una mica, tot i que és veritat que n'hi ha 10 que no et dic qui són, perquè si et dic qui són ja t'estic aixafant la guitarra.
0: Es complica.
1: Clar.
0: Em recordava una mica a Joc de Trons, no?, que necessites aquestes guies i altres autors que també fan això per saber de quins personatges parles, que t'ajuda.
1: Sí, aviam, jo sempre he pensat que no és imprescindible, perquè jo m'agrada pensar que escric d'una manera que si tu en aquell moment no saps què passa, en dos paràgrafs ho sabràs. Mm-hmm. Perquè jo ja intentaré fer-te dir un nom... I que el que és important és el que passa. Tu ja entendràs qui ho diu després. Però és veritat que hi ha gent que se sent més còmode si ho té i és una cosa que si la vols mirar la mires i si no, no. Però és un extra que està bé. I el mapa crec que t'ajuda molt a crear-te aquest món i que et situa una mica al mateix lloc, no? Que sí que és veritat que després la gràcia de l'escriptura que no té l'audiovisual és que és que el llibre que jo comparteixo amb tu és meu i teu, i el que jo comparteixo amb un altre és meu i seu, no? I que està bé que tinguem aquest punt. Llavors, tampoc vull que la gent es quedi molt com és que aquest personatge és així. Que això em passava amb el Levi, perquè el Levi... Hi ha gent que ja el coneix, mm-hmm. i em diu, ostres, jo el Levi... Me l'imaginava exactament així. I altra gent, el Levi no és així. Els dic, el Levi és com tu vulguis que sigui, per l'amor de Déu. El Levi, que estem totes enamorades d'ell, doncs, per favor, imagina't el com et vingui de gust, només faltaria.
0: El gust de cada... d'escollir la imaginació.
1: Clar, és
0: que
1: és la gràcia, perquè al final ja ens entenem de què estem parlant, no de qui estem parlant, no? Que és aquest arquetip que tenim al cap del que representa aquesta persona.
0: Parlat de la natura, hem parlat de la política, del sistema, però el centre del llibre és la família, no? És la família Domènech, tot i que també hi ha altres famílies que habiten per la Ferrera, amb una trama carregada de secrets, de silencis i de tensions heretades de les diferents generacions. Què et fascinava d'aquesta idea de treballar en una nissaga, a més en un espai tan concret, no? Com que han anat heredant de generació en generació, habitar en aquest espai tan especial que és la Ferrera.
1: A mi sempre m'han fascinat molt les cases antigues, perquè sempre penso tot el que vas carregant d'una generació a l'altra en aquelles cases, no? Amb els microcosmos, que passa, no? Un poble petit, que jo sempre tinc tendència, no?, a parlar de microcosmos. M'agrada la qüestió aquesta d'aquesta falsa seguretat que tenen els personatges, o a vegades no la tenen, però aquesta idea que hi ha de, no, en els cercles petits, en els nuclis petits, està tot controlat, tots ens coneixem, clar, la família és el lloc on hauries de poder ser més tu mateix, no?, o podries estar vivint més tranquil, on tot hauria de ser, on t'hauries de sentir més recolzat, no? I moltes vegades no és així. I aquesta cosa estructural que passa després repercuteix a fora, perquè això és el que tu has mamat, amb el que has crescut, uh-huh. i si això és disfuncional és molt fàcil que després acabis tenint relacions disfuncionals, i el món moltes vegades doncs funciona malament perquè aquest nucli inicial, no?, d'on vas créixer ja no funcionava bé. Llavors m'agradava, que és un tema que s'ha parlat moltes vegades, però aquesta falsa vida fàcil d'alguns rics, no ho sé, jo no vull ser rica, la veritat, perquè em sembla que hi ha més problemes que, no? O sigui, una cosa és com viure tranquil, l'altra és començar massa grans fortunes. Sempre comencen a haver-hi coses una mica tèrboles, sembla. I m'agradava aquesta idea de, ostres, hi ha generacions, hi han passat coses i estan allà i no s'han parlat, i com és possible? I després aquesta cosa de com pot ser que hi hagi gent que treballa per tu, que sigui més família que gent que és de la teva família, i que tinguin aquesta dicotomia d'ells viuen allà, però no és casa seva, però sí que ho és, no? I les relacions que es van crear.

0: Escolta, farem la petició a l'Ajuntament i a portes obertes de la mà dels museus de Sant Cugat també per visitar-la i perquè puguis tu impregnar, igual que ho vas fer amb la Ricarda per inspirar-te
1: en la Ferrera. Sí, vaig anar a la Torre Negra, però llavors només em deixaven veure la part de baix perquè encara no havien fet les obres i no sé si es pot visitar sencera.
0: Doncs escolta, ho demanarem.
1: Ara
0: petició feta. Estarem atents a aquesta sisena novel·la amb aquest vincle Sant Cugatenc. Laia Vilaseca, moltes gràcies per venir-nos a parlar de l'Udol de l'Aigua.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pàmpols ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de Misha, que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
2: It's really, a tribute to New Line.
1: Jackson deia que, de fet, era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem tot

0: de seguides, abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i als reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Parlament ha donat el tret a sortir dels actes institucionals de la Diada amb la hissada per segon any consecutiu d'una gran senyera instal·lada el 2025 en un dels laterals de la façana de la Cambra Catalana. El president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han estat els encarregats de rebre la senyera que han confiat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a representant del CAP i Casal de Catalunya. A l'acte hi havia membres de tots els partits, excepte Vox, PP, la CUP i Aliança Catalana. També hi han assistit expresidents com José Montilla i Pere Aragonès, a més dels expresidents del Parlament, Ernest Benach i Roger Torrent. Parlem ja de cara a demà, 11 de setembre, les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, preveuen més gent al carrer en aquesta diada. Porta per lema i soc i som independència. La manifestació començarà a les 17:14. Les entitats independentistes han convocat una manifestació descentralitzada a tres bandes, a Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem el president de l'Assemblea Nacional, Josep Vila.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de possibles descendents exiliats espanyols a través de la coneguda Llei de Nets pot suposar un perill real i seriós d'afectar greument la transparència del procés electoral. D'aquesta manera justifica la paralització cautelar de la inscripció de persones nacionalitzades. Els arguments s'han conegut avui, dos dies després de l'adopció de la mesura a petició de Vox i de Justícia Europea. I els bombers han pogut controlar cap a les 8 del vespre l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat a la zona cap al castell, i amb ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar i s'ha protegit el castell i s'ha desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea. I acabem parlant de Tàrrega, que inaugura en uns minuts la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i podreu veure dissabte a les 10 de la nit, el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Avui a l'espai dedicat al comerç de proximitat conversem amb els responsables de Sant Cugat Comerç per descobrir tots els detalls d'aquesta campanya de Nadal 2025. Parlem de les novetats, així com de l'impacte que té per als establiments i també per a la ciutat. Una campanya que vol reforçar el paper del comerç local en unes dates clau. Per això saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Adela Burgos, gerent de l'entitat. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Tel Parc. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Comencem per marcar les dates d'aquesta campanya. Quan comença? Fins quan durarà? Qui m'ho explica, això?
1: L'encesa de llums és aquest divendres. Sempre és la... No? El tiro inicial de qualsevol campanya nadalenca i ens n'anem fins que acabi realment, bàsicament, la data dels Reis. És a dir, que tota la campanya nadalenca de comercial sempre comença amb aquesta encesa de llums, que bàsicament sempre és més o menys les mateixes dades, és a dir, començar al desembre.
0: Per tant, estem a dies, eh? Això està a punt de començar. Si l'haguéssiu de definir d'alguna manera, quins diríeu que són els elements principals que defineixen aquesta campanya 2025?
1: Aquest any és potser el primer any en què de veritat fem una campanya pura i dura de Nadal, amb l'interès de fomentar, òbviament, el comerç local, i que... l'interès que té és que això continuï la resta d'anys. És a dir, que com estarà dissenyada, quin és el format, què es busca, fins i tot el motiu principal, ja sigui repetidament el que s'usi totes les campanyes de Nadal. Per tant, realment és important per nosaltres perquè és la primera que... té nom i cognoms i està ben pensada, està ben treballada, que podrà tenir variacions més endavant o no, però per això és important realment per nosaltres, pel comerç local.
0: Si filosofem una mica, quin diríeu que és el paper que juga el comerç de proximitat en una època com aquesta?
1: Bé, importantíssim, perquè a més parlem d'un comerç que té al llarg de les dades nadalenques més relació humana que mai. És a dir, és el moment principal en què la gent es troba al carrer, en què la gent passeja, en què la gent conversa, amics, familiars, entra a les botigues, veu els aparadors, pot parlar amb tothom, es planteja les compres. És el moment essencial, sobretot perquè gràcies al comerç aquests retrobaments al carrer i a les activitats es produeixen. Per tant, és el gran moment del comerç i de la ciutat.
0: Anem a la participació. A nivell d'establiments, tothom s'hi suma a una campanya com aquesta? Hi ha noves incorporacions? Com està la situació, Adela?
2: Bueno, en una campanya de Nadal tothom participa i tothom s'assuma, indudablement, sí, sí. Sí que tenim noves incorporacions. Cada any, gràcies a Déu, tenim noves incorporacions. Però sí, sí, tothom vol participar. Sí que és cert que, no sé, aquest any, per exemple, a part de les llums de Nadal que posem a tots els establiments associats, doncs també hem repartit arbres de Nadal. Això sí que no és per tothom. Això sí que nosaltres preguntem qui vol l'arbre de Nadal per decorar a fora al carrer. I llavors s'emporten els arbres als comerciants que els volen. Però a la campanya nadalenca tothom participa, indudablement.
0: Hi ha novetats aquest any?
1: Doncs sí, com us deia, és el primer any que de veritat fem una campanya pura i dura de Nadal, que té un motiu principal. Nosaltres li hem posat un nom que crec que agrupa el que és el comerç, que és sense anar més lluny. És a dir, moltes vegades ens dediquem a pensar com hem de fer arribar aquest missatge, li busquem moltes frases, li busquem moltes maneres de parlar, però el que li volem dir a la gent és que no cal que marxi, no cal que compri a altres llocs, sense anar més lluny troba el comerç local i troba el que necessita aquí. I a més tenim la principal novetat, que és que hi haurà un personatge, un que ja ha vingut, ja ens ha visitat almenys per començar l'assemblea de socis, en algun mitjà ja ha sortit i es veurà per primera vegada aquesta encesa de llums, que és el Cugatet. Cugatet és un personatge que bàsicament ens visita a la ciutat, que ja forma part de la ciutat, que ve del bosc, i que, evidentment, gaudeix trobant-se tots els santcugatencs i comprant en els comerços locals. Farem la seva presentació formal, apareixerà per primera vegada als nostres carrers aquest divendres. És la gran novetat i que esperem...
0: És la mascota.
1: I que esperem que ens acompanyi no només aquest any, com deia, sinó ja permanentment.
0: Sí, sí. O sigui, quan veiem el Cugatet, això voldrà dir que estem en campanya de Nadal o en qualsevol de les campanyes de Sant Cugat Comerç?
1: En principi, campanya de Nadal, el que passa és que si ell té moltes ganes de visitar-nos i venir moltes més vegades, potser ens el anirem trobant, sí, sí, no?
0: Sí, sí, i el veurem presencialment, és a dir, veurem el Cugatet voltant pels carrers o en alguna de les activitats que tingueu previstes?
2: El Cugatet el veurem de manera física i el veurem també en còmic, o sigui, el tindrem de dues maneres. El podrem veure pels carrers, passejarà pels comerços, també entregarà regals del calendari d'Advent. Aquest any s'ha fet un calendari d'Advent amb 24 participants dels comerços associats i el Cugatet serà la persona que reculli els regals per fer-li entrega a les persones que participin en aquest calendari d'Advent. També estarà activitats que tenim pensades de fer, que si vols ara després una miqueta t'enumero,
0: sí, sí,
2: et va
0: sí,
2: bé?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs, per exemple, fem la primera que ens trobem és una cantada de Nadales a l'Avinguda Cerdanyola amb xocolatada.
0: Quan?
2: El dia 12 de desembre, de 5 a 8 de la tarda, i per aquí també estarà el Cugatet, indudablement, amb els nens. El dia 13 de desembre tenim un tió gegant, que és un tió itinerant que anirà caminant per diferents punts de la ciutat i el tió també l'acompanyarà el Cugatet. El dia 16 de desembre, de 5 a 8 i mitja de la tarda, tenim una altra cantada de Nadales a la plaça Barcelona. També hi estarà la xocolatada, com cada any, i també estarà el Cugatet. El dia 19 i 20 de desembre tindrem una novetat també, que és una taula per compartir desitjos, que és una taula que posarem a la plaça Quatre Cantons, parada com si fos una taula de Nadal, bueno, és una taula de Nadal, amb plats, gots, arbres al darrere, és com un escenari on el ciutadà, amb els seus nens, podrà seure i fer-se fotografies, selfies, i també estarà el Cugatet per allà. I en totes aquestes activitats, sí que és cert que com que les organitza Sant Cugat Comerç, per poder participar hauran de comprar en els establiments associats, els hi donaran uns tiquets i amb aquests tiquets podran picar el tió o fer-se la foto a la taula. Llavors, jo crec que aquest Nadal hem programat diverses activitats que crec que poden agradar i que poden ser atractives i fer també lluir el comerç local, que és la nostra feina, en realitat.
1: El trobarem també permanentment a les xarxes, al nostre Instagram, perquè a més des del dia 1 comença el calendari d'Advent, on cada dia desvetllarà i obrirà una de les finestres d'aquell dia en un dels comerços, on...
0: O sigui, s'erigirà en portaveu.
2: Sí.
1: Sí, sí. Sí, en portaveu.
2: Bueno, ja el veureu, no sé si l'heu vist, però si el veieu...
0: Quina, fes-me una descripció, així ens fem una mica una idea. Què és? Com un elfo?
2: Sí, és un tipus elfo, és pèl roig, és així, pues, una miqueta entremaliat, doncs, bueno, el que correspon. I com que ha comentat abans el Jaume, ha nascut d'una branca que va caure d'un pi d'aquí, de Sant Cugat, fa
0: Vaja.
2: Poquet. Sí, sí, sí, sí. Mira, de les coses dolentes sempre surten algunes bones.
0: Deu ser de cognom Chandri.
2: I llavors estarà durant tota la campanya, el veurem pel centre de la ciutat, si es troba amb nens els hi farà regalets que tenen que veure amb els seus desitjos i amb els seus somnis, i jo crec que serà una campanya molt entranyable. I després, com hem parlat abans, doncs la idea també serà que si agrada i veiem que els nens estan contents, doncs potser quan arribi doncs, una altra campanya per nosaltres important, la Nit en Blanc, Botiga al Carrer, doncs que també s'acosti aquí al centre de la ciutat. A veure si està disponible, perquè clar, com que és un elfo, és difícil també trobar-lo.
0: Estan enfeinats.
2: Sí.
0: Per cert, quines perspectives teniu de cara a aquesta campanya de Nadal? Estem, a les portes del Black Friday, no?, que ja comença tothom a gastar, i clar, aquí la gran celebració és el Nadal. No sé si som conscients i guardem una miqueta per Nadal i alguna cosa pel Black Friday, o arribem al Nadal ja amb les butxaques una mica escurades.
1: Home, jo crec que és veritat que les butxaques sempre diem que en aquest país sempre diem que van bastant escurades, però la gent sap ben bé què ha de fer al Nadal, i a més també sap que la millor manera de gaudir-ho és el comerç local. De les campanyes i els Black Fridays n'hem parlat moltes vegades, en el sentit de que aquesta filosofia de la campanya permanent, no?, de les promocions permanents, que sobretot ens marquen aquestes grans plataformes, jo crec que al final acaben sent literalment modes que acaben passant. La gent s'esgota al voltant de que cada moment trobes campanyes. Això del Black Friday, abans era un dia, suposo que quan es va inventar, però el Nadal és una altra cosa. I la gent sap que el gaudeix i planifica, perquè a més ja no tan sols té a veure amb els diners i amb haver-se'ls gastat abans, no?, simplificadament, sinó que volen gaudir de poder... Es tracta de gaudir amb el que compres, no comprar perquè sí, ni comprar perquè les xarxes t'ho han dit a la cara i t'han dit compra'm això, sinó que el comerç local el que té és que compres sabent què compres, i a més has de gaudir comprant-ho, i d'això es tracta, aquestes essencialment.
0: Compartir experiències, no?
1: Correcte. Efectivament, aquesta és, no? Per això li diem sense anar més lluny. I al final jo crec que aquest motiu es convertirà en un de permanent per nosaltres. Perquè no cal anar més lluny, si és que en el fons ho té tot aquí i la gent hi pot gaudir d'aquest carrer. Això del calendari d'advent, a més, no?, que trobarem... És important destacar que, esclar, sempre la participació té a veure amb comprar el nostre comerç, amb comprar el comerç associat, però també el comerç de tota la ciutat. I això fa que la gent sàpiga que, a part de gaudir de l'experiència, també gaudeix de l'experiència, doncs, per exemple, acompanyat d'aquest personatge, acompanyat de regals, perquè és que, clar, això també és important. De vegades se'ns escapa anar-ho dient, però ho hem de dir, els regals també ajuden, i si compres als nostres comerços, doncs trobes això, a més, no?
0: I si ho fem amb comoditat, no?, com m'imagino que és el cas, perquè doncs, avui ens acompanya el Carlos Díaz de Telparc una altra vegada, això vol dir doncs, que també per Nadal doncs, hi haurà facilitats, no?, per aparcar en els pàrquings de Telparc.
3: I aquest any que està el Cugatet ja tenim molta
0: il·lusió. No em diguis que el Cugatet els acompanyarà al pàrquing també.
3: Bueno, si vols, és possible. Farem una col·laboració amb l'associació aquest Nadal, que regalem 30.000 minuts, val?, amb els descomptes, i repartiran els comerços als clients que vinguin, als visitants a la ciutat. Hi ha una novetat amb aquest vals, que sortejarem un producte que hem tret nou, que amb aquest val al darrere podran omplir les seves dades al client i deixar aquest val a unes urnes que tenim als aparcaments, i sortegem un abonament multiparking. Què vol dir? Que podes aparcar amb els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat i solament pagues un abonament, i tindràs pues, que podràs aparcar als 5 aparcaments amb aquest abonament, i aquest abonament serà anual. O sigui, és un sorteig d'un abonament multiparking anual. Jo crec que el que li toqui... Estem allà amb la loteria, perquè... És...
0: Home, vols dir? Sí.
3: És un producte que esperem que tingui una bona adaptació i una bona...
0: I per aquesta època, per Nadal, que també hi ha mobilitat, perquè abans el Jaume doncs, recordava aquest eslògan, no cal anar més lluny, no? Sí que hi ha mobilitat entre ciutats, això és evident. De la mateixa manera que hi ha gent de Sant Cugat que potser pot marxar, també hi ha gent de fora que ve a Sant Cugat.
3: Clar.
0: Per tant, és important saber doncs, quin volum de d'ocupació estem parlant quan pensem en els pàrquings per aquesta època,
3: nosaltres
0: Carlos?
3: Nosaltres tenim, amb els 5 aparcaments a Sant Cugat, unes 900 places, i sí, tens tota la raó. Nosaltres, amb aquestes col·laboracions, també ajudem que la ciutat no sigui un col·lapse de tràfic. Si els clients sàpiguen que van a comprar el comerç, li donaran un val de descompte i ja entren al pàrquing sense por, perquè també entren amb por. Ostres, quant me costarà el pàrquing? No, ja saps que sortirà gratis o quasi gratis, ja vas amb una altra manera directament a l'aparcament. I clar, amb aquestes 900 places crec que ja que...
0: Més que suficient?
3: Sí.
0: Sí.
3: Ojalà estiguin complets.
0: Telparc sempre està sent, des de fa ja un temps, un col·laborador habitual, no?, amb Sant Cugat Comerç.
1: Sí, perquè a més dels minuts, dels milers de minuts que ens expliquen, que regalen, hem de recordar que l'associat dona també tíquets, sempre, habitualment, en els compradors, gràcies a un acord amb Telparc. És a dir, que això ja és habitual els 365 dies l'any, que tenen un cost per la botiga, però que, a més, també suposen pel client al final no pagar. Per tant, aquests se sumen, però és que ja aquest esforç, i és la gent ha de saber que si compra als comerços de Sant Cugat Comerç, li donaran tiquets també per poder aparcar gratuïtament. Aquest és un dels grans temes que sempre parlem, i aquí anem a parar sempre a les administracions públiques i aquests temes que de quan ens agrada tocar. La mobilitat, la proximitat del comerç és un dels temes que tots els comerciants ens reclamen. La gent pensa que els comerciants parlen de diners només i d'impostos i de tributs. Tot això s'accepta, però hem de facilitar. I en aquest cas, Telparc ens ajuda a facilitar aquest acostar-se i aquest aparcar. Però és el gran problema que ens trobem. Aquí és on competim amb les plataformes, amb els centres. Podem oferir experiències, però que ens ajudin a que qui vol gaudir de les experiències s'acosti a les experiències. No sé, que és un tema molt recurrent. I aleshores la nostra obligació és buscar fórmules com aquesta dels pàrquings. I les podem tenir gràcies a aquesta col·laboració. Sí, sí.
0: Aquesta és una campanya molt important. Què representa per als comerços de la ciutat al cap de l'any? És la més important de tot l'any?
2: Sens dubte.
0: Sí?
2: La campanya nadalenca és la campanya més important de tot l'any. Els comerciants esperen aquesta campanya, doncs, sobretot, clar, desitjant que vagi bé, perquè a vegades amb aquesta campanya poden continuar tot l'any, perquè després venen baixades fortes i cada vegada la cosa està més complicada. Llavors, sí, la campanya de Nadal és la reina de les campanyes, indudablement.
0: Carlos,
2: només també comentar una coseta.
0: Sí.
2: Aquest any també veureu el Cugatet repartit als opis que tenim per la ciutat. Nosaltres tenim uns opis que Telparc també col·laborarà en alguns d'ells, i veureu també el Cugatet, això, presentat en diferents opis a la ciutat. Més que res perquè també el puguin veure
0: clar, allà. Clar, tenim ganes de veure-li la cara.
2: Sí, ja veureu, s'agradarà.
0: A veure què tal.
1: Podria venir un dia a la ràdio.
0: Li podem fer una entrevista?
1: Sí.
0: Ah, sí? Es deixa?
1: Per què no?
0: Home, són màgics, no, també?
1: Jo crec que sí,
0: són personatges...
1: perquè crec que alguna que altra entrevista li faran. I...
0: L'haguéssiu pogut convidar avui?
1: Bueno, saps què passa? Que fins al divendres no...
2: No apareix.
1: Ens va venir a visitar a l'assemblea dels socis. Però, esclar, ve el divendres. I a partir del divendres hem de fer perquè vingui també a la ràdio, no? És que ha de venir. Busquem-li el lloc perquè segurament voldrà venir.
0: Us puc preguntar de qui és obra? O sigui, això, el pare o la mare... El podem saber qui és?
1: Hem treballat a fons, ara parlant dels esforços més professionals, amb l'Espectacleria, que és una empresa també de Sant Cugat, que es dedica molt, molt, molt específicament a béns privats, públics, treballa amb Nadals a altres ciutats de prop, també fa algunes coses a Badalona, a Cerdanyola, en sap molt, i vam veure essencial primer treballar amb algú de Sant Cugat, i aportar i fer aquestes sinergies i aquestes idees que surten i que al final acaba sortint alguna cosa, i en aquest cas han sortit coses que estan molt i molt bé. I també la imatge i el disseny aquest que deia l'Adela, de còmic, de rotulació, que amb Tot Media, que és un col·laborador nostre habitual, i evidentment en tant que Sant Cugatencs també, que al final es tracta d'això, vosaltres, nosaltres, no cal anar més lluny per trobar coses, doncs amb ells ho hem treballat. Aquesta és la realitat, i estem molt contents, i a més ens ho han... home, ens suposa un esforç, però també ens ho posen fàcil, i aleshores és important també dir-ho, fas bé de preguntar-ho,
0: Molt bé, doncs no sé, ens ha quedat alguna cosa important que haguem de saber sobre aquesta campanya? O...
1: Adela, com han de participar o com han de comprar o què ha de fer el client per poder saber que li pot tocar algú pel calendari de vent, etcètera? Ho apuntes?
0: Mira, està fent de periodista, el president.
1: Ai, no. No, bàsicament perquè l'Adela és qui, de veritat.
0: No, però jo ja us he preguntat si hi havia alguna cosa important. Ja, això segurament que és molt important perquè la gent això
1: són
0: li agrada.
1: Aquestes coses més terrenals, sí, però que són les importants, i l'Adela és qui les té controlades.
2: Doncs a veure, per participar en el calendari d'Advent, tots els comerços, els 24 comerços que estan dintre d'aquest calendari d'aquest any, tindran un codi QR a la seva porta, on el client podrà escanejar el codi QR, posar les seves dades i fer una fotografia del tiquet de compra per poder participar. Llavors, el dia següent es farà un sorteig i sortirà el guanyador, i el guanyador podrà anar directament ja a l'establiment a recollir el regal que li hagi tocat. Això durant els 24 dies. Pel tema del tió i de la taula per compartir els somnis, funciona semblant, a través de tiquets també, d'uns tiquets que nosaltres repartirem, l'associació repartirà a tots els comerços que ho desitgin, associats, i amb aquests tiquets només serà ensenyar-los i podran picar el tió o fer-se la fotografia a la taula dels somnis, de compartir els somnis. També comentar que a la taula de compartir els somnis, el Tot Sant Cugat també col·labora en aquesta taula i també participa, i potser farà també alguna cosa especial aquell dia que podem trobar. I ja està, jo crec que més o menys ja estaria.
1: Sí.
2: La manera
1: sí.
2: de participar és aquesta. Sí, sí,
0: molt
2: sí.
0: bé, doncs esperem que arribi Nadal, no?
2: Uf, quines
0: Carlos.
2: Ganes.
3: Jo vull animar la gent que vingui, que aquest any serà molt bonic i molt sorprendent, i animar que no tinguin por a vindre als aparcaments, perquè ajudem molt, molt, molt al comerç, perquè si el comerç va bé, tothom anem bé aquí a la ciutat.
0: Molt bé, doncs el que us deia, que arribi Nadal, ja tenim ganes. I coneixerem el Cugatet, a veure quina cara fa.
1: Sí.
0: Senyors, gràcies. Gràcies, Adela, Jaume, Carlos, que vagi molt bé.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Continuem al Faves Contades. Després de la crònica esportiva toca parlar de cultura del Teatre Auditori. Emma Vilarsau, Sant Cuat, que impulsa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història, vinculat a l'espectacle Fantasmes de Guerra, de la companyia La Baldufa. El projecte, titulat Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, ha estat dissenyat per la mediadora local Amanda Bernal i vol que el teatre esdevingui un espai de trobada, escolta i reflexió col·lectiva, més enllà de la funció. Per conèixer els detalls de tot plegat, ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el Faves Contades, la Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarsau Sant Cuat. Maria, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: L'Amanda Bernal és la mediadora i gestora cultural del projecte. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també el Fran Laera, que és el responsable de programació artística i del servei educatiu del teatre. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs bé, anem a pams. Maria, explica'ns una miqueta, des del Teatre Auditori, com recolliu aquest projecte i com aquest dimecres i dijous arriba.
1: A veure, aquest projecte jo contextualitzo una miqueta, perquè després seran l'Amanda i el Fran qui en parlaran, que són els realment experts en temes de mediació. Hi ha una estratègia que ve donada per la Generalitat de Catalunya i pel Departament de Cultura, en el qual els teatres hem de començar a treballar d'una manera ja més seriosament tot el tema de la mediació. Per tant, el projecte neix una mica de... I la mediació consisteix, i el projecte neix del desig de que el teatre vagi més enllà de la seva programació i que es converteixi no només en un lloc on s'exhibeixen coses, sinó en un espai de relació i participació. Llavors, dins d'aquest marc, aquest és el primer projecte que comencem de mediació a partir d'una proposta escènica, i ho fem ara amb una persona experta en mediació, que és l'Amanda, i amb el nostre equip de programació, que en aquest cas hi ha el Fran. Tot això ho fem coordinadament amb Xarxa Transversal, que Xarxa Transversal és una entitat on treballa, en aquest cas, amb 10 ciutats més, que també treballen projectes de mediació. Una mica aquest seria el context.
0: A partir d'aquí, doncs, ens posem ja amb la pell de l'Amanda Bernal, que ens explica una mica la mediació, en què consisteix i bé, què podem veure aquest dimecres i dijous al Teatre Auditori.
2: Sí, la mediació realment el que intenta no és explicar l'obra d'art, en aquest cas l'obra de teatre, sinó que el que intenta és teixir ponts entre aquella peça artística i les persones que hi participen. I això es fa a través de rescatar aquells valors, preguntes proposades a través de l'obra d'art i d'altres reflexions, i a través de lo que és la figura de la mediadora o del mediador, poder acompanyar aquests processos, deixar espai perquè la infància o altres col·lectius que hi participin doncs realment puguin entrar a experimentar, a jugar i a connectar amb totes aquestes qüestions, doncs, que són qüestions fonamentals de la forma en què tenim d'habitar el territori, de relacionar-nos entre nosaltres i de concebre'ns com a éssers humans, finalment, no?
0: I quina rebuda creus que hi haurà?
2: Per la meva experiència, nosaltres en aquest sentit farem funció escolar i farem la mediació en públic escolar. Després també farem una petita experiència amb un grup de l'Ateneu de Sant Cugat, del Club Social Espai de Lleure. Aleshores, normalment aquest tipus de públic concep i es relaciona amb la mediació des d'un lloc de molta curiositat. De molta curiositat i molta obertura. I malgrat que l'obra el que està és traslladant experiències de la Guerra Civil, no hi ha una connexió amb el que és el patiment en si mateix, sinó que el que hi ha, normalment des d'aquest tipus de col·lectius, és una connexió amb el que és els efectes, la vulnerabilitat des d'un espai molt més imaginatiu i creatiu, i creiem que tindrà molt bona rebuda en aquest sentit.
0: I clar, estem parlant de públic escolar, també la interacció, en aquest cas és cabdal, no sé com ho... si hi ha alguna estratègia, alguna manera d'entendre-ho.
2: Sí, el dispositiu en aquest sentit es conforma de 5 jocs diferents, que cada un d'aquests hi haurà una monitora, que és una persona del personal de sala que haurà estat format prèviament del Teatre Auditori, i jo estaré, diguéssim, una mica de coordinadora. Aleshores, hi ha una preparació molt important prèviament, portem molts mesos treballant tot l'equip, i en aquest sentit hi ha una estratègia de poder, com et dic, acompanyar aquests processos d'infància a nivell del joc i la creació, i que creiem que hi ha una amalgama molt bona, doncs, per això, perquè estem molt coordinats.
0: Digues, Maria.
1: Sí, volia un petit incís, perquè l'Amanda ho explica molt bé, és un gust escoltar-la, ja ho veus, però m'agradaria dir que per explicar-ho una mica, per situar el públic que no està tan avesat a un projecte de mediació, no? Aquest grup d'infants veuran una obra que es diu Fantasmes de Guerra. Aquesta obra, amb una, que és d'una companyia, que és d'Ola Baldufa, una companyia realment històrica i importantíssima aquí a Catalunya, un cop els nens i les nenes vegin aquest espectacle, serà després quan passarà el que deia l'Amanda, no? Que es fan tota una sèrie de jocs, es fa tota una sèrie de jocs orientats a la mediació, i aquí és on es treballarà la mediació. Un cop després ells han vist aquest primer espectacle, que a més l'hem triat molt a consciència perquè realment després es pogués treballar tota aquesta mediació. Una mica ho explico.
0: Sí, l'escaleta de l'acte.
1: Una mica l'escaleta, més que res, perquè les persones que no estan avesades o que no saben exactament en què consisteix una activitat de mediació sàpiguen que funciona així. Primer es veu aquesta obra i després es treballa tot aquest sistema. Un cop s'ha vist aquesta obra, es pot treballar tota una sèrie de conceptes. Sí?
0: Dèiem també que Sant Cugat és la primera ciutat de la xarxa transversal que estrenarà aquest dispositiu. Això també és una responsabilitat, no?
1: Sí, això, Fran, ho pots explicar tu,
3: sí,
1: no? Que has estat molt treballant amb aquesta
3: xarxa transversal. Sí, hem treballat de valent perquè sigui Sant Cugat la ciutat que presenta aquest primer projecte de mediació amb transversal. Jo us explico una mica el calendari que ens hem proposat aquesta setmana. Avui comencem aquí, amb vosaltres, amb aquesta entrevista. Demà tenim una roda de premsa a la tarda, amb els mitjans, on presentarem aquest projecte amb l'Amanda, amb la Maria, amb la regidora de Cultura. I després, dimecres, ja comencem amb aquesta primera funció de Fantasmes de Guerra. Acaba aquesta primera funció i inicia amb el dispositiu de mediació a la plaça, a les 12, i a la tarda ja preparem amb el col·lectiu que tenim a la tarda, de gent adulta, a les 4 iniciem aquesta segona activitat, no? aquest segon dispositiu de mediació, i acabem el dijous amb la funció, una altra vegada, de Fantasmes de Guerra a les 11, continuem amb el dispositiu a les 12 i acabem a la tarda una quarta vegada amb aquest dispositiu de mediació. És un calendari extens d'activitat amb aquest primer projecte de mediació al Teatre Auditori, que creiem que aquesta línia continuarà, no? Aquest és l'inici d'aquest projecte de mediació que continuarà l'any que ve amb un altre projecte diferent, però que ja estem a dintre, no? Ja comencem amb aquesta línia.
0: Digues.
2: Sí, en aquest sentit m'agradaria afegir el que diu el Fran, que també el fet de començar nosaltres com a ciutat pionera és un reconeixement a la sensibilitat del municipi per l'educació artística i la innovació cultural, i posar en contacte art, pedagogia i comunitat ciutadana crec que és molt important per nosaltres.
0: Això ja anava a comentar, educació i cultura van de la mà, i aquest és un exponent vertebrador de la societat, no?
3: Home, és un regal, la veritat, de poder començar aquest primer projecte de mediació al Teatre Auditori en el nostre servei educatiu. Nosaltres treballem de valent també per el programa d'Escoles Escena, que és el programa que tenim en aquest servei educatiu del Teatre Auditori, que no només programem propostes teatrals, sinó que estem treballant també altres àmbits que arribaran també no només de propostes artístiques, sinó també fora de l'escena, no? I aquest primer projecte de mediació ajudarà també a evolucionar aquest servei educatiu del Teatre Auditori.
0: Parlàvem de l'espectacle Fantasmes de Guerra amb la companyia La Baldufa. Dèieu que és una companyia històrica. M'agradaria que em radiografiéssiu, si podeu, aquesta companyia, i a més, per què s'ha triat aquest espectacle.
3: Aquesta companyia, com deia la Maria, és una companyia mítica, però nosaltres és una companyia que treballa molt bé i porta una trajectòria brutal. És una companyia que ha estat seleccionada per la xarxa transversal, i amb aquesta col·laboració entre xarxa transversal i la companyia La Baldufa han creat de zero, no?, aquesta proposta Fantasmes de Guerra, que inicia aquesta gira, no?, de funcions al Teatre Auditori amb nosaltres. Ja han treballat amb nosaltres anteriorment al programa Escoles Escena, al servei educatiu, i estem molt, molt contents que estiguin amb nosaltres, la veritat.
0: Pel Teatre Auditori, què representa ser no pioner, però sí la primera prova pilot, i que a més des de Sant Cugat doncs es pugui veure al resta de tot Catalunya?
1: Bé, pel Teatre Auditori és un pas més endavant, és a dir, el que et deia una miqueta abans, no només en ser un teatre d'exhibició, sinó que és un teatre que també va una miqueta més enllà, fent projectes de mediació. És d'una manera, o dit d'una altra manera, pugem al carro de la mediació. El que deia el Fran també, és el primer projecte que fem de mediació. Amb aquestes 10 ciutats transversals som les pioneres, elles ens seguiran, evidentment, perquè a través de xarxa transversal anirem fent projectes de mediació. Simplement és un pas més per fer arribar les arts escèniques a col·lectius que potser pel seu propi, per el seu propi indici en Grècia no arribarien. I llavors és una manera de fer un pas més enllà. No només exhibim, sinó que a més treballem tot el fet artístic i a més arribem a col·lectius i que potser no arribarien si no fos a través d'aquesta mediació. És a dir, que per nosaltres és molt positiu anar una miqueta més enllà com a centre creatiu, com a teatre, com a espai cultural de la ciutat, no?
0: Hem parlat de la preparació, que és prou important, que són molts mesos per tirar endavant. Després hi haurà el dimecres i dijous aquestes dues actuacions, però també m'agradaria parlar del post, és a dir, també es poden extreure conclusions, sobretot per la comunitat educativa, veure com es pot arribar, no?
2: Sí, en aquest sentit la comunitat educativa és clau perquè no només s'ha generat una guia educativa, una guia pedagògica en què se'ls hi proposa quin treball poden fer a l'aula abans i després, sinó que també el professorat acompanyarà durant el procés de creació i d'experimentació de l'alumnat, però també té el repte de rescatar aquests valors i experiències vingudes i donar continuïtat a l'aula. Per tant, com dèiem, aquest teixit que estem proposant no només no acaba en el teatre, sinó que va abans i després, no? És a dir, que convoca una sèrie d'agents educatius, culturals, artístics i de la ciutadania, perquè tots junts busquem noves formes de relacionar-nos realment i de ser com a societat.
3: I en això es basa la mediació, no? Que pugui continuar, que no acabi el teatre, no? Que l'activitat pugui continuar no només a les aules, sinó també a casa, no? Amb un pensament crític, amb aquesta reflexió que parlava l'Amanda abans.
0: I Amanda, pel que fa a la mediació, quina història hi ha al darrere? Com neix per conèixer o per donar més detalls?
2: Sí, el dispositiu vol treballar sobretot el que és l'escolta activa, la cooperació i la imaginació compartida. I per tant és un lloc on posem al centre el que és la paraula, però també el silenci, no? com a procés d'escolta activa. I sobretot també ens enfoquem molt en el que és el cos i l'emoció perquè trobin un lloc en comú. Aleshores hi ha tres, diguéssim, conceptes, no? que he proposat dins d'aquesta mediació. Un és el cos estès, per combatre el que és l'aïllament i l'individualisme, és a dir, on comença i on acaba el cos, i també aquesta pregunta que es basa en l'alteritat, de qui és l'altre, de qui parlem quan parlem de l'altre, no? Aleshores, és, no?, poder combatre tot aquest aïllament que també ens està generant una mica aquesta gran presència de la tecnologia que a vegades ens genera com moltes fronteres entre nosaltres. El segon tema seria el cos mutant com una alegoria en aquest cos sensible que s'atravessa i que acaba, doncs, transformant-se, no?, amb diferents esdeveniments socioculturals o inclús en aquest cas bèl·lics, i per tant és també reconèixer l'espai de la vulnerabilitat com un espai de creació i de joc. I per últim són les veus i les històries intervingudes en els que l'obra proposa el tema de la xafarderia i de la discontinuïtat en la comunicació, no?, de l'error en la comunicació com a dificultat per relacionar-nos entre nosaltres. Nosaltres el que proposem amb aquesta mediació és explorar aquests espais de interrupció en la comunicació com un espai de creació i també en la xafarderia com allò que vol ser escoltat, no? I per què? Per què estan sorgint aquestes dificultats en el llenguatge i en la comunicació? Per tant, tot això s'aborda des d'un espai on s'acompanya l'infant a explorar i a conèixer les seves pròpies veritats internes, no?
0: I temes d'actualitat, perquè la comunitat educativa entenc que quan li vas presentar això, doncs és una eina molt potent, no?
2: Absolutament. Jo per la meva experiència, també amb una assessoria que estic fent ara a l'Ajuntament de Sant Cugat, el que he comprovat és que l'art és un llenguatge i un canal increïblement potent per treballar temes que a vegades no es poden confrontar frontalment, no? I que, per tant, l'obra de teatre de la Baldufa és un clar exemple d'això i d'altra programació que té el Teatre Auditori, i en aquest sentit nosaltres podem endinsar-nos en aquests valors i aquestes dificultats i aquests conflictes des d'un lloc de joc. I que no és banalitzar, sinó que és justament entrar per un espai que ens permet experimentar i ser sensibles i empàtics amb el que està passant.
0: Pel que fa a l'espectacle, ja ho hem dit, dimecres i dijous, però en aquest cas, Fran, què suposa com a responsable de promoció artística del Servei Educatiu del Teatre lligar aquestes dues branques?
3: la mediació amb la programació. Doncs és una activitat complementària. Nosaltres estem buscant projectar aquest, aquest servei educatiu i que sigui cada vegada més gran, eficient i professional, i el fet de poder incloure aquesta mediació dintre del servei educatiu és un plus. Ens ajuda molt a que tot creixi, no? A interrelacionar-nos amb les escoles, amb el professorat, que els alumnes portin informació a casa i que puguin reflexionar sobre això. I, com et dic, és una gran ajuda per nosaltres i és un plus pel, pel servei.
0: Mm. Dimecres i dijous, aquestes dues actuacions, de quanta gent estaríem parlant que pot ser-hi present allà?
3: Doncs assistiran diverses escoles, no? En aquest cas, aquestes escoles poden accedir des del patronat d'educació a les inscripcions. Aquestes escoles han fet la seva inscripció i ara mateix doncs, vindran entre 4 o 5 escoles per funció i un número limitat. Hem fet un una limitació de tota la platea, en aquest cas.
0: Perquè és important també que quedi una ràtio prou... prou destacada perquè arribi aquest missatge, no?
3: Sí que s'ha de dir que per la mediació, per l'activitat posterior, hem limitat un número de participants perquè no es podria fer amb tot el número de 500 persones d'una platea de teatre auditori, no?, o un amfiteatre sencer, sinó que hem limitat a uns 45 participants, més o menys, entre una mediació i l'altra, i és el tope en el que hem arribat perquè es pugui gaudir, no?, en, a ple rendiment.
2: Com comenta el Fran, el que estem parlant aquí és que la mediació acompanya processos. Per tant, és molt important tenir, com tu comentaves també, una ràtio de monitora educadora per nombre de participants. I en aquest sentit sí que potser ens sap greu que no tothom pugui gaudir de, no, i participar de la mediació, però és important garantir la qualitat i l'acompanyament a la infància.
0: Alguna cosa més a afegir, Maria?
1: No, simplement per tancar-ho una mica és... el que deien els meus companys, no? Això és un primer projecte de mediació, evidentment en farem més i amb diferents col·lectius, no? Per tancar una mica, i amb molt poques paraules, la mediació artística és una manera d'apropar les arts escèniques a les persones per tal que a través de la creació i la participació es puguin expressar, connectar i, en definitiva, transformar-se, no? Llavors, jo ho deixaria aquí en el sentit de que qualsevol mediació artística ha d'aconseguir això, no? Que la gent es pugui expressar, que pugui connectar i es pugui acabar transformant a partir d'una proposta escènica, en aquest cas. Evidentment, en farem més, aquest només és el principi.
0: I, per acabar, Amanda, què esperes? Quines respostes d'aquesta mediació es puguin donar? Alguna de sorprenent o no?
2: Jo, com a mediadora, espero una resposta curiosa, oberta i participativa, i, com deia abans, més que les persones entenguin coses, m'agradaria que, o ens agradaria que sentissin, no?, i que s'enduguin una sensació, una pregunta, una imatge que els acompanyi i, com deia ara la Maria, que els permeti seguir transformant-se en l'espai educatiu. Al final estem parlant de que volem que formin part d'una història col·lectiva d'imaginació i transformació i com deia la Maria també, que la mediació no és explicar l'art, sinó que és evitar-lo junts. Per tant, volem aquesta experiència col·lectiva i imaginativa.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies a la Maria Farriol, Amanda Bernal i Fran Laera, i molts èxits i molta sort per aquesta funció de dimecres i dijous al Teatre Auditori amb Emilia Arsau Sant Quant. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs no desconnecteu, perquè ara arriba a les notícies i a partir de les 11 potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a Josep Maria Félez, president de la Penya Morada Sant Quat, i d'altres qüestions de literatura, per exemple, de la Madame Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. No desconnecteu, segueix el Faves Contades, segona hora, amb Carme Reverter. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra, i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra

0: Veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el Sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau o el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'Escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bull-Palleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda de la nostra web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70, va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els 6 germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure-la en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Color, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més, seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Gris. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar a la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció. I Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Grease, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Grease van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma, i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gabras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La Terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i al suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gàngsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia que era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Barata Bas torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
4: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: Bé, per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
5: Jordi, atenció, se'm sent, sisplau.
4: Jordi?
5: Sí.
4: Hola.
5: Sí. Tenim, ja... sembla que tinc un problema de comunicació.
4: I què fas?
5: Espera't.
4: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
6: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
4: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
6: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la lluna.
4: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
6: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
4: Déu-n'hi-do, home,
6: fa... És que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
4: 59, que no existia ni... Bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
6: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
4: Sí.
6: És que el 59, d'això fa molts anys... Molts anys, això fa, pràcticament en farà 64 o 65
4: sí,
6: anys
4: tot,
6: ja, eh?
4: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
6: Sí. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
4: És enviar què és un impactador?
6: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
4: Això el 59, eh?
6: El 59,
4: si van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
6: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, el mateix Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
4: Clar, és a dir, una cosa molt vetusta, no? Molt...
6: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
4: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
6: Sí,
4: perquè,
6: sí.
4: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
6: Exacte, i les enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
4: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, la memòria d'aquell moment.
6: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren Windows.
4: Ja. Més eren fet per això, eren ad-hoc, diguem.
6: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs, una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
4: Sense fotografiaven... persones, eh? Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
6: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penyes segats, amb roques enormes, que quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrallar, no?
4: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
6: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser doncs, una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar... Uh-huh. Era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
4: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
6: Sí, sí, és que no tenia ni punyetera idea
4: clar,
6: de com era.
4: Clar, clar, clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
6: Sí, sí, sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
4: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
6: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, no. Que és
4: ni sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
6: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
4: No sé.
6: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar dins, estar per allà...
4: Ho tens a tocar
6: i et diguin, tu no baixaràs.
4: Punyeta, eh? Quin greu.
6: Punyeta. Sí, sí, sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
4: L'11.
6: N'hi van haver 10, abans.
4: Sí, sí, sí.
6: N'hi van haver 10.
4: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si és el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
6: Sí, sí, sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, en pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara escombraré molt cap a casa.
4: A veure...
6: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
4: Ah, mira, veus?
6: Sí, sí, sí, sí.
4: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
6: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
4: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Ah, sí, ara, algun dia? Sí.
6: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
4: I vas fent la piqueta i anar sí, fent, sí, sí. Sí, home.
6: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969 i vam arribar.
4: Sí, sí.
6: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
4: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'hi ha anat més a la Lluna? No? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
6: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè em facin una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
4: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius, és a dir, a part d'astronautes que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apollo 11, eh?
6: Les següents missions Apollo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica doncs, com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
4: Ah, veus?
6: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
4: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
6: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Doncs es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
4: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això, de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar, i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80, sí, ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
6: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
4: Ai, quasi bé, eh?
6: I era, no, però ja era això, era el que volien
4: fer. Era la idea.
6: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
4: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
6: Sí.
4: Una mica té a veure amb això.
6: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
4: Sí.
6: És a dir, són coses que es veien, que
4: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més pel preu que, pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
6: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home ja ha anat, deixem-ho aquí. No. Anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
4: Sí, per tant, la conspiració seria a nivell mundial, que aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Sí, que farà unes fotos que, curiosament...
6: Bueno, és clar, que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
4: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquest hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
6: I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant.
4: Sí.
6: Clar, la ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
4: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
6: cas. I els convenia.
4: Eren els primers que... Sí, perquè tot plegat era en el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
7: Hola, bé, aquí mirant... Vull llançar vull trencar una llança, perdó, en favor dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
4: Gràcies a
7: Ridley Scott, per tant...
4: Sí, és veritat.
6: Bé, jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
7: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
4: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
6: Sí.
4: Veus? Fixa't.
6: És un problema, eh?
4: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses.
7: L'important és embrutar coses.
4: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns això una mica.
7: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
4: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
7: Sí. Sí,
6: doncs jo li envio cartes a l'Albert.
4: Apassionant.
7: No arriben mai, perquè a correus, bueno, tinc un problema amb el carter, però passarà. Podem
6: parlar un altre dia. El dia que les rebis, veuràs.
7: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, mm-hmm. però que el que s'hi va trobar era massa gros.
4: Ah, però que massa gros, què vol dir massa gros?
7: Massa gros, molt gros, molt.
4: Molt gros, una cosa molt, molt tremenda que no es pot explicar.
7: Sí, sí, sí. Hi ha moltes, moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
4: Ah, ep. Que és una... però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi,
6: la
4: pot
6: 17,
4: ser?
6: La 17, sí, ja no sabré. No
4: la 17 o la 18,
6: més, però, bueno, però jo diré que a la 20 no van arribar,
7: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
4: Ah, aquí hi havia
7: consens. Sí, sí, sí, sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
4: Val.
7: Tot això...
6: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
7: Sí, sí, sí. Sí.
4: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
7: Sí, sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi han construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... En el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com a pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat de... que va donar la casualitat que es veia una forma que remetia a un tipus de construcció.
4: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem,
7: Sí.
4: D'aquesta pareidòlia que van dir, ah, però això s'assemblava i tal,
7: sí.
4: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
7: Sí, això
4: anava... La realitat és mentida.
7: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
4: Ah, ojo!
6: Oh.
4: Mira, sí, sí, sí.
6: Ostres, el van trobar.
7: Sí.
4: El van trobar. I el tio llarg, ho explica,
7: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sona el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
4: O sigui, fora de la nau, vols dir
7: sí,
4: que
7: sí.
4: va sortir.
7: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, però no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
6: Ah, femení.
7: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
4: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
7: Sí, sí, sí. Ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
6: Sí,
7: això,
6: jo vull mirar.
7: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
4: Sí, home.
7: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i... Bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
4: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
7: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real,
4: el que no tenia
7: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita petita, suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat...
4: Ha deixat que... recollir cable, que es diu, no?
7: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui a la seva, al seu llegat, suposo.
4: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat, o ho has mirat, o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
6: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer.
4: Uh-huh.
6: I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
4: Entre altres coses, sí. Entre altres
6: sí,
4: coses, sí.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
4: Sí, home, prou. Sí, sí.
6: Sòlides.
4: Sí, sí.
6: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna.
4: Uh-huh.
6: Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
4: Sí, ho hem dit al principi, sí, sí.
6: És un... En llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
4: Déu-n'hi-do. Què en fas, també? Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
6: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
4: Ah, hosti, imagina't, molt recent.
6: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent,
4: uh-huh.
6: No? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes, que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
4: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per a alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
6: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
4: Ah.
6: Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
4: Poc o molt en tenen.
6: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí ho refuto tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
4: Ah.
6: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
4: Ah,
6: okay. No és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquell estel fugaz que es vaporitza. I aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
4: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
6: Sí, sí, sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar.
4: Uh-huh.
6: No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte al més proper, s'haurà mogut.
4: Sí, sí,
6: sí,
4: correcte.
6: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen...
4: Però per trigonometria,
6: metres,
4: no?
6: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres.
4: Uh-huh.
6: Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
4: Ja.
6: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Que sí?
4: Clar, sí, sí.
6: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
4: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
6: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
4: No.
6: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure.
4: Uh-huh.
6: Simplement descriu un
4: pit parabòlic. Això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
6: la pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
8: Ah, veus?
6: Sí, sí.
8: Clar,
6: això,
8: perquè
6: això
8: no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
6: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. Ah, uh-huh. A més et diuen, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, sí, el cel negre. Sí, aquí sí. La Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca amb una atmosfera, per això no veus color. Clar. Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares a aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
8: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
6: Sí, i allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
8: Que no n'hi ha.
6: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I
8: clar, perquè no hi ha, no hi ha oxigen, per tant no es crema. Correcte.
6: Sí,
8: clar.
6: L'oxigen...
8: Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a...
6: Sí.
8: Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
6: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. Uh-huh. En aquell moment ens es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
8: Uh-huh. El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
6: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que volen referir. Quan estan plantant la bandera, que els veus allà amb un martell que planten un pal, sí. Després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Mm. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
8: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
6: I si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
8: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem amb tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre la no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
7: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si és durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
8: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell temps. Moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
7: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
8: Segur.
6: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
7: Doncs bé.
8: De seguida hi ha nervis.
6: Sí, hi ha molts nervis.
7: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després... Altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes, han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
8: de la gravació
7: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
8: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
7: Sí.
8: Vale.
6: Quan tothom, tot el món els estava escoltant, just en aquell moment.
7: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions, fan que molta gent hagi teoritzat passat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu això vosaltres.
8: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre o...
7: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apolo 11, sí, que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que et diria, cinematogràfic. Gràfic. Eren 45 bobines.
8: Estem parlant de l'any 69, eh?
7: Sí, sí. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, ja que a vegades que pateixes per si perds l'USB. Doncs, bueno. El que va passar, el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a fer farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
8: El material original, diguem.
7: El material original gravat en SSTV d'això.
8: Home, devia estar fet caldo, poter.
7: Bueno, no el van trobar mai.
8: Ah, hosti. Clar, llavors, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
7: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que no ho hem trobat.
8: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
7: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
8: Ah, hòstia, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir, eh?
7: Sí, però clar.
8: La qüestió és que els 2 minuts se sap sí o sí que va desaparèixer la comunicació. Sí, que hi va haver un blanc, diguem.
7: Sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia, que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment, li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
8: una mica rebuscat, però...
7: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
8: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten, potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
6: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
8: Ah, mira,
6: és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Això, què és això? Doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
8: Com uns miralls.
6: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
8: Molt mat, no? A més és molt opaca. Sí.
6: No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
8: És com un radar, diguem, però amb llum.
6: Això mateix.
8: Un sonar, no?
6: Sí, sí, sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
8: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
6: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir...
8: Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
6: Sí, sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? és una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
8: I barat no ha de ser?
6: No és barat.
8: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador... conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
9: Què tal?
8: Què dius? Com estàs?
9: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No.
8: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
9: De moment no, però bueno, no descarto res.
8: Igual si està prou bé, qui sap.
9: Segurament.
8: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
9: Bueno, avui us porto O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de... coses de l'espai i tal, la gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
8: Són coses diferents.
9: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
8: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
9: Sí, sí, sí, és així. Ja està. No té cap diferència més.
8: No, molt bé. Bueno, molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat. Això està molt bé.
9: Uns van als astres i altres van al cosmos. No sé què és més general.
8: Però, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
9: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
6: Si l'escrius amb K, encara més. Sí.
8: Exacte.
9: També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... jo crec que molta gent que va treballar en Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
8: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, no? una broma, però jo crec que el hoax és anterior. Al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
9: és que la gent s'ho creu tot.
8: Malament. Clar, però és que està molt
9: no
8: ben fet.
9: No podeu fer bromes.
8: No es pot.
9: Parlem d'invents per anar a la Lluna que no han funcionat.
8: Segur que n'hi ha, segur.
9: Jo pensava que no n'hi havien, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
8: Veus?
9: N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres. No s'han dut a la pràctica, eh? S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic. Però, bueno, jutgeu vosaltres.
8: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
9: Sí, sí. Exacte.
8: I que ens doni un cop de mà. Digues.
6: Fem un crowdfunding.
9: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
8: Home, és maco.
9: El nom està guapo.
8: Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
9: Bueno, però el nom està guapo. Això, bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
8: Això tirarà sol. Clar. Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
9: No, o sigui, com a gas, tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques. Uh-huh. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
7: Clar. Perquè... Què pot sortir malament?
9: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
8: Fa de mal fer.
9: Sí.
8: És impopular, a més a més.
9: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà Houston, suposo, no sé.
8: Sí.
9: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'enlairament propulsat amb motors convencionals, no? Del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears. No motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs. No, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts desavantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, sí, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
8: No.
9: I es va fer... L'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana, sí, i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era una molt bona idea.
8: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després,
9: sí,
8: de que tot el món veigués la, sí, potència de dues bombes nuclears, sí, d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima, no, de fer una nau per, sí, enviar a l'espai,
9: però
8: que
9: micro,
8: faria explotar...
9: Microbombes.
8: Clar, però clar, això...
9: Ell ho feia amb bona fe, ella, no, però petit.
8: No, no, segur, no, allò... segur, clar. Pobre home, saps?
9: Sí, clar, sí, però bueno...
8: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé...
7: Era un balcó.
8: Sí. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, per, sí, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
9: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
8: Ah,
9: pugem a l'ascensor, no?
6: Sí.
9: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
8: Estic d'acord, jo em passa, també.
9: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
8: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
9: Ai, sí. Sí, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
8: És tremendo, sí, sí, sí. No cal.
9: Però
8: no,
9: bueno,
8: cal
9: com que està molt amunt, mira, jo no...
8: Sí, ho has de fer,
9: està tancat que fes fort físic, diguem. Però bueno, sí, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
8: Ah, ep. Especial, sí, en va, eh?
9: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
8: Espaial, seria,
9: espaial,
8: no?
9: Sí. Espaial, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
6: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure, sí, bé la curvatura, sí, de la Terra,
9: segur. Si no és plana,
7: no, clar, perquè... La Lluna, no sé, és plana, ah, o...
6: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de, sí, la Terra no és plana.
8: Sí. Bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
9: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
6: Ficar d'orbitar, bueno, tot hòstia, sí.
9: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
8: sí, sí,
9: no?
8: Sí.
9: Vale.
6: No és mala idea, eh?
9: Ojo, perquè... Ah, no, no, jo no...
8: Però quin
9: no,
8: era el plan? Quin era el plan?
9: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tirar un cable... Sí. Un cable fins al terra, sí, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
8: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar, noi, una quantitat de matèria espectacular, no? 35.000, has dit.
6: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient, sí, enmig del cap, imagina't.
9: Sí. Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea, vale?
8: Sí,
9: llavors vam,
8: sí,
9: dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
8: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot,
9: sí,
8: això?
9: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
8: És que hi ha un muntacàrregues, sí, espaial, allò.
9: Sí.
8: Molt bé.
9: Vale, sí, sí, no? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat, de pujar coses a la Lluna. Dius, per què? Doncs pues no ho sé. I hi ha un físic rus un senyor que es deia Tosilkovski, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
6: Home, sí.
9: Que això es veu...
6: És lleuger, és resistent.
9: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt i ell pujaria una cinta per reforçar el cable i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
8: Sí, a mi m'agrada. la idea és xula. Això sí.
6: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
8: Això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
9: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motive va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
8: I què?
9: Bueno, ho van provar, van trigar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
8: És un primer pas.
9: Sí,
8: és un primer pas.
9: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat, o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
6: Jo veig que és, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
9: Home, està guapo.
6: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
9: Sí, la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, bueno...
8: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
9: Estaves fart.
8: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
9: Clar, 4 minuts.
8: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
6: Això ho va fer en Goku, no?
8: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies.
7: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous?
9: Camp Nous, saps que ets català,

0: vídeo, tota... hi ha un vídeo d'ell jugant
1: exacte.
0: A golf, no?
1: Hi ha un...
2: Ah, sí, sí, és veritat.
1: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia sí. Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971 doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que per tant és molt fàcil jugar-vos a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre, sí, un paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
0: Veus?
1: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
0: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, sí, una mica és sí, això, sí. Però, bueno... Sí, sí, una cosa és pragmàtica.
1: És allò que diuen els cunyaus, no?, quan pollamos comio. Però el senyor aquest, pues, ja m'ho llegau.
0: Bueno, després de milers de milions de dòlars sí. I hores, arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
1: Sí, bé, pues,
2: ja estaríem.
1: Quan marxem? Doncs pues va ser això. Sí, sí, vale, sí. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna a l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
0: Bueno, però això...
2: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
1: Sí, deu estar cremada, suposo. No, ja està plastificada, sí, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
0: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
2: Sí.
0: No? Sí, sí, sí.
1: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va, ficar expressa...
0: ah, sí?
1: Es va fer expressament per anar a la Lluna. L'ha fet un artista que es diu Paul Van Hooydonk. I va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials
0: ah,
1: o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
0: És un homenatge.
1: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
0: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
1: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
0: Ah, ah no?
1: La de l'Apolo 11 va caure. Ostres. Bueno, sí que hi és, però a terra.
0: Hi és, però va caure a terra.
1: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I ja està. No sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
0: Més conspiració hi veig,
1: sí.
0: Aquí, eh?
1: Sí.
2: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
0: Ah, exacte.
1: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant els russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que, sí. Amb els que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
0: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí. Doncs
1: pues allò es va deixar allà. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
0: 96 bosses, eh?
1: Que són 180 quilos de brossa.
0: Mare
1: de Déu. De tot tipus, eh? De tot tipus.
0: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
2: Hosti, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
0: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
3: Sí, però això ja es desfà ràpid.
0: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
2: Ja hi ha animals que s'ho mengen.
0: Bueno... Escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tot aquella època que ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làser reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpalleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda de la nostra web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Rabellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els Rabellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Fundació Equànima és una ONG que va néixer a Sant Cugat i tots els seus projectes de cooperació es desenvolupen al Perú, entre els quals destaquen el projecte Escola, que dona l'oportunitat a adolescents amb risc de vulnerabilitat de seguir la seva escolarització, i el projecte Amazonia, per protegir la cultura dels pobles originaris de la zona i les reserves naturals del territori. Actualment, la Fundació està duent a terme un projecte centrat en la nutrició. En parlem tot seguit amb el president de la Fundació, Raúl Arqueros. Benvingut, Raúl, gràcies per venir.
4: Hola, bon dia.
3: Raúl, fa més de 20 anys que vas fundar Equànima. Quina va ser la motivació per crear aquesta fundació o com era a l'inici?
4: Bé, en principi ens dèiem Associació Salut i Música i la motivació bàsicament ha sigut com molt, molt natural perquè jo m'he casat amb una peruana estem casats des del 98 i quan vaig anar a veure ja el primer viatge a veure la família i la zona on vivia se'm va caure l'ànima als peus perquè viure a Sant Cugat és un privilegi, no? O a Barcelona és un privilegi. I allà vaig veure no només molta pobresa, sinó històries molt dures de terrorisme brutal, de violacions dins de les mateixes famílies, però en un número exagerat. Va ser molt fort, va ser impactant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, se'm va acudir aquesta bogeria. I es crea l'Associació Salut i Música que el 2018 es va convertir en Fundació Equànima. O sigui, realment portem 20 anys, aquest 2005, 20 anys, de trajectòria, però en dues fases, no? La de l'associació i la de la fundació després.
3: I quin balanç fas d'aquests 20 anys totals que celebreu aquest 2025, llavors?
4: Sí, aquest any fem 20 anys ja. Doncs És una pregunta que em costa una mica respondre, perquè podries dir, hem fet moltes coses, o sigui, hem escolaritzat a milers de nens en aquest temps, alguns que probablement no tenien futur i ja tenen carrera. Tenim advocats, arquitectes, gent dintre del món de la sanitat, dintre del món de la pedagogia, una passada, no? I aquests anys últims, aquests 7-8 anys últims de la selva, la veritat és que estem creant un moviment cultural en una província que té una extensió de 50.000 quilòmetres quadrats. Vull dir, estem creant algo molt potent, no? Però, sincerament, a mi se'm fa sempre molt curt, perquè hi ha tant a fer que és com, ok, sí, hem fet tot això, però cal més, cal molt més, perquè estem perdent l'Amazònia. Jo quan vaig baixar a l'Amazònia, la primera vegada que el projecte apareix quan una gent, perquè clar, la nostra escola té impacte a la zona, estem als esterradis de Lima, no? Té molt impacte, hem sortit 3 vegades per la televisió, hem tingut reconeixements públics de les autoritats i tal, i una gent de la selva va venir a demanar que els ajudéssim, no? I quan vaig anar a la selva va ser un impacte brutal, perquè vaig veure un món venjant-se a un altre, al nostre món. Nosaltres mengem cacau, cafè, gingebre, soja, etcètera, etcètera. Tot això és deforestació total. I encara que siguin alguns cultius ecològics i de comerç just, es deforesta molta selva, moltíssima. I aleshores, la deforestació ecològica ve de la mà, també sempre, de la deforestació humana. Les cultures estan absolutament perdent-se. Si es perden les cultures, es perdrà molt més el bosc, perquè no hi haurà els... Aleshores, això va ser molt impactant i per això, bueno, hi ha molt a fer.
3: Aquest entenc que és el projecte Amazonia?
4: Exacte, exacte.
3: I en què consisteix exactament? Com ho esteu aturant, tota aquesta deforestació?
4: Bueno, el projecte Amazonia realment es diu Centro de Desarrollo Intercultural Amazonia-Europa. El que busquem d'una manera importantíssima és que la societat europea s'impliqui molt més en l'Amazònia, d'acord? Aprenguem d'ells, també. No, aquí no tenim gaire temps, però t'explicaria la raó de base filosòfica en un sentit més, diguem, més literal de la paraula, no? Vull dir, crec que el món desenvolupat es va enriquir moltíssim després de la Segona Guerra Mundial de les filosofies orientals, no? Ara podem meditar el mindfulness, tot aquest tipus, el yoga, el tai chi, totes aquestes coses que són tan òptimes en la nostra societat, ho vam aprendre de totes aquelles cultures. Però hem de tancar el cercle, perquè res d'aquestes ensenyances, i em deslligo, bueno, des de la Fundació ens deslliguem completament de qualsevol dogma, això que quedi molt clar. Però hem de tancar el cercle. Ninguna d'aquestes cultures realment dona profunditat o suficient profunditat a la consciència de la importància de la natura, que ara ho estem veient amb tot el que està passant, no? Qui ens pot donar aquest ensenyament per tancar el cercle? En general, els pobles ancestrals encara vius, i especialment o específicament els de l'Amazònia. Per això els hem de cuidar, perquè hem d'aprendre molt d'ells, no?
3: Encara hi som a temps?
4: Mira, quan una enfermedad no s'ha manifestat, encara la podem revertir, encara que tinguem una tendència clara.
3: Aviam, si hi ha sort. Doncs, a part d'aquest projecte, que em sembla molt interessant, també volia que em fessis 5 cèntims del projecte Escola, que n'has parlat per sobre, però m'agradaria saber en què consisteix exactament.
4: Bé, avui en dia el projecte Escola és com si diguéssim el nostre, no sé, buque insígnia, no? Perquè realment és una meravella. O sigui, pots estar esgotat, jo moltes vegades m'he esgotat, he volgut deixar els projectes perquè és molt heavy, o sigui, és molt dur treballar en certes circumstàncies, certs tipus d'autoritats que et posen traves, que aquí no hi hagi suficient sensibilitat, no? Però mira, ara que hem estat en els festivals de Sud-amèrica de cinema, M'he passat per l'escola i ha sigut com un... uah, què tenim? O sigui, jo li deia a la directora de projectes de Perú, la nostra directora de projectes, li deia, no som conscients del que hem creat. O sigui, hem creat en una zona, i t'ho imagina't, desert pur, xaboles, milers i milers i milers i milers i milers, en un context molt, molt àrid i molt, molt penós, molt fosc, hem creat com una mena d'illa de llum, i allà els nens i les nenes, és que és una passada. Hem fet una escola preciosíssima, que a més convidem a qualsevol que vulgui anar, que té un lloc per dormir allà, si vol passar de visita o fer algun voluntariat.
3: I quin és el paper de l'educació en les comunitats, en aquesta comunitat on treballeu? Com, quin canvi esteu observant?
4: A veure, és molt important. A qualsevol societat hi ha dos elements que són bàsics, importantíssims. Un és la salut i l'altre és l'educació. D'acord? Aleshores, en aquest àmbit, la salut i l'educació estan molt marmades. I el que nosaltres hem aconseguit és fer prendre consciència... sobretot a les famílies, de la importància de que els seus fills i filles vagin a l'escola, perquè no els portaven moltes vegades. S'estimaven més. Imagina't un nen de 4 o 5 anys a demanar el moin al carrer o fins i tot a robar, perquè hem tingut casos d'aquestos. No? O sigui, la nostra escola s'ha convertit en un centre on aglutinem a una sèrie de persones que tenen més consciència i que aporten aquesta consciència al seu entorn, no? I a banda d'això, has de pensar que la major part de les mares de l'escola són monoparentals, o han sigut violades, o se'ls ha fet un fill i l'home se n'ha anat... Aleshores, aquest recolzament és importantíssim, importantíssim, no?
3: Sí, és que entenc que encara hi deu haver més demanda que oferta, no? Potser hi poden accedir tots els adolescents, o bueno, nosaltres... heu de fer una tria?
4: Hem de fer tria... El que passa és que és veritat que ara, aquests dos últims anys, a Lima la situació és molt greu, això no es veu aquí les notícies, i és que la delinqüència ha pujat exponencialment. No només hi ha les bandes que hi havia de delinqüents del mateix Perú, sinó que, i que consti que no faig una crítica a cap país ni de lluny, però és una cosa objectiva. Ha vingut, o sigui, des de fa molts anys ve molta gent de Venezuela, per la situació, a demanar feina. I a fer feina i estan venent caramels en un bus o pel carrer. Jo en aquests últims 10 anys no he vist mai cap problema, però aquests dos últims anys es veu que han vingut moltes bandes de delinqüents. I què ha passat? La situació és gravíssima. Gravíssima vol dir que hi ha setmanes que les morgues no donen abasto. És així de greu, eh? De fet, bueno, va sortir per la televisió ahir o abans d'ahir manifestacions de... a Perú, de gent del transport, perquè és que els delinqüents extorsionen i si tu no pagues et maten. Però a les escoles, o sigui, no sé si... Ara mateix no tinc la dada exacta, però al voltant de 1.000 o 2.000 escoles han sigut privades, tancades, perquè extorsionen a les direccions perquè paguin, pues, això, uns cèntims, i si no tiren bombes... O sigui, això és greu. O sigui, dit des d'aquí és com què passa, però és el nostre dia a dia. Aleshores, hi ha moltes famílies que s'han marxat a les muntanyes, que és d'on venien, que havien vingut a Lima per a veure si... Aleshores, ara hi ha com una baixada, també, de gent, i a l'escola l'any passat teníem 120 alumnes i ara tenim al voltant de 80. No arribem a 100, o sigui, hi ha una... afecta aquesta situació realment a la quantitat de gent que està allà.
3: Ostres, perquè l'escola està a Lima, en si, a la ciutat.
4: A 30 quilòmetres de Lima.
3: Vale.
4: És una zona, és probablement la zona més, una de les zones que més està patint això. S'està matant a molta gent. La directora em deia, Raül, les morgues no dan abasto. Està fet, setmana passada no han dado abasto. I el govern no fa res. De fet, des de principis d'any han hagut com entre 6 i 10 toques de queda a la ciutat de Lima i voltants.
3: Ostres, jolín. Doncs realment la informació no arriba aquí, eh?
4: No arriba.
3: Tot això, si no m'equivoco, sobretot el projecte Escola i com ha anat creixent la fundació, ho heu plasmat en una pel·lícula?
4: Bueno, a l'anar a la selva... El primer impacte va ser brutal, com t'he dit. molt dur, perquè de veritat és que és per anar. Si nosaltres tenim aquí els indígenes amb plomes, amb colors, així, tots... és que va, és molt dur, és molt... És absolutament penós, no? I dintre de tota els projectes que hem anat fent allà, vam pensar que era molt important començar a crear debat. Aquí a Europa hem de crear debat respecte al que estem inconscientment provocant, perquè també tinc molt clar, i això també ho defenc, és que la societat europea és la societat més solidària del món desenvolupat. Però com que vivim en un moment, en una zona de confort molt apalancada, això és un problema gravíssim que ens hipnotitza i no som conscients, no només del que passa, sinó després per aixecar-nos i fer una miqueta més de, diguem, de soroll, no? I malgrat que siguem molt solidaris, estem molt desconnectats. Aleshores vam pensar, anem a fer un documental. Primer vam escriure un llibre que es diu Europa i la essència perdida, Redescobrindo l'Amazonia, i d'aquí vam voler fer un documental per crear aquí contextos de debat. Val? Li vam demanar a Hermes Parayuelo, un director boníssim, molt bo, i quan vam anar a la selva em va dir, per què no deixem que la pel·lícula es faci sola? O sigui, passem de guió, anem allà i... I, bueno, total, que vam conèixer amb un no contactat. Els no contactats són els indígenes de tribus que viuen fora de... O sigui, que estan amagats a la selva i no tenen contacte amb la civilització, no? En aquest home se li va morir tota la comunitat, no sabem per què, és una cosa que mai ens ha explicat, i les converses que es van tenint amb ell van crear... L'Hermès va fer servir aquella història incorporant algun element oníric i en lloc d'un documental es va convertir en una pel·lícula que es diu Les Muertes de Chantiorinti. Chantiorinti és el personatge que mor quan té que sortir, quan passa el que passa a la seva comunitat, ha d'arribar a una comunitat ja controlada pel govern, o sigui, vol dir que hi havia ja elements del Ministeri de Salut i dels parcs, o sigui, de medi ambient, i quan el detecten li canvien el nom. O sigui, en lloc de dir com se llama tu padre, pues tal, tu madre, tal, pues te llamaràs Chantiorinti, tal, tal, pues no, li canvien el nom completament i li posen Luisa Venti Vázquez i li donen un DNI brutal i aquí maten una part d'ell, no? Quan arriba també una cosa que és molt greu, és que hi ha com una mena de, diguem, d'invasió evangelista. No critico l'evangelisme, d'acord? Però sí aquelles formes de fer a la selva, que arriben a la selva, com que allà la misèria és molt gran, amb menjar o amb el que sigui, els capten, i tota la cosmovisió de Chantiorinti comença a canviar també, i també hi ha una part que es mora. És una mica tot això, la pel·lícula, bàsicament. És en blanc i negre, perquè... l'Hermès va pensar que era millor fer un blanc i negre per donar més profunditat. Jo crec que la pel·lícula és poesia pura, poesia pura, i la fotografia és espectacular, i el blanc i negre et dona, pues, això, aquesta profunditat, i amb tot això l'Hermès crec que ha captat l'ànima dels personatges, no?
3: S'haurà de veure, i tant. Parlem ara del projecte de nutrició, que no ens queda gaire temps. En què consisteix aquest projecte?
4: Bé, quan nosaltres vam pensar en fer aquest projecte de desenvolupament intercultural a l'Amazònia Europa, i tenim quatre bases, o sigui, quatre elements de base. Un és l'educació, però no enfocada als nens, sinó enfocada a mestres. O sigui, pujar molt el nivell. Segon és la salut, en educació, perdona, en salut, o sigui, recuperar medicines ancestrals, perquè no és possible portar la medicina convencional enmig de la selva, i hem de recuperar-ho sense posar-nos en conflicte, ni de lluny, amb la medicina convencional, no? I també de salut. El tercer és el que seria desenvolupament artístic com a eina de regeneració, d'acord? I l'altre és l'agricultura sostenible. Aleshores, vam pensar, com comencem? Si tinguéssim, jo què sé, 1 milió d'euros cada any, podríem fer tot alhora. però vam pensar que el primer de tot és nutrir, perquè quan un infant està amb índex d'anèmia altíssims, quan ja passa els 11-12 anys, màxim 14 anys, ja és irrecuperable. Intel·lectualment és irrecuperable. Ja no donarà mai... Si aleshores anem a fer una feina amb els nens. Se'ns va acudir el tema de l'espirulina. Vam fer 3 proves pilot que van ser un èxit.
3: Què és l'espirulina?
4: L'espirulina és una microalga... Bueno, es té com una microalga, però realment és una cianobactèria. És una bactèria que té capacitat de fer fotosíntesis, no? És un aliment que es fa servir des de fa milers d'anys. El que passa és que, com a tantes coses, el nostre món comercial, hipercomercial, la produeix de manera industrial i és pràcticament el 90%, si no el 95%, de la que es ven no la recomanaria mai a la vida. Perquè la producció industrial genera una sèrie de problemes a la cèl·lula que fa que tu no puguis prendre espirulina 6 mesos seguits perquè tindries problemes de fetge. Hi ha gent que a la setmana de prendre li agafen taquicàrdies. Tot i així es ven. Nosaltres vam apostar per l'espirulina artesanal. I aquesta sí que pots prendre dosis altes i durant un temps indefinit. I és un macronutrient espectacularíssim. Hem aconseguit, en les 3 proves pilot, hem treballat en total amb alguns centenars de nenes i nens, i hem aconseguit baixar els índexs d'anèmia. Ha sigut espectacular. I el que volem fer ara, aquest 2026, volem anar per totes, encara estem buscant la forma, els recursos, volem produir espirulina a les comunitats. I en l'interval de... Si podem fer-ho en un interval d'entre 3 i 5 anys màxim, però en 3 anys ja podrem treballar amb milers de nens.
3: I explica'm una mica quines són les propietats d'aquesta espirulina, a banda de... Com ho fa per acabar amb l'anèmia?
4: Perquè és... A veure, és un complement alimentici molt bo perquè té totes les vitamines del grup B, té àcids grassos essencials, té ferro, té calç, té una cosa molt important que en la salut no es té molt en compte i és importantíssima, d'aquí la importància de prendre alimentació cruda en un percentatge interessant, o sigui, important a la dieta nostra, és la clorofila. La clorofila és un supernutrient que aporta calç, aporta magnesi, molt important pel sistema nerviós. O sigui, de fet, l'espirulina té tal quantitat de nutrients que pocs grams equivalen a un quilo de fruta i verdura, en quant a nutrients, eh? O sigui, nosaltres estàvem treballant a les comunitats amb només 3 grams, una culleradeta de postre, i això ha tingut uns resultats espectaculars. Tenim reconeixements de les autoritats de la zona, tenim reconeixements de les escoles on hem estat fent aquestes 3 proves pilot.
3: Doncs estarem atents, espero que vinguis a explicar-nos com va evolucionant aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Raül.
4: Ok, a vosaltres també.
3: Fins la pròxima.
4: Merci.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolta, en Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat, ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per a aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en el que es proposi, doncs, avançar a la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algunes respostes. No? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etcètera, no? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees, diguem, de cada un dels serveis, diguem, o cada un de les dels territoris de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana, no? A l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: Ara, a finals d'any passat, nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada una de la primera setmana que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè de fet en el mandat anterior Junts doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera i per tant doncs, això és una cosa de la primera setmana, eh? Però en qualsevol cas jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès doncs, perquè tinguin endavant com Can Ametller, per exemple, no? Que és un projecte doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat, i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas, nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I segur que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que s'ha fet, el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem ser seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupat per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1. Entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que anem a llei de fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat doncs, persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, en termes percentuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què anirien més ràpids? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, amb les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull. O jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre en aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, amb aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial, per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, Can Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans, i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més, i per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17-18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial, mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i de més, i després això ara està com molt més junt que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què veiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolta, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no tira tant endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però Can Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els primers privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser d'un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir. La meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge, i que el model Sant Cugat, no?, no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no?, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteixi en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del capital del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible, i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta, i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries, i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí. Segur que hi ha molts actors polítics que fan doncs, bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs, polítiques identitàries. Jo el que dic és que tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a un habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
0: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'Esquerra?
1: Mira, nosaltres, quan vam començar a parlar del padró amb Junts, els vam explicar que teníem doncs, un determinat nombre de persones empadronades doncs, en domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadronar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadronar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadroni quan no s'ha d'empadronar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadronant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadronant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció, no pots empadronar o no empadronar, no, has d'estar empadronat allà on vius, i, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadronar.
0: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava, i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
1: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és l'actual cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadrona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
0: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat de govern?
1: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera. Diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys, doncs, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes, diguem, al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel, no? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és fixar-nos, focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre. D'acord.
0: La mirada també és un nom de debat que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra. Ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? Escola la mirada per tots els oients que potser no estan familiaritzats.
1: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de, i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... El Departament d'Educació el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot, doncs, s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent doncs, que hi ha abocat doncs, tants esforços, i en el futur, òbviament, ja veurem de quina manera doncs, compaginem la baixa de demogràfica amb les escoles. Però, escolta, el que avui pot ser una escola, demà doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. En 10 o 15 anys, la ciutat, més o menys, doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes, ja saps, sí, ets d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament doncs, tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
0: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen d'on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
1: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels grups municipals. Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita doncs, uns determinats equipaments doncs, per tenir més tranquil·litat diguem d'espais. No? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i, sobretot, com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer i, per tant, la principal preocupació és dir, ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta, diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill. És molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final. I nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar doncs, què és el que necessitem.
0: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any fins i tot, entrarem aviat en un any electoral intens perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
1: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem, i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat. I, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
0: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
1: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, que, o quines són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que ens surt d'aquelles eleccions. Però, en qualsevol cas, jo em presento per ser alcalde perquè m'estimo Sant Cugat de sempre i presentar-se doncs, per dir, no, vull seguir amb el rol actual. No, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho i, sobretot, entorn. I, per tant, content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps i això va doncs, a tota velocitat cap al maig de 27.
0: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
1: Mira, nosaltres... Ja, començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta i per tant això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc, molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat i per tant si podem repetir amb Junts amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar anar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom i per tant la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords i jo ho entenc d'aquesta manera, jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques, jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
0: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
1: No he dit això.
0: No has dit això, no ho he entès malament. Doncs.
1: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
0: Si d'aquí un any el tornem a entrevistar, què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
1: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tinc.

0: bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou pla local de seguretat, que és un excel·lent pla local de seguretat que ens aboca, ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
1: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
0: I jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
1: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia, i continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triador i Carme Reverte. Bon dia.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpalleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, el Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Rabellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els Rabellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla Carme Reverté. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, en la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta lentitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la P23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu. A l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és Project Manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia, de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en record del fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terribagorça per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir el desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per falleires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector, on s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 15:15 després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses. I en el món de la restauració, ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la divisió tècnica de la policia local.
7: Aquest any incorporem el sistema, un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes, i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Tolrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres, a les 9 del vespre, tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte, les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats de l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Volpelleres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al Parc de la Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mou Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mou Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, en vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè, a més, a banda de Badalona, també, si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí. Anirem al Parc de Vallparadís, a Terrassa, aprofitant doncs, el pont de la Hispanitat. Estarem allà instal·lats. Sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs, a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs, una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
1: Exacte.
2: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país. No?
1: Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mou Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 del migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs, tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs, no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anem a parlar dels productes. Deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries. Cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries, ens agafarà molta gana. Però, a veure, ja, en fi, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona. Aquest és un dels compromisos que tenim. Evidentment, és a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
2: Aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
2: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, però diguéssim que la pizza clàssica doncs, és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet doncs, és una mica més sofisticada en el sentit doncs, que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una. N'hi ha una que es diu pizza al ragú napoletano. Wow. No? Això doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalls de grana padano... Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmets.
2: Efectivament, sí. Sí, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les millors pizzeries?
2: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN.
1: Sí.
2: Doncs un jurat presidit per ell i format per altres professionals. I després hi haurà el premi del públic. El públic doncs, tindrà dret a votar a través de la web i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs, pel públic, entre el públic doncs, per incitant-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas, què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna altra...
2: Sí, mira, tenim moltes altres coses. És a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba, també tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol. I a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques. Tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros... En fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment que...
2: Pot
1: tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica a l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però per què es tria la pizza com a aliment per muntar un festival al seu voltant?
2: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular. Tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit, el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat, i per això, bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
2: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, és la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, Catalunya i Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria. Sí. Però vaja, sí, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, sí, és un producte extraordinàriament versàtil per una multitud de propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza de la qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda. Sí. Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
2: Depèn de la franja d'edat, també et diré. Jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa grossuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, que més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza, al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
2: Bé, aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
2: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí, sí.
2: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, és una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre. I ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una burrata i un embotit car doncs, et surti bastant més cars.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients. S'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mao Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure'ls a totes i tots aquest cap de setmana.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda. Molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé. Que, primer de tot, explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més a més...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia, Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins que a partir del 1772 ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer del Font Vella, de cases antigues, i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a ser una part del procés del tèxtil, bàsicament als acabats, als tanyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, d'aquestes rotes de Sant Fruitós, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una lliga social. I a banda i banda d'aquest saló, hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annexa de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i... curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs, hem fet una sèrie amb vosaltres, amb Canal Terrassa, amb la Llussana, una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. El senyor Josep Arnau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment, bueno, que es diu popularment com un rosbat. És a dir, s'ha pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror Buckley. O sigui,
1: horror,
2: que,
1: no.
2: no deixaven ni un centímetre de deslitar.
1: Ja.
2: Yeah. Ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? Sí, a les parets és pintura a la cola de tremi i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt, et penses que pintaven directament al sostre. Oh. Pintaven tot. Pintaven, bàsicament, temes en aquell moment doncs, de gran història d'Espanya, eh? I allà, al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic, a un altre saló hi ha doncs, el rei Salomó i la reina Saba, hi ha imatges, bàsicament, doncs, o bíbliques, o heroiques, o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, els poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Vinyals i es transforma en la casa, diguem-ne, que després, a partir d'ara, ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies. La família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances, que ja les he dit, de la primera planta es conserven tal qual, però, a més, es reforma. S'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Politós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora, novament, totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Marcel Vinyals doncs, decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estarà a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Terrassa Moncada. I per això que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, se la va quedar i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí. Estava sentenciada. La casa estaven arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure, en el que van poder, o volien treure, en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: I com a... tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
2: Sí, aviam, es conserva a la planta baixa, doncs, el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa, hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge, el menjador d'eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial de l'Alexandre Riquet, i el saló està vestit amb una taula, que, curiosament, doncs, aquesta taula provenia de la Casa Salvans i és on es van fer, per part del Manel Azaña, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven en el retiri cap a l'exil.
1: Un detall també... Un detall també és que les sales diverses doncs, reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Als anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes antigues habitacions amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes, que has dit tu, i amb els espais, com a la plaça primera, que he dit que ja conten les pintures monumentals antigues, i també la col·lecció Mateu Avellaneda, s'hi ha incorporat després, i ara darrerament, sí que sé, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda, en una ala de la casa, una petita mostra dels pintors d'art local, del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
2: No, vull dir que la visita es complementa visitant el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes. Perquè, curiosament, aquesta casa té més ben decorades i més luxoses les façanes interiors que la que veuen al carrer. El carrer és una esfera, però, en canvi, les façanes interiors doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, tota una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, amb els jardins aquests apresentats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir l'horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera que us convidem que si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
2: Molt recomanable per visitar. I que tinguem en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època i interior. O sigui, no n'hi ha cap més. A la gent que, per exemple, avui ha tingut elements mobles a la seva interior.
1: Doncs moltes gràcies, Domènec.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. I avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Ens entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. Uh-huh. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això, doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora, i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir això, hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin, que vegin que té vida el carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers del Sant, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudi Rubinenc, i és el que projectarem a la nit, al gran sopar de la nit del dissabte.
1: Que bueno, Edu, heu tingut ja un èxit. Vull dir, a les xarxes ja heu anunciat que teniu més de 200 persones inscrites al sopar?
2: És que és el màxim que hi caben. És que ja, o sigui, no és que vulguem, podíem haver agafat el doble, però és que no hi caben les taules allà. I ha sigut una acollida, però molt més del que ens esperàvem. I a més és tot gent, perquè al sopar veient del carrer només, però pot portar els amics que vulguin, i tothom s'ha apuntat a portar familiars, amics, a reviure un altre cop gent que ha viscut per allà, que ara ja no viu, però que vol tornar a viure les festes.
1: I bueno, has parlat una mica d'aquest documental, i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols, l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
3: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
1: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
2: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament, la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme, sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudi Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament, jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran. Hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament?
2: Pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cadascun fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien, oh, va, nens, cap a casa. Aquesta ha sigut, i els preguntes, repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
1: Què vull dir, ara els carrers són peatonals.
2: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
2: Sí.
1: Ho fan?
2: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I, bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures... Alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
2: Doncs hi ha bastantes xules i de cada família... importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts. I és obert a tothom. L'únic que pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes,
2: sí,
1: activitats?
2: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrir. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar i és oberta a tothom. Tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol. I després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a... Hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol... en fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa i hem decidit muntar un bar pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
2: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, amb tot, han decidit que...

0: que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs, volen protegir les criatures i això els ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no?, d'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
1: Doncs sí, us aconsello que hi pugui venir el documental perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era al carrer.
0: I tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
1: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret. Vale, de la rumba catalana, vivien aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria Lujo de Rubí, que és molt coneguda. 180 anys va començar allà, o sigui, moltes generacions, i hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que en tants anys passen moltes coses i van canviant. I moltes famílies han marxat i han tornat, també, o sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
0: Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, adéu.
0: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests 3 dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dic que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat asseguren és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dic que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpalleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda de la nostra web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta de Rabellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els Rabellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.